0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellbó.
1: Escoltes i cas.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït la número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, pels errors en les proves PISA. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que fins ara era gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó va admetre ahir que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. També va reconèixer que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades que s'estaven excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era del 5%. L'advertència, però, no va arribar als centres, com explica Niubó.
2: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
1: Un mea culpa que ha agraït al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra.
3: És el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
1: Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
4: Israel i Rússia desmenteixen Pedro Sánchez i neguen cap implicació en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El president del govern espanyol els va acusar ahir d'amplificar a les xarxes les crides a creuar la frontera i en va exculpar el Marroc. Sánchez també va anunciar que el rei Felip VI visitarà Ceuta, però no va concretar quan.
1: L'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi Narendra Modi diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. Modi i Vladimir Putin s'han reunit en el marc d'una cimera euroasiàtica en què també hi són la Xina i l'Iran.
4: Torna a l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha bombardejat una illa de l'estret d'Hormuz un mes després dels últims atacs i ha fet 2 morts. Ara han atacat interessos nord-americans a la regió, però es declara obert al diàleg.
1: Ha mort als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Ha estat un dels grans intèrprets del teatre, el cinema i la televisió a Catalunya i a l'Estat. I les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glenn Rose. En cinema va treballar en títols com Barcelona 1714, Mar adentro, Smoking Room i Balandrau. Els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual, Xavier Albertí i Sergi Dosset, entre d'altres.
4: El director dels teatres La Gleva i La Fàbrica, Albert de la Torre, no ha fet cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019 i s'ha mostrat molt satisfet de comptar amb ell.
5: Farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. Estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
4: Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada cop més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donant veu al nou talent.
1: A esports, el Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol després de sumar el tercer triomf en 3 jornades. Aquest dilluns els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'un altre en pròpia porta del Rayo.
4: Aquest dilluns s'ha jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga. Osasuna 1, Getafe 0.
1: El davanter brasiler Gabriel Jesus ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça i avui es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables.
4: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials assegura que s'ha buidat i que ja no té més per oferir.
1: I a l'Open dels Estats Units de tenis, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Safiulin en 3 sets, de manera que ha avançat en segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'argentina Bone. Al quadre femení, la barcelonina Oksana Selekmenteva s'ha classificat per a la segona ronda, ja que ha eliminat la japonesa Ito en dos sets.
0: Fins aquí les notícies.
6: Escolta'm, Àlex Bosch, com has pronunciat això?
1: A veure...
6: És que, escolta'm, quina pronunciació. És que com es nota l'ofici.
1: Oksana Selekmenteva.
6: Caramba, m'has deixat paradíssim.
1: És allò que ho assages un parell de vegades abans de dir-ho, ja t'ho dic ara.
6: Ben tornat, Àlex Bosch.
1: Igualment.
6: Un cafè i a saltar del llit.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 1 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que es mantindrà la calor dels últims dies amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu i a la resta del país, sol. Arribada directament des de Ceuta. Marta Viana, molt bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Com han anat les vacances, Marta?
1: Ui, les vacances em queden molt lluny, eh?
0: Ja fa dies que t'has incorporat.
1: Home, ja fa un mes i una setmana, et diria jo. Però bé, no. Escolta, xulíssim aquest estudi.
0: Que no ho hem dit, que avui estrenem l'Estudi 3 de Catalunya Ràdio. Un aplaudiment per l'Estudi 3.
1: Molt bé.
0: Veieu-me.
1: M'agraden molt tots aquests llums, totes aquestes pantalles, fantàstic.
0: Ara ens falta que el que hi ha als estudis habitualment, que són càmeres de tele, que això és una cosa que fins ara no teníem, però que crec que no trigaran molt a instal·lar-les. En tot cas, Marta, com tenim el sol avui?
1: Doncs mireu, avui a Vilafranca del Penedès el sol sortirà a les 7 i 19 del matí i aquí el dia durarà exactament 13 hores i 7 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 1 de setembre, engeguem el dia amb aquest fragment de Mercè Rodoreda, Jardí vora el mar. Ja havíem enterrat el mes d'agost i ningú no deia res de marxar. Els dies passaven, ara l'un, ara l'altre, i el setembre va fer cap dolç com un raïm.
0: Quina meravella, com sempre, les frases, o en aquest cas, les paraules de Mercè Rodoreda. Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, repassarem les reformes que hi va a plantejar la Consellera d'Educació i les dimissions pel caos a PISA. Ho parlarem amb un membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, pendents de si es fa la vaga o no el dia 8 de setembre, i també amb les famílies que han de portar els nens el primer dia a l'escola. També repassarem que fa 5 anys que no paguem peatges, que no paguem la majoria de peatges, i si els hauríem de tornar a pagar. Tindrem a Jordi Évole a la secció de Rafa Vilà-Sant Juan parlant de la seva malaltia, la cataplexia, i després a Sergi Pàmies repassant les retransmissions esportives ara que fa 50 anys.
0: Serà d'aquí uns moments, vaja, d'aquí uns moments, d'aquí una hora, encara queda estona, amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. Avui és dimarts. Bé, fins aquí tot bé. Però el que fa diferent aquest dia és que avui deixem enrere l'agost i entrem de ple al mes de setembre.

0: Constantí ho deixen clar, la lletra setembre del disc dels Pets Som, diu: i aquest sol trencat i rabiós que s'amaga al fons de la platja, despentina el mar a l'horitzó, i fa fred, però fa calor. I si ho diuen els Pets, nosaltres només podem dir amén, perquè ells són com una petita religió, on l'església vindria a ser un escenari i en Gavaldà, Déu Totpoderós. Setembre, un mes per tancar portes i obrir alguna finestra.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, generalment saps que intento buscar alguna notícia que sigui una mica simpàtica o alegre, però avui la que plantejo no ho és gaire, però aquests dies hi ha encara molta gent que encara està de vacances i fins i tot que poden estar a l'estranger. Avui hi ha hagut una petita tragèdia o una gran tragèdia al mig de Nova York, a Times Square. Aquesta matinada hi ha hagut això, una dona apunyalat aleatòriament dos vianants, un d'ells ha mort, i després què ha passat? L'agressora era una dona de 49 anys, la policia l'ha encerclat al mig de Times Square, tot plegat, mentre ella mostrava un ganivet a cada mà. L'ensenyava, els policies li han dit que llancés les armes, però no ho ha fet. No només no ho ha fet, sinó que ha començat a córrer cap als agents. Han disparat una pistola Taser, però un dels agents ha obert foc real. Ho ha fet a boca de canó, i l'agressora ha mort pràcticament a l'instant. Com et pots imaginar, les imatges de tot plegat,
0: des de totes
2: les armes possibles, es poden veure a les xarxes socials, perquè realment està absolutament ple des de molts angles. Si a algun lloc vols algú amb telèfons i filmant, amb la camioneta a punt,
0: evidentment,
2: és al mig de Times Square. En tot cas, hi haurà polèmica. Per què? Perquè la dona en qüestió tenia 49 anys, només tenia dos ganivets i estava envoltada per una desena de policies, tots armats.
0: Tornarem a posar en qüestió una altra vegada la seguretat americana, en aquest cas.
2: Exacte. En tot cas, l'alcalde Joram Mamdani ja ha tancat files amb els agents a defensar la seva actuació, i després hem sabut detalls sobre l'agressora. Resulta que és una dona de Queens, veïna de Queens, de Nova York mateix, i que tenia problemes mentals.
0: Doncs avui, mentre dormíem, ha passat això que ens acaba d'explicar ara mateix l'Àlex Bosch. Gràcies, Àlex.
2: Vinga, fins ara.
0: I alerta, perquè avui el món serà un lloc una mica millor pel redescobriment, alerta, d'una espècie d'abella que teòricament estava extingida. Andreu Merino.
3: Ha passat a Irlanda, on aquesta espècie d'abella s'ha deixat veure, atenció, per primera vegada després de 26 anys. De fet, només hi ha hagut 7 avistaments en tota la història. Segons explica el diari irlandès The Journal, l'han detectat gràcies a un esquer en concret, una planta que crida especialment l'atenció d'aquest insecte. El descobriment és rellevant perquè manté l'esperança sobre la supervivència d'un animal polinizador molt destacat, malgrat les amenaces diàries a les quals ha de fer front, entre altres, per exemple, l'agricultura intensiva.
0: Les 5 i 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Marta, una bona notícia per engegar el dia és saber tots els festius, home, que tindrem aquest any, que això és una meravella.
4: Traieu l'agenda. Avui és el segon dia que treballeu després de les vacances, sí. Doncs us portem aquestes bones notícies que segur que us agradaran. Aquest any tindrem 2 caps de setmana llargs i un pont, allò que es diu pom-pom.
0: Un aplaudiment. Sí,
4: molt bé.
0: Que tenim vacances.
4: Sí, jo ja hi començava, eh? A veure, anem a pams. A la Diada, que això és ja, sí. Serà divendres, dia 11 de setembre, això és la setmana vinent, després tenim el 12 d'octubre, que serà un dilluns, Nadal caurà en divendres, també passarà el mateix a Any Nou, Reis cauen dimecres, i a banda d'això, doncs tenim divendres sant i dilluns de Pasqua, això evidentment no canvia, i a tot plegat hi hem d'afegir 2 festius locals més. En el cas de Barcelona, un, el tenim aquí a tocar, que és la Mercè. Això serà el dijous 24 de setembre.
0: Aquest el treballem nosaltres, ja us ho dic ara. No cal que aplaudim.
4: Ai, jo pensava que podríem treure el despertador. I l'altre és dilluns de la segona Pasqua, que cau en 17 de maig. I quan arribem allà, doncs ja quedarà poquíssim per l'estiu.
0: M'encanta, és que som optimistes. Home, de mena aquí als matiners. Exactament. Per cert, que la Federació Espanyola de Futbol facilitarà que les jugadores, alerta, puguin congelar òvuls. Ot Serra.
5: L'exfutbolista del Barça, Alexia Putellas, explicava en una entrevista al País Semanal aquest cap de setmana que era una inquietud que tenien les integrants de l'equip. Allargar la trajectòria esportiva va en contra del rellotge biològic de les dones, diu, i veu un avenç molt important l'acord de la federació amb una clínica de fertilitat. Podran congelar òvuls mentre estiguin en actiu fins que els necessitin.
0: Bones notícies per engegar aquest dimarts 1 de setembre. Per cert, m'està comentant, com sempre, Maiol Roger a través de WhatsApp, dos dies i Sant Joan.
4: Clar, ja ho tenim a tocar.
0: És que Maiol Roger ens va contar, nosaltres Sant Joan, com molts dels oients que ens estan escoltant, ho celebrem efusivament des de Vilassar de Mar i estem esperant el de l'any que ve. En tot cas, per cert, una altra bona notícia és que la calor també té alguns efectes positius. Per exemple, la collita de poma que s'ha avançat i els pagesos preveuen que sigui molt millor que la de l'any passat, Lara.
4: La collita de poma Golden ja ha començat a Ponent entre 5 i 7 dies abans del que és habitual i aquest any és un 20% més abundant que els darrers 5 anys i atenció perquè les pomes també són més dolces, ho explica Pere Roquer, president de Saja.
6: La qualitat i sobretot els nivells de sucre són excepcionals, són molt bons donat també aquesta temperatura i a nivell de calibres el que és el set tan aviat que estiguem començant a collir també s'ha de tindre en compte de que serà de tot el mes de setembre, per tant la poma encara va creixent, però a nivell de calibres jo penso que oferirem dels productes com cada any molt.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Quart de 6 del matí, un minut, i alerta perquè tal dia com avui Marta Oman naixia la meravellosa Gloria Estefan.
1: Ho feia a l'Havana l'any 1957. La seva mare era mestra d'escola i el seu pare exsoldat i guardaespatlles de l'esposa de l'expresident cubà Fulgencio Batista. Als 2 anys, però, es va haver d'exiliar als Estats Units. Va començar a estudiar música amb el seu cosí del seu pare, qui, per cert, va acabar abusant d'ella quan tenia 9 anys. Des de molt jove, Gloria Estefan sabia parlar castellà, anglès i francès, i atenció, perquè es veu que la CIA la va voler contractar. Una curiositat més, té un rècord Guinness de la línia de conga més llarga feta mai. Va aconseguir que 119.000 caderes seguides, una darrere l'altra, ballessin alhora.

0: Avui, des dels matiners de Catalunya Ràdio, recordant a Gloria Estefan. I alerta perquè, res, escolta'm, en 11 minuts arribem a 6:15. I molta atenció perquè de convertir-se en una de les frases de l'estiu, també a convertir-se, alerta, ara en una cançó. Lara, de qui estem parlant?
1: Doncs de la nena que el 12 d'agost va explicar com havia viscut l'eclipsi. Segur que la recordeu.
2: Una cosa mai vista.
0: Mai vista.
2: Mai vista. No
0: mai vista.
2: Mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista. Una cosa mai vista.
1: A través del compte del David Ordinas, que és un actor, cantant i compositor, hem descobert el que nosaltres hem batejat com una cosa mai vista, la cançó.
0: Ah.
1: I sona així.
2: Una cosa mai vista. No ho sé. Mai vista. No me'n queden paraules per dir. No ho sé. Mai vista. Una cosa mai vista. No ho sé.
0: Mai vista. No ho sé.
2: No me'n queden paraules per dir. No ho sé. Mai vista.
3: A mi m'encanta.
0: No ho sé. Alerta, que ve la tornada. Que ve la tornada. Sí, molt bonic.

0: M'encanta, per favor.
1: Hòstia, m'agrada jo. Boníssim.
0: 10 minuts, pràcticament 6:15 del matí. A veure, i atenció, oients dels matiners, qui sap si hem descobert el nou hereu de Catalunya, Marta, en Francesc.
1: Sí, és un restaurador de l'Eixample que reivindica el comerç de proximitat, els bars de tota la vida i el bon menjar. L'hem descobert gràcies al compte de TikTok Sos Català.
2: Que aprenguin a menjar d'una puta vegada. I per poder menjar d'una puta vegada, s'ha de menjar a casa una escudella, uns cigrons, unes mongetes, unes llenties, i no obrir el congelador, escalfar el micro i ara.
3: Què hauríem de fer perquè tota aquesta gent jove volgués tornar?
2: Valors, valors, valors, molt senzill, no fa falta anar a la universitat, valors. Un dia li vaig dir amunt de l'Ajuntament, a què collons ve? Esteu fent tot vegada que la gent vagi al comerç de proximitat. Si us el veu carregat, sou cabrons. Gràcies a aquesta pandèmia de fills de que no esteu en el cap. Canvieu de camí, home, busqueu una ferrada de qualitat. No veus que només dieu que tonteries.
0: Ja ho he escoltat en Francesc. Escolta, ho té claríssim. Ho té claríssim. I a aquestes hores del matí també volem saber quin so ens deixa la ràdio, i això ens ho explica... No, no anem, perdona. El cor... Ah, espera, que m'he liat jo. Sí, sí, tens tota la raó. Encara no, obrim la revista del cor. Tens tota la raó, tens tota la raó. Ja estem habituant a la nova escaleta dels matiners. Bé, obrim la revista del cor dels matiners. Avui alerta, la protagonista és Mercedes Milà, que en una entrevista al País s'ha mullat sobre la monarquia i sobre Aznar.
1: Milà ha confessat que durant la primera legislatura d'Aznar el va defensar perquè considerava que ho estava fent bé. Ara, amb el temps, diu que Aznar li sembla una altra persona. Sobre la monarquia, la presentadora ha defensat la reina Letícia i ha assegurat que ni en 200 anys podran pagar-li tot el que ha fet per la Casa Reial. Recordem que Milà no ve precisament d'una família senzilla, tot al contrari. Així li recordava Marc Giró quan Milà el va entrevistar en l'últim capítol del programa Me meto en un jardín.
4: Venimos de familias, no te diré, la mía es un poco más aristócrata que la
5: tuya. No, la tuya, perdona, no, eso es que no. Venimos de familia completamente distinta porque el tuya sí que es aristócrata y nosotros somos, pobres de nosotros, pues unos buzos. Vosotros sois la padrera, el todo, periodistas. Tú has sido original, los rollos son los aristócratas, bueno, en general, las que no son originales, pero tú hubieras sido la típica que actúan con libertad. Con libertad, porque pueden y luego porque quieren y porque, ¿sabes? Profundizan eso de la libertad, del libre albedrío.
0: I alerta també perquè Letícia Dolera ha confessat quin és el seu barri preferit de Barcelona.
1: Ho ha fet en una entrevista amb el compte d'Instagram de l'altra ciutat. El barri que més li agrada és Sants i aquests són els motius.
6: Crec que el barri de Sants és un barri que en aquest sentit a mi m'inspira això, no? Em dona esperança, força, veure que té una història de lluita obrera, de cooperativisme, petites grans victòries pel barri que crec que ens han de... Bueno, a mi em donen com una lliçó, un aprenentatge.
0: Els matiners. En 8 minuts arribem a 6:15 del matí. Ara sí que és moment de saber quins sons deixa la ràdio, com cada matí ens ho explica l'Ot Serra. Ot, molt bon dia.
7: Al matí de Catalunya Ràdio ahir vam estrenar temporada entrevistant el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. Ara que el seu partit ha trencat la lògica de blocs, independentista i no independentista, i pacta amb el PSC, diu que fa política útil.
8: Però intentem ser molt explícits en aquesta voluntat de ser útils, de col·laborar, d'ajudar, de remengar-nos cada dia, de que no ens dol intentar arribar a acords amb qui sigui, sempre que siguin bons pel nostre país.
9: Ser útil.
8: Ser útils.
9: És que... Abans eren inútils.
8: No, home, no. Abans també ho eren. I ara també. I volem que quedi clar que ho som. I com més clar quedi, millor.
7: A la tarda, el periodista Antoni Bassas va revelar una novetat personal. Serà avi.
10: Va ser, com pots imaginar, un moment emocionant.
11: Sí, és l'últim estiu sense net. O neta.
10: Sí, si Déu vol, serà l'últim estiu sense net. És un nen, bé un nen.
11: Tenim nom ja o no?
10: Tenim nom.
11: I el sap tothom?
10: No, més aviat no. No el sap, no el
11: però
10: sap ningú.
11: No es pot dir, suposo.
10: Sí, sí que es pot dir.
11: Atenció, serà?
10: Guillem.
11: Guillem, molt bé. Aquesta és la primera exclusiva de la tarda, el nom del net d'Antoni Bassas.
10: Què et sembla?
11: Home, em sembla que és una manera de començar sensacional. No podíem tenir millor inici.
10: Doncs ja ho veus.
7: I més enllà d'aquesta casa, i Carlos Herrera, la cadena COPE, va arrencar el curs des de Ceuta. Va especular sobre si el Marroc envairà o no les dues ciutats autònomes espanyoles en territori africà.
12: Marruecos jamás va invadir, creo, Ceuta y Melilla con un ejército. No le hace falta. Marruecos tiene toda la gente que quiera para invadir divididamente Ceuta y Melilla. Y para conseguir que ustedes se harten ante un gobierno que no lo defiende y se vayan. Y abandonen la plaza. Y entonces se queden con la plaza. Ese es el plan.
0: I quan falten 6 minuts per arribar a 6:45 del matí, volem saber com estem energèticament parlant. És moment de connectar-nos, estimades, amb les astres, amb els astres, i de saber quin dia ens espera precisament energèticament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous, astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
9: Bon dia, matiners. Comencem setembre amb Mart en quadratura amb Saturn. Una tensió entre allò que volem fer i tot el que sentim que hem de sostenir. A vegades, cuidar els nostres pot acabar frenant la nostra individualitat i fer-nos responsables de qui som també pot incomodar més d'un vincle. La clau per començar el mes és no confondre responsabilitat amb renúncia, posar límits, ocupar el nostre lloc i avançar sense deixar que la por al conflicte decideixi per nosaltres.
0: Doncs vinga, intentarem, com sempre, avançar fent camí cap a 6:45 del matí i també volem saber, avui, dimarts 1 de setembre, qui li diem l'ara anys i anys per molts anys.
1: Doncs avui tenim tres noms arribats de punts ben diferents, ja ho veureu. Engeguem felicitant a Barry Gibb, l'únic membre viu que queda pobre de la banda dels Vigis. Avui en fa 80. També fa anys l'espectacular actriu Zendaya, números rodons, perquè li toca bufar 30 espelmes. I acabem dient anys i anys per molts anys a Carlos Sainz Jr., que no sé si l'heu vist, però és exactament una fotocòpia del seu pare.
0: És que és clavat al seu pare. És a dir, és que sembla Carlos Sainz fa...
1: Els confons.
0: 20 anys, 30 sí, sí, anys, és a dir, són exactament iguals.
1: Doncs el pilot d'automobilisme en fa 32. Que tingueu un bon dimarts i un meravellós dia d'aniversari.
0: Benvinguts a Catalunya Ràdio, també a través d'ICAT, que no me'n vull oblidar. Ja sabeu que aquesta temporada, cada dia als matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
13: Bon dia, matiners!
14: Núria Marín, periodista, creadora de contingut i presentadora de l'Està Passant de TV3.
13: Mira, la cançó que us proposo per despertar-vos aquest matí és Let Me Entertain You, de Robbie Williams. Jo us garantitzo que aquesta cançó us despertarà moltíssim. I si no funciona, em veniu a buscar a casa que us donaré explicacions. Que passeu un dia meravellós! Abraçades!
14: Els matiners som pura cafeïna.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 1 de setembre. En Alfonso, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït la número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, pel desgavell en les proves PISA.
1: La nova secretària general d'Educació serà Marta Clarí, que fins ara era gerent de l'àrea de Drets Socials a l'Ajuntament de Barcelona. La consellera ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves i ha exculpat als centres que la informació no arribés.
2: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: El govern espanyol aprovarà avui un paquet d'ajudes per a Ceuta de 165 milions d'euros.
1: Aquest pla d'emergència servirà per revitalitzar l'economia de la ciutat autònoma afectada per la crisi migratòria. També reforçaran serveis com l'educació o la sanitat. Pedro Sánchez ha assenyalat Israel i Rússia d'estar implicades en l'entrada massiva de migrants propagant informacions falses. Els dos països ja han negat cap vinculació. El president espanyol, un mes després, i en declaracions a la cadena SER, ha exculpat el Marroc de la crisi.
3: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
0: Donald Trump adverteix que atacarà amb duresa l'Iran.
1: Sí, ho ha dit aquesta matinada en una conferència de premsa a la Casa Blanca després que Washington i Teheran hagin reprès els atacs mutus. El president dels Estats Units insisteix que l'Iran és un estat fallit i que el seu exèrcit està molt debilitat. Però com que el conflicte sembla enquistat, avui una periodista li ha preguntat si descartava l'ús d'armament nuclear contra Teheran. I Trump s'ha ofès.
4: Quina pregunta tan estúpida és aquesta, en realitat? Estan totalment derrotats militarment. Per tant, ara que els he derrotat, hauria d'utilitzar una arma nuclear contra ells? Quina pregunta tan estúpida.
0: Mentrestant, tots plegats en paguem les conseqüències quan fem benzina.
1: Aquesta nova escalada en les tensions s'ha traslladat al preu del petroli. El barril Brent s'ha enfilat per sobre dels 91 dòlars. El dièsel s'ha encarit tant aquest estiu que el govern espanyol torna a bonificar-lo a partir d'avui. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. Per tant, es bonificarà amb 20 cèntims al litre, mentre que la bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre.
0: La policia de Nova York ha batut a trets una dona de 49 anys que havia apunyalat dues persones a Times Square.
1: Sí, les víctimes són una dona de 32 anys que ha mort a l'hospital i un home de 68 que està ingressat i estable. Als vídeos publicats a les xarxes socials es veu com la dona s'acosta a un grup de gent brandant dos ganivets i ells la disparen a boca de canó.
0: El Nepal alerta que el canvi climàtic pot estar darrere de la tràgica enriuada de l'Himàlaia.
1: El primer ministre demana a la comunitat internacional que prengui consciència de l'augment d'aquests fenòmens extrems. Els científics, però, diuen que encara és massa aviat per arribar a aquesta conclusió. La catàstrofe ja ha deixat més de 950 morts i prop de 4.500 desapareguts entre el Nepal i la Xina.
0: Shane no convenç en el seu debut a la borsa de Hong Kong.
1: No, les accions de la plataforma xinesa de moda ràpida han arribat a caure prop d'un 10% poc després de començar a cotitzar. Els inversors valoren la companyia en uns 26.000 milions de dòlars, molt lluny dels gairebé 100.000 milions que va arribar a assolir el 2022. Els analistes atribueixen l'atavió d'aquesta estrena a la pressió reguladora i als aranzels, especialment als Estats Units i Europa.
0: I nova victòria del Barça a la Lliga.
1: 5-2 contra el Rayo al Camp Nou, amb doblet de Lamine i de Rafinha. El Barça és líder amb els mateixos punts que el Real Madrid.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:15 del matí, 4 minuts, Marc Jurado i Maria Fernández Noguera. Bon dia a tots dos.
5: Bon dia.
0: Avui amb la crisi educativa en totes les portades dels diaris catalans.
6: Sí, el fiasco de PISA força una purga a la Conselleria d'Educació, titula La Vanguardia. Educació destitueix la secretària general i obre expedient a tres funcionaris després dels errors de PISA. Llegim a El Periódico un tema que també treu al cap a l'Ara, que explica que l'Estat va avisar en 7 ocasions de l'error de PISA.
7: A la premsa de Madrid, protagonisme per a Pedro Sánchez, que ahir va fer la seva primera entrevista des que va esclatar la crisi de Ceuta. Sánchez anuncia que el rei visitarà Ceuta per primer cop, si titula El País, que acompanya el text amb una gran fotografia de Sánchez davant dels micròfons de la SER. En canvi, El Mundo destaca que Sánchez ha protegit el Marroc, l'ha protegit i l'ha eximit de cap responsabilitat.
6: Altres temes de portada, el rebut de la llum registra l'agost més car en 4 anys. Ho llegim a El Periódico, que també explica, atenció, que la renovació del DNI s'encalla a Catalunya amb cites a 2 mesos vista.
7: I Barça, per acabar. Lamine s'afegeix a la festa de Rafinha, ho diu La Vanguardia, que relata el 5-2 d'ahir amb el Rayo.
0: Repàs també els articles d'opinió a aquestes hores del matí. Evidentment, l'escàndol de Pisa també té un paper destacat en les pàgines d'opinió dels diaris.
7: A La Vanguardia, la periodista Susana Cuadrado critica que Educació segueix sense aclarir com és possible que només 5 dels 51 centres educatius interpretessin bé les instruccions de les proves Pisa.
6: I subratlla que persisteix un dubte inquietant i va haver una intenció expressa d'excloure els alumnes amb un pitjor rendiment escolar per evitar uns mals resultats.
7: L'editorial de l'Ara exposa que la gestió dels expedients disciplinaris que s'han obert a un alt càrrec del departament i a dos funcionaris es pot allargar fins a 2 anys.
6: Per això el rotatiu considera que el fiasco de Pisa hauria de servir per accelerar la reforma de l'administració de Salvador Illa per agilitzar aquest tipus d'expedients.
7: Per la seva part, el periòdico fa una crida a repensar l'educació, ara que el sistema educatiu de Catalunya viu un moment convuls.
6: El diari assenyala que el silenci inicial sobre Pisa és inacceptable i que va fer la sensació que hi havia una voluntat d'ocultació.
7: A la premsa espanyola, Ceuta i segueix tenint un paper destacat. El Mundo titula l'editorial Desídia, distopia i confrontació.
6: El diari critica que la imatge que dona el president Pedro Sánchez és la d'un dirigent que s'està de braços plegats.
7: A El País, l'activista contra la pobresa Gonzalo Fanjul diu que estem davant d'una tragèdia en què els migrants són les víctimes.
6: I recorda que aquesta crisi humanitària està passant en un país amb recursos i capacitats.
0: Pràcticament ja 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Estrenant també aquest flamant estudi dels matiners, l'estudi 3 de Catalunya Ràdio.
5: M'agrada molt.
0: Hosti, què, molt mal, xulo, quina meravella.
5: Molt.
0: Que això surti a la premsa digital, ara, amb un titularet, alguna cosa així.
5: Estrena.
0: Vinga, anem-hi. El jacuzzi està darrere de la mort del matrimoni irlandès a Cullera.
7: Sí, l'autòpsia apunta que la principal hipòtesi és que el sistema que aspira i fa funcionar l'aigua en els espais jacuzzi va fallar i va desencadenar la fatal situació. Apunta que el més probable és que morissin per un accident cardiopulmonar, ara sí, per l'esforç extrem del marit d'alliberar-se de la succió i de la dona d'ajudar-lo. Encara s'esperen els resultats protoxicològics. Els Estats Units van comptabilitzar entre el 2013 i el 2017 11 víctimes per aquest fenomen. Ho recullen diversos digitals.
0: Boca aigua, perquè si sou fan del Cabral, espereu l'orella.
7: Un restaurant de Gijón, apunta.
0: A veure.
7: Ha pagat 37.500 euros en una subhasta per la peça de formatge Cabral, guanyadora del 54è certamen d'aquesta varietat, que és de la formatgeria Ángel Díaz Herrero. Aquesta quantitat de recurs supera encara en 500 euros el que es va arribar a pagar l'any passat pel millor Cabrales. Si teniu intenció d'anar a Gijón o ho coneixeu, el restaurant en qüestió que ho ha pagat és la sidreria La Montera Picona. Ho recullen diversos digitals.
0: 37.500 euros, Déu-n'hi-do, eh?
7: Sí, sí.
0: Tot veiem els cucs. Obrim tots els cucs. 3.000.
7: I l'ho que és?
0: Qui ja has considerat un heroi, Sílvia?
7: Doncs el director d'una escola que va salvar 900 alumnes després d'evacuar el centre 10 minuts abans de la gran riuada mortal del Nepal. Es tracta de Rajendra Dagwadi. Llegim la seva història a La Vanguardia. Explica que va rebre l'alerta de diverses persones, una d'elles des d'una ciutat riu amunt.
0: I tanca per falta de relleu.
7: El restaurant Can Xus, una antiga masia emblemàtica d'Hort a Barcelona. L'establiment havia obert el 1988 i ara baixa la persiana perquè els propietaris actuals es jubilen. Feia mig any que s'havia anat acomiadant de la clientela i ara ha tancat definitivament. El restaurant està en venda amb la idea que pugui tenir una nova vida com a negoci o com a casa familiar. Recull BTV.
0: Pràcticament ja amb 6 minuts que arribem a 6:15 del matí. Avui, 1 de setembre, aquest dimarts 1 de setembre. Marc, quin temps ens espera avui, que canviem de mes?
6: Arrenquem setembre, Canalies, amb calor, però de fet més que en tindrem, sobretot de cara al cap de setmana. Avui màximes més altes que vorejaran els 34 graus. El temps serà assolellat amb plogims matinals a les Terres de l'Ebre. A la tarda creixeran núvols al Pirineu i no es descarta algun ruixat puntual al Ripollès.
0: Esteu escoltant Els Matiners, com cada dia, de dilluns a divendres, a Catalunya Ràdio, també per ICAT, fent el primer programa de la ràdio en directe a Catalunya, i amb la Marta. És moment de repassar alguns apunts culturals per avui, 31 d'agost, no, en aquest cas,
7: ai,
0: per
7: no.
0: avui, 1 de setembre. I avui, malauradament, hem de començar amb un adeu.
8: Però què ets tu, Gàstigues? Què ets? La gossa dels amos, disposada a tot? Sí. Mires al teu voltant i dius... Aquest és l'actor Francesc Garrido, que ha mort als 56 anys d'un infart. Ho vam saber ahir a la tarda. Ha estat un dels grans noms del teatre i del cinema català. També ha tingut molts papers destacats en sèries de televisió. I, de fet, l'últim espectacle de teatre va ser just la temporada passada al Teatre Lliure amb El Mestre i Margarita. En una entrevista ahir al Catalunya Nit, el director Àlex Rigola parlava així d'ell.
9: Et donava grans lliçons de vida sense haver-te de fer grans demostracions. No? Era un líder de companyia, però en cap moment necessitava imposar cap tipus d'autoritat.
0: I alerta la notícia, també aquestes últimes hores hem sabut que Josep Montero, líder, cantant, un dels compositors d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del piromusical de la Mercè 2026.

0: un piró musical que es farà el proper 27 de setembre a la platja de la Nova Icària de Barcelona. Abans, recordem que també havien fet aquest piró musical aquesta selecció Rosalía o Estopa, i tot plegat doncs arribarà pocs dies abans del concert del comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: Ja ens podem preparar per plorar, perquè clar, aquells dies de l'Estadi Olímpic del comiat d'Oques Grasses serà tothom plorant a llàgrima viva.
0: Ai, i tant.
1: Jo sé, però com ho farem, això? I parlant de l'Estadi Olímpic...

0: Avui concert de The Weeknd després de passar aquest cap de setmana passat per Madrid. Un concert que avui fa a Barcelona i que comença a 3:15 del vespre. Seguim amb més concerts. En aquest cas, un que fa molta il·lusió, eh?
1: A mi també.
0: I m'agrada tant.
1: Ploraré, és que ploraré.
0: No, home, no. Vinga.

0: És que clar, a veure, per favor, quines ganes de veure Sílvia Rodríguez. Aquest mira, horari ens fot una miqueta, eh?
1: T'anava a dir exactament el no? mateix, que si no fos aquest horari i no fóssim 1 de setembre, que si ja estiguéssim acabant temporada, doncs potser sí que aniríeu a aquest concert. Si voleu anar, doncs, al Gran Teatre del Liceu, és un concert que passarà avui a les 8 del vespre.
0: I encara una més. Que no era aquí.

0: Si encara esteu de vacances o voleu anar de festa major, us ho voleu passar bé, doncs avui concert d'Al·lèrgiques al Pol·len a Vilafranca del Penedès a partir de les 9 del vespre.
1: L'amor està en flames, carinyo meu. Sé que no són hores per pensar-te.
2: Arribem en 2 minuts a 3:15 del matí. Maria, estàs preparada?
3: Preparadíssima.
2: I es va estrenar. Ah, escolta'm, a veure, per favor, que Sara Llobet, ara no la tinc aquí a l'estudi, que vingui Sara Llobet, que la necessito, jo. Arriba la dada, Maria. Us proposem, com cada matí, oients dels matiners, que participeu a la dada Maria. Ah, mira, que ve la Sara, que ve la Sara. Gràcies, Sara.
0: Ja estic no us atrapis,
2: Gràcies. A partir d'aquesta temporada, la Maria Fernández Noguera ens farà la dada cada matí. I avui per on anem?
3: Avui anem per visites de Reis a Ceuta.
2: Ahir, visites Sánchez... de Reis a Ceuta.
3: Sí, bé, ahir
2: mare
3: Pedro
2: meva.
3: Sánchez va anunciar que Felip VI visitarà Ceuta, tot i que no va concretar quan ho farà. Per tant, aquesta és la dada sobre visites de Reis a la ciutat autònoma.
2: I la pregunta de la dada Maria és...
3: Quantes vegades ha visitat Ceuta un monarca espanyol en els últims 100 anys?
2: A veure, que és que mai el Roger també s'està apuntant per aquí. A veure, en els últims 5 anys,
3: 100.
2: Ah, 100.
3: Molt, 100. Molt,
2: escolta, Maria, a veure, hem de baixar una miqueta al nivell, carinyo, que aquí arribem fins on arribem a aquestes hores. 5?
0: 3.
2: Sara Elias, diem 5.
0: No, jo volia dir 3.
2: Mira, un moment, anem per ordre. Sara Elias, 3.
0: Jo, 2.
2: Sara Elias, 3. Un moment. Anem a poc, anem a fer interessant. Sara Elias, 3. Lara García.
4: 2.
2: 2, que això t'està ajudant mai el Roger, t'ho dic ara. A tu, pobra, Marta, no, ningú t'ajuda, carinyo.
0: No, ningú m'ajuda. L'únic que anava a dir que era el número 3, perquè és el meu número preferit.
2: Ja no ho pots dir.
0: No el puc dir?
2: No, home, ja ho hem dit nosaltres.
0: Però ella l'ha dit abans, jo l'he dit abans. L'he dit primera. Tu estaves dient 5, que guapo.
2: Escolta, amb Sara Elias canviem a 4? És igual.
0: Doncs
2: 4
0: 3.
2: Sara Elias. 4 Sara Elias.
0: Marta, 3.
2: 2. Lara García.
4: 2.
2: Marta Diana, 3. I qui guanya la dada Maria d'avui és...
3: Lara García!
2: Lara García! Molt bé, a veure, explica'ns això.
3: Mira, en els últims 100 anys només hi ha hagut aquestes dues visites de monarques espanyols a Ceuta. L'última va ser el 2007, fa gairebé 20 anys, quan Joan Carles I va visitar les dues ciutats autònomes, Ceuta i Melilla, juntament amb la reina Sofia. En aquell moment la visita va desencadenar una crisi diplomàtica amb el Marroc. I la visita anterior va ser 80 anys abans.
2: Imagina't.
3: El 1927, quan el rei Alfons XIII, que és l'avi de Joan Carles, va anar a la ciutat després del final de la Guerra del Rif i la consolidació del protectorat espanyol al Marroc.
2: Gràcies, Maria. Fins demà.
3: A vosaltres.
2: Bé, 6:15 del matí, 1 minut. Demà més dada de Maria, que escolta, ens està posant dada de Maria.
0: Maria, ja parlarem.
2: Ja parlarem.
0: Que tinc el bastant nivell.
2: No, no, més tant. Ja parlem després. Per cert, moment de moure el dial cap a l'any 2005. En aquella època, la Lloll Bertran presentava un programa els dissabtes al migdia que es deia Quin món de mones. I aquesta era la promo del programa.
5: Dissabtes al migdia, la Lloll Bertran presenta un programa d'actualitat...
6: No, talla, Ramoneda. Ah. És que d'actualitat en parlem, però jo no ho diria així.
5: Tornem-hi. Dissabtes al migdia, la Lloll Bertran fa un programa d'entrevistes amb...
6: No, talla, Ramoneda. No és ben bé així, fem entrevistes. Però no, és diferent.
5: Molt bé. Tornem a dalt. A Catalunya Ràdio, dissabtes al migdia, un programa d'autor...
6: No sona massa seriós, això.
5: Ai, nena, doncs què feu?
6: Fem una mica el mico.
5: Dissabtes a 1:00 PM a Catalunya Ràdio, Quin món de mones.
6: Això sí.
2: A menys de res, mira, pràcticament 13 minuts comença el segon programa del matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell d'aquesta quarta temporada. Noiel Roger, bon dia de nou.
7: Bon dia.
2: I avui quin menú ens heu preparat?
7: Doncs mira, d'aquí una setmana els nens tornen a l'escola,
2: sí,
7: teòricament en vaga dels mestres. Cert. Ahir la consellera d'Educació va anunciar algunes noves mesures i va anunciar dimissions. Veurem com ha sentat tot això a la comunitat educativa. En parlarem amb l'Assemblea Educativa de Catalunya. i també amb famílies. Aviam com preparen aquesta setmana prèvia i com estan els ànims després d'aquest curs passat de vagues i aquest curs d'aquest any, que veurem que comença amb una vaga, en teoria, si no es resol d'aquí una setmana, i veurem com acaba. Després anirem a Ceuta, no per parlar de les visites reials, perquè no. Ja veurem si Felip VI hi va, sinó per parlar de l'acollida de menors. Ahir la ministra Cira Riego parlava d'uns 2.000 menors en situació complexa a Ceuta, però la Marta ho va comprovar de primera mà, i parlarem amb el director executiu d'UNICEF Espanya, el Xema Vera, perquè ens expliqui quines accions s'estan prenent. I després parlarem de peatges. Fa 5 anys que els catalans no paguem peatges, o la majoria de peatges de Catalunya. Va ser una campanya llarga, tot i que en alguns casos s'està replantejant què es fa, perquè, per exemple, com en el cas de l'AP7, diguem-ne que molts conductors troben a faltar pagar per un servei una mica millor. A la secció de Ciència de Rafa Vila Sant Juan rebrem Jordi Évole, que ens parlarà de la cataplexia. Després amb Sergi Pàmies parlarem de 50 anys de retransmissions esportives, com eren les retransmissions abans i com ho són ara, i després els temes pendents, que tornen amb els nostres invitadors de referència per acabar amb una mica d'alegria i joia. Aquest segon programa de la temporada d'hivern, perquè es diu així, temporada d'hivern, tot i que passi totes les estacions del matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell, i com sempre els convidem cada matí els oients més matiners a participar en directe al 93207474. D'aquí uns moments parlem amb els primers matiners, que a aquestes hores ja estan desperts. Res, 2 minuts i tornem.

0: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
0: Amb les veus habituals.
2: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
3: A un boomer li poses això i surt disparat.
4: És que està com un llum.
2: No sé què faran.
0: Però més i millor.
1: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Com sempre, la millor hora del dia.

0: hores del matí, quan falten 10 minuts per arribar ja a les 6 del matí, saludo el meu Eloi Cordomí. Eloi, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, què tal? Com estàs?
0: Molt bé, i tu?
1: Doncs bé, mira, aquí preparant per aquesta nova estació que comencem avui.
0: Ai, em fa una mica de mandra, la veritat. A mi el setembre, ara que marxi l'estiu i tot això, no em va gaire bé, eh? Què t'heu de dir?
1: Bueno, mira, tinc una bona notícia per tu, i és que la sensació d'estiu s'allargarà durant força dies. No sé si això a aquestes altures és bona notícia o no.
0: Bona notícia, per
1: però,
0: mi boníssima.
1: Però a tu que t'agrada...
0: Sí, sí.
1: Doncs vinga, doncs ja
0: aquí
1: està.
0: Aquí la taula
1: ho allargarem.
2: Sí, sí, ja està bé, ja està bé.
0: Sí.
1: Ho allargarem durant força dies. El que sí que és veritat és que avui en meteorologia comencem el que considerem la tardor. La tardor climatològica o meteorològica comença avui.
0: Fora.
1: El que volia explicar és que aquí mateix, aquí a muntanya, ara mateix no hi ha cap indici d'aquesta tardor. Perquè malgrat que ha anat plovent aquests últims mesos, perquè el Pirineu, si hi ha el tempest, ha fet tanta calor que els prats de muntanya continuen estant rostits, que no refresca la nit. Ara mateix, per exemple, aquí a 1.200 metres estem a 16 graus. Amb això no surten bolets, és a dir, els bolets, el sol, el terra d'està entre 10 i 15 graus, perquè si no fructifiquen.
0: Sí, sí.
1: Així que de moment aquí no hi ha absolutament cap indici de res que s'assembli a la tardor, tot al contrari. I més avall... Tampoc, perquè mira, avui he tingut temperatures que en aquests moments s'acosten als 25 graus en molts trams del litoral, així que déu-n'hi-do, anem forts.
0: De totes maneres, Eloi, és el que estàs explicant. Dissortadament, encara no fa la temperatura, o no hi ha la temperatura que es necessita perquè es facin bolets. Hem tingut un estiu especialment calorós, amb màximes mai registrades, per tant, diguem que no són bones notícies, almenys pel nostre planeta.
1: No, aquests pròxims dies aniran sortint tots els resums. De moment arriben algunes primeres dades, per exemple, de la ciutat de Lleida, de l'Observatori Fabra de Barcelona, i en tots els casos és, amb diferència, l'estiu més càlid des que hi ha registres. Així que, vaja, de moment, i a més de moment això, anem amb la mateixa línia del setembre, com a mínim la primera part del setembre, que continuarà sent extremadament càlida. Així que és el que toca avui.
0: Ai, noi,
1: el que passa, mira, avui sí que tindrem alguns núvols.
0: Bé,
1: la novetat avui, respecte a altres dies, hi haurà alguns nuvolets cap al sud del país, també al centre de Catalunya, i la tendència és que vagi sortint el sol gairebé tot arreu. En tot cas, serà el litoral de Tarragona, que sí que es quedaran més estancats.
0: Et dic, a mi em va fatal, perquè m'encanta anar a la platja al migdia, és a dir, que a mi els núvols ja es poden allargar una miqueta més, que jo encara he d'estirar l'estiu, saps què vull dir-te?
1: No, però seran intermitents,
0: Val.
1: Vull dir que trobaràs l'estona. Sí que això, el sud, quedarà una mica més retinguts i poden ser una mica més persistents, però la resta trobaràs el moment que sortirà el sol, així que ho podràs lluir aquest moreno que segur que portes, que segur que tens, que fent capins.
0: Altres anys he tingut de millors, ja t'ho dic ara.
1: Bueno, això segur.
0: Gràcies, Eloi, una abraçada.
1: Apa, fins ara.
0: Que vagi bé, adéu. Vinga, va, 9-3-2-0-7-4-7-4, en directe fent els matiners des de Catalunya Ràdio, també una missió conjunta per ICAT, i aquestes hores del matí vull parlar amb en Pere. Pere, molt bon dia.
3: Bon dia, Xavi Matiners, com esteu?
0: Molt bé, i tu ja fas veu d'optimista aquestes hores, a mi això ja m'agrada.
3: Bueno, ho hem de fer, si no malament.
0: Pere, a quina hora et lleves tu habitualment?
3: Doncs depèn de l'any. Jo sóc anòleg de Caves Miquel Pons i especialment ara, a l'època de barema, ens toca matinar bastant. Aquesta època, doncs, entre les 5, les 4 ens posem a collir, les 5 aquí al celler comencem també l'activitat. Per tant, doncs, és una època de l'any que ens toca matinar molt.
0: Escolta'm, fins a quina hora o fins a quina època de l'any ens estem llevant a aquesta hora?
3: Doncs fa uns anys ens començàvem a llevar al setembre i ara, tal com ve deia el teu company, hem hagut de canviar totalment la forma de treballar.
0: Sí.
3: I ara des de principis d'agost que hem començat la verema, i de fet la cosa excepcional és que ara ja l'estem acabant, que és algo ben rar,

0: factor que és la feina, el treball i la temperatura del raïm. I enguany també ens hem hagut d'adaptar, doncs, a ser encara més matiner perquè tot aquest raïm arribi el màxim de fresc possible al celler per aconseguir la màxima qualitat possible.
1: Clar, entenc, Pere, que això amb els anys a més també anirà variant, és a dir, que la temperatura i els canvis de temperatura aniran fent canviar també el vostre cicle a l'hora de fer la verema i de cultivar el vi, no?
0: Correcte, sí, el que les noves generacions ens estem trobant, a diferència del que ja s'ha preestablert, és que cada any és un món diferent i que cada verema és totalment diferent, sobretot degut a aquest canvi climàtic que no sabem cap on ens porta. Hi ha veremes que són més plujoses, vam tenir 3 anys de sequera i aquest any ens han vingut aquestes onades de calor el juliol i l'agost que han sigut totalment excepcionals i que no ens ho esperàvem, de fet. Bueno, no està entre els llibres de records, com bé deia el teu company fa un moment del temps.
2: I tot això també fa que el vi tingui un gust diferent, potser, no?
0: Bueno, al final nosaltres anem fent controls de maduresa i anem seguint les vinyes, doncs les coneixem moltíssim i també collim quan el raïm ja està en el moment òptim per entrar al celler. Més ens afecta a nosaltres que ens hem d'organitzar, doncs, a èpoques, doncs, on normalment no estàvem organitzats a fer tota aquesta feina.
1: Ens haurem d'adaptar a aquests nous temps i aquests canvis de temperatura, que estic convençut que això anirà, permeteu-me, bastant a pitjor amb els anys, dissortadament.
0: Bueno, era... que ens deixin uns quants anys de fer bona feina i bon vi.
1: Un bon vi, per favor. Aquestes hores del matí encara ens esperareu una miqueta fins al migdia, però de moment encara ens falti el bon vi català. Pere, t'envio una abraçada. Gràcies per trucar-nos.
0: Una abraçada, salut i cava.
1: Ara,
2: sí. Adéu.
1: Adéu. Lara García, Marta Viana també, moltíssimes gràcies. Ens veiem demà.
2: Adéu, fins demà.
1: I mentrestant, Teddy Swims és Bad Dreams.

0: És la música de Teddy Swims, un dels seus grans èxits, aquest que es diu Bad Dreams, i que ens empenja pràcticament fins a les 6 del matí, moment on, evidentment, Ricard Ostrell engega una nova edició del Matí de Catalunya Ràdio. El tinc per aquí, l'Ostrell.
1: Hola!
0: Hola, què tal?
1: Molt bé, i tu?

0: escolta, separats al néixer, si és que ja no compartim estudis.
1: Sí, perquè ara els matiners té estudi propi.
0: Escolta, molt maco, molt xulo aquest estudi.
1: Sí, és molt bonic. És
0: molt tranquil, aquí amb una
1: és fotografia. És més petitó, és més acollidor, no?
0: És més com jo.
1: Sí, fa
0: saps,
1: per tu.
0: Petitó,
1: fa per tu,
0: fa acollidor...
1: Sí.
0: Jo he de dir que estic molt còmode. Hem començat avui aquesta nova travessa en aquest estudi. Ens estalviarem la gent que veu una mica més del compte des de la Diagonal amb el carrer Beethoven, que també és un gran quem.
1: Sí, no veuràs tants culs, no?
0: És una llàstima, veus? M'ho perdo.
1: Veuràs més clatells, per això, des d'aquí dalt. Tot té coses bones.
0: Vinga, va, que t'ho deixi tot a tu, que vagi pel programa, Ricard. Fins ara. Doncs vinga, que comença el matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres, com sempre, matiners, i tornem demà a partir de les 5 del matí. Que tingueu un bon...

0: la xarxa de comunicació local. Paraules habitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Cultura de la violació. Cultura en què, per mitjà de pràctiques socials i situacions quotidianes, són vistes com a normals i justificables conductes que tenen a veure amb la violència sexual cap a les dones, les quals poden implicar que es desacrediti, responsabilitzi o culpabilitzi la víctima d'una agressió sexual. Les sancions socials es dirigeixen contra les víctimes i no contra els autors de les conductes, deslliurant-los de responsabilitat sobre els fets i considerant les seves conductes com a impulsos inevitables.
2: Posar nom a les violències masclistes és imprescindible per identificar-les i trencar amb aquesta cultura de la violació. Això és el que fa el Diccionari del Consentiment del Termcat, una terminologia en revisió constant que va més enllà de tenir cura de la nostra llengua. Aquest és, doncs, un Paraules Habitables especial, en què ens posem seriosos i que volem dedicar a Giselle Pellicot, aquesta dona que diu que no vol ser valenta, però que intenta canviar les coses amb una fortalesa infinita. Per posar-li veu, en català, ens ha ajudat la periodista Neus Bonet.
3: Vull que les dones que han patit violència sexual diguin: la senyora Pellicot ho va fer, nosaltres també podem fer-ho.
2: Sandra Cuadrado Camps.
4: Els termes són necessaris perquè moltes dones puguin identificar que allò que els ha passat és un delicte sexual i que es pot denunciar. Allò que s'està descrivint et ressona i te n'adones que allò és el que t'ha passat a tu i que resulta que aquesta definició el que fa és visibilitzar un delicte sexual. Sovint necessites que algú hi posi paraules.
5: No.
4: I sovint acostuma a ser una altra dona. Posar nom a les violències contra les dones i creure en l'impacte de les paraules és un dels primers passos per trencar el discurs del patriarcat. Per això vam crear el diccionari, aquesta terminologia del consentiment sexual. Calia posar nom als delictes sexuals, calia tenir una veu pròpia i calia dir prou. Cultura de la violació no vol dir res més que això. Responsabilitzar la víctima d'una agressió sexual. Que allò que t'ha passat tu has buscat tu. Sancions socials que s'assumeixen per una masculinitat hegemònica patriarcal i que responsabilitza la víctima d'allò que li ha passat. Vas anar a casa d'aquesta persona, se't va violar, doncs ja t'havies buscat. Portaves uns pantalons apretats, et van tocar el cul, dona.
2: Laura Gallego Marfà.
6: Però és que més fins i tot en el cinema, la literatura, coses que s'han romantitzat, com per exemple petons robats, i tota aquesta idea de si et diu que no, és que realment és que sí, perquè realment sí que vol, però s'està fent la dura, tot això al final ha creat aquest imaginari que realment la dona no té l'opinió prou formada o l'entitat per dir que no, sinó que realment s'està fent la difícil. Per tant, tot això justifica que tu creuis la línia d'agressió sexual, perquè al final infantilitzes la dona, assumeixes que no sap què vol i, per tant, tu li has de dir què voldrà i el que vol, evidentment, és mantenir relacions sexuals amb tu. Però això, des de sempre, s'ha anat validant a través de la cultura, per això també és cultura de la violació.
4: És el que Barbara Kruger que deia, que els nostres cossos sempre han estat un camp de batalla. Tot aquest discurs de la cultura de la violació s'ha normalitzat. Que tots aquests delictes afectin majoritàriament a les dones no ens sorprèn, perquè és un relat que al final s'ha adquirit com a socialment normal. De la mateixa manera, com tu deies, Laura, no? En la literatura i el cinema, quan hi ha una violació, normalment en el cinema la víctima és una dona. Aquestes experiències són situacions que compartim i que al llarg dels segles hem arribat a minimitzar. Ho hem vist tan representat a tot arreu i ho hem experimentat tant que ens sembla que l'espai destinat a les dones és per defecte el de la víctima. I per això, doncs, aquest és l'espai que cal trencar.
6: Un exemple paradigmàtic de cultura de la violació també és que en obres això literàries o de cultura en general, una violació sigui l'estimulant de l'evolució del personatge d'una dona. És a dir, una dona potser comença la pel·lícula o la sèrie sent molt fleuma, llavors la violen i llavors s'empodera i és la millor. Això és violentíssim i realment és cultura de la violació amb totes les lletres, però ho hem assumit i ens sembla una trama normal en la majoria d'obres.
3: Un violador no és només algú amb qui topes en un pàrquing fosc a la nit. També en trobes dins la família, entre els amics.
4: Tota aquesta onada de testimoniatge ens ha servit també per desmitificar la idea del maltractador com a monstre, com un violador anònim que t'espera en una cantonada. Els maltractadors formen part del nostre entorn, sovint aprofiten l'espai de vulnerabilitat d'un entorn amable per exercir la seva manipulació. Aquesta manipulació pot desembocar en una violència en diferents estadis i tots aquests delictes els tenim també recollits en el diccionari. Pot esdevenir una violència psicològica, pot esdevenir una violència econòmica, vicària, quan es vol fer mal als fills per, en últim terme, voler fer mal a la dona. En una violència sexual,
6: la qüestió és que també els violadors moltes vegades no són ni conscients que allò que fan és una agressió sexual, perquè justament la cultura de la violació el que fa és justificar tot un seguit de conductes que realment són de violència sexual cap a les dones, però s'ha normalitzat fins a tal punt que sembla que les dones, si fan X cosa, ja deuen sexe en aquesta persona. Per tant, que t'agradeixi sexualment realment és com que tu has buscat. Tot això és el que ens ensenya la cultura de la violació i el que s'ha anat legitimant durant tants anys. Per això és important ara posar-hi paraules, explicar què és i així anar descapdallant una mica tot aquest garbuix de rols que s'han creat i que justifiquen que hi hagi violència sexual. I per això també és molt habitual que n'hi hagi dins la parella mateixa, perquè o l'home no és conscient realment que està fent una agressió o li és igual perquè realment tot el seu entorn i tota la socialització que ha tingut justifica que hi hagi aquesta violència sexual cap a la dona.
4: Per això, la importància de tenir ben definit un concepte com el consentiment, que ara actualment a França, arrel del cas Pelicot, és un debat, perquè no hi ha aquest concepte en el Codi Penal. És el que deia la Laura, no s'ha d'oblidar en cap cas una cosa bàsica, que qualsevol pràctica sexual ha de ser consensuada i consentida, i que el fruit d'aquest acord sempre ha de ser conscient, les dues persones han de ser conscients i han de ser lliures de concretar les circumstàncies d'aquesta pràctica. Per tant, si tu no ets conscient, doncs perquè t'han administrat uns fàrmacs, la submissió química, aquest terme també el tenim al diccionari, seria el cas de la Gisèle Pelicot, doncs no pots haver consentit perquè no eres conscient. Per tant, ja va, és una de les premisses bàsiques en les quals es pot comprovar que no hi havia consentiment. I una altra de les qüestions fonamentals i que convé recordar infinitament és que una dona té dret a canviar lliurement d'opinió quan vulgui. Una dona té dret a canviar lliurement d'opinió. El consentiment per participar en una pràctica sexual es pot revocar en qualsevol moment.
3: Em diuen que sóc valenta. Ser valenta és llançar-se al mar per rescatar algú. Jo només tinc voluntat i determinació per intentar canviar la societat.
4: Durant massa temps se'ns ha volgut encasellar en la zona de víctimes com si no hi hagués opcions de sortir d'aquí mai més. Actualment es parla de supervivència, de supervivents, i és aquest el terme que volem fer èmfasi i serà un dels termes que també introduirem en el diccionari.
6: Sí, perquè tenim tots la idea de víctima com un agent passiu que ha rebut una violència i, en canvi, el terme supervivent té un punt d'apoderament de la dona que ha passat, que efectivament ha rebut una violència i ha estat víctima d'una violència, però a partir d'un procés de reparació i de restauració del dany acaba sent una supervivent, i quan acaba de passar tot el seu procés per assumir la violència que ha rebut, és una supervivent i és una manera de també reivindicar que sí que s'ha passat per una violència, però que igual que es té la sensació que si has estat víctima de violació, d'una agressió sexual o de maltractament, ja mai més tornaràs a ser la mateixa persona i per sempre més seràs una víctima, el fet de parlar de supervivents i això que dèiem, de posar paraules a les vivències de cadascú, permet que les persones que han estat víctimes continuïn la seva vida i que la seva vida és pràcticament la mateixa que abans que han passat aquest episodi de violència, és a dir, que aquesta violència no determina la vida d'aquesta persona a partir d'aquell moment. I per això és molt important també el pas de víctima a supervivent, que parlàvem de la reparació, que també és un dels termes que inclourem en el diccionari, que és tot el conjunt d'accions fetes pels diversos agents que s'involucren en l'atenció a una víctima de qualsevol mena d'agressió masclista a restablir aquests àmbits de la seva vida que s'han danyat. És a dir, justament a passar de ser víctima a supervivent i hem de passar pel procés de reparació.
3: Com ha pogut l'home perfecte arribar fins aquí? Com has pogut deixar entrar aquests estranys al meu dormitori? Has escollit la profunditat més fosca de la naturalesa humana. Sóc una dona totalment destrossada i no sé com em recomposaré d'això.
6: Tres conceptes que posarem en el diccionari del consentiment tenen a veure amb les masculinitats. No masculinitat en plural, sinó diverses masculinitats, perquè al final no tots els homes segueixen el mateix rol de masculinitat, però sí que n'hem trobat tres molt definides, que són la masculinitat hegemònica, la masculinitat fràgil i la masculinitat tòxica. Anem per parts. La masculinitat hegemònica és com la contrapartida de la feminitat hegemònica i serien tots els rols que tots tenim al cap quan pensem en masculinitat, és a dir, més control de les emocions, seriositat, la part aquesta més de racionalitzar per contra del que s'associa a la feminitat, que és la part més emocional, que tot això, evidentment, està construït pel patriarcat. Després, la masculinitat fràgil són les reaccions defensives que tenen alguns homes justament quan senten que se'ls qüestiona la masculinitat hegemònica o que passa alguna cosa que diguéssim que amenaça, entre cometes, la masculinitat. I aquí un exemple paradigmàtic que sobretot hem vist molt aquests dies amb el cas de la Gisèle Pelicot, sobretot, és una frase que en anglès és not all men, que en català el podríem traduir com no tots els homes, que són aquestes reaccions que tenen els homes quan hi ha un cas d'aquests que diuen ep, però no tots els homes som així. I és l'actitud aquesta defensiva en comptes d'empatitzar amb les dones, de posar-se l'escut i dir no tots fem això, que és aquest no del men, que després el moviment feminista ho ha digerit i ha allargat la frase per no del men, but always a men, és a dir, no tots els homes, però sempre és un home. I després el tercer tipus de masculinitat, que és la tòxica, és agafar tots els rols aquests de masculinitat hegemònica i portar-los a l'extrem amb actituds violentes, misògines, homòfobes normalment i més masclistes, encara i més portades a l'extrem, que també és un tipus de masculinitat que malauradament veiem molt i que també està relacionada amb això de trencar objectes, de cridar i de fer com una demostració de la masculinitat molt extrema.
5: Aquestes masculinitats tòxiques tenen uns paràmetres que nosaltres hem analitzat, hem estat estudiant abastament durant molt de temps, amb moltíssimes fonts, amb especialistes, i ens trobem doncs, que bueno, hi ha uns rols que sempre són uns paràmetres comuns, un dels quals, per exemple, és sempre hi ha una mena de companyonia masculina, una camaraderia, que en lloc de mostrar una empatia, en plan, ostres, ja n'hi ha prou, doncs no veiem homes a les xarxes compartint aquest ja n'hi ha prou. En canvi, sí que veiem a xarxes, sobretot a xarxes, molts exemples d'aquestes sancions socials, no?, marcades en la cultura de la violació, que es dirigeixen contra les víctimes i no contra els autors d'aquestes conductes.
3: Quan et violen hi ha vergonya, però aquesta vergonya no és per a nosaltres, és per ells.

0: Un d'aquests termes que era necessari és el de terror sexual, que de fet és un terme que va encunyar la politòloga Nerea Barjola, el llibre Microfísica sexista del poder, en què analitzava com es va tractar el crim d'Alcàsser als mitjans de comunicació. I el terror sexual és l'actuació masclista que pretén atemorir, alliçonar i controlar les dones mitjançant la difusió d'un relat manipulat sobre el risc de patir agressions sexuals quan tenen conductes que no encaixen amb els rols fixats pel patriarcat. Què vol dir? Que quan les dones fem alguna cosa que no és llegida com portar-se bé, per exemple, sortir de festa, a beure, es crea un relat que avisa de les conseqüències que pots tenir si fas això. Per exemple, vam tenir un exemple molt clar fa un parell d'anys, a l'estiu, amb les punxades que hi va haver a les discoteques, que també és un terme que inclourem en l'actualització del Diccionari del Consentiment, que és la punxada química, que és punxar alguna mena de droga a les víctimes, tot i que en aquell cas es va veure que no s'injectava res. Per tant, era un cas paradigmàtic de terror sexual perquè l'objectiu bàsic era atemorir les dones i que no sortissin de festa o que no beguessin o que els hi fes por fer alguna cosa que pogués portar-les a ser agredides sexualment.
1: La vergonya ha de canviar de bàndol.
2: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.

0: He vist fer autèntiques meravelles aquells qui al principi tothom prenia per perdedors.
1: Perquè el candidat resulti investit, ha d'obtenir els vots de la majoria absoluta. La votació és pública per crida, es vota per ordre alfabètic.
2: Sí. Sí.
3: Sí.
0: Et queda molt poc per arribar al govern.
2: No. Sí.
0: No necessites que els partits tradicionals et donin suport.
3: Sí. No.
0: Pensa que ara et veuen com una amenaça.
3: No.
0: Com un rival del seu mateix nivell.
3: Sí.
0: I per això volen desprestigiar-te.
2: Sí.
0: Ja hi haurà temps per canviar això.
3: No.
2: No.
0: Però ara cal trobar solucions per formar un executiu.
2: No. No.
3: Sí.
2: Sí.
0: Veus aquells que seuen a una cantonada de l'hemicicle?
2: Sí.
0: Un grapat de partits insignificants.
3: No.
0: Són ínfims. Tenen molt poca representació, però molta fam de poder.
3: Sí.
0: Mira'ls.
2: No.
0: Són com el teu partit abans de la victòria electoral.
1: Aquesta votació no ha assolit la majoria requerida i no ha atorgat la confiança d'aquesta cambra per la investidura. S'aixeca la sessió.

0: Et necessiten, com tu a ells. Amb els seus vots podràs ser president, tot i que hauràs de fer algunes concessions. No estaràs sol en el nou govern del canvi. Ofereix-los un parell de ministeris i acorda complir alguna de les seves promeses electorals. Però no canviïs ni un sol punt, ni una sola coma al teu programa de govern. Recorda que el poder és a les teves mans i ells només són un mitjà per arribar-hi. Si els ajudes a prendre el poder també a ells, t'estàs abocant a la teva pròpia ruïna, perquè aquest poder l'has guanyat tu i el poden aprofitar en contra teva.
1: Bon dia a tots i a totes. Us convoquem a aquesta roda de premsa per avançar-vos que la nostra formació ha arribat a un acord amb el Partit pel Canvi i que aquest país tindrà finalment un nou govern.
2: El govern de coalició presenta el programa de govern que s'enfoca en resoldre problemes. El document porta per títol El canvi necessari. Inclou més el que heu anunciat que el canvi ja és inevitable i que la ciutadania començarà a notar que són les necessitats. El govern posa el punt de mira a la corrupció i a l'estalvi econòmic de l'administració, segons el redactat acordat entre el Partit pel Canvi.
3: Primera legislatura.
0: Complir les promeses electorals és secundari. També cal ser influent i marcar el camí de la política. El poble et dona suport i els partits tradicionals han quedat en un segon pla. Ja no confien en ells. Els seus emblemes o missatges els han servit de res. Acabaran incorporant de mica en mica les teves frases, les teves idees i, finalment, la teva manera de pensar. Tot perquè és el relat guanyador. Intentaran fer-se el seu. Fins i tot l'expresident parlarà de corrupció si és del que parla la gent. Tothom voldrà criticar allò que tu critiques i buscaran com sigui una mica de protagonisme. Aquesta és la victòria de debò. Que el teu relat estigui en boca de tothom, sense cap mena d'esforç.
4: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 2. Altaveu.
0: No n'hi ha prou amb això. T'has d'assegurar que absolutament tothom vagi en la mateixa direcció. Em refereixo als funcionaris. Tots aquells que fa anys que accionen els engranatges de l'Estat i que costarà molt convèncer-los del canvi en un sistema que han fet seu i que plantaran cara si poses en risc la seva feina. Hi ha dues maneres d'afrontar-s'hi, amb la força o amb les lleis. Jo et suggereixo que barregis amb dues coses i, a més, aprofitis una de les teves promeses electorals.
2: Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries.
0: Les despeses innecessàries. Podries començar per la forma del teu govern. Elimina ministeris. Els ciutadans creuran que vols estalviar si el govern sacrifica unes quantes carteres per beneficiar l'economia. Tot i que a l'hora de la veritat, aquest estalvi mai arribi. Espero que això no et suposi cap fricció amb els teus socis de govern. Això només és el començament. La reforma ha de ser total. Cal estudiar cas per cas cada ministeri, des de la sanitat fins a la defensa. Comprova la feina de tothom per saber si és realment necessària. Que no hi hagi cap treballador sense auditar. Cap funcionari fidel sense recompensar. Que desapareguin ministeris sencers comportarà a la llarga que milers de funcionaris vegin perillar els seus llocs de treball i que tinguin la sensació que la seva feina també desapareixerà. Esclar que no hi haurà acomiadaments massius. La qüestió és fer-los pensar que han de ser útils pel govern i que, sobretot, han de ser fidels al canvi. Has d'aconseguir que tothom, sempre i en qualsevol circumstància, et necessiti, també els empresaris. T'interessen aquells que tenen més poder, aquells que poden moure el canvi. Sedueix-los amb tot allò que està per fer. Obres públiques milionàries, ajudes, noves empreses estatals i privatitzacions exprés de serveis bàsics. Ofereix als estrangers recursos energètics, telecomunicacions, bancs, tot el que tinguis a l'abast. Afavoreix l'empresariat i ells t'afavoriran a tu. Qualsevol empresa et pot ser útil, Et poden concedir préstecs a interessos reduïts, contractes abaratits, una bona imatge als mitjans de comunicació, més influència a escala global. Aquest equilibri és complicat. Ells potser paguen la festa, però recorda que qui governa i escriu les normes ets tu. Ja tindràs molt fet si agrades als empresaris, líder. Però necessites que tothom parli bé de tu. Per tornar a vèncer, has de convèncer. Has d'acabar de conquerir la ciutadania per tenir més poder, començant per tots els mitjans que consumeixen.
3: Que no ho veieu? El Partit pel Canvi és totalment reaccionari. Cal parar-li els peus immediatament, abans que sigui massa tard. Estan perseguint els funcionaris per motius ideològics. Això és intolerable. Al final, també ho faran amb els que critiquem el govern? Fins a on arribaran? La gent que ens està escoltant a casa ha d'obrir els ulls. Ja n'hi ha prou de discursos que posen en dubte tot el que s'ha aconseguit fins ara.
0: Has de posar fre a algunes d'aquestes crítiques. Algunes són tan injustes. No estàs pas en contra de la llibertat d'expressió. Al contrari, ets un líder escollit democràticament. La voluntat popular s'ha de veure reflectida també als mitjans. I és hora de començar a controlar-los d'una manera sofisticada. Crea un consell de mitjans, ven-lo com un organisme que vetllarà perquè es compleixi la llei i garantirà la pluralitat, que sembli independent, però que a l'hora de la veritat tu mateix el puguis controlar. El consell de mitjans serà el vehicle per posar ordre a les empreses de comunicació. Comença tallant-los l'aixeta, prohibeix el finançament estranger i redistribueix els anuncis que el govern col·loca als mitjans. Digues que és per garantir la seva independència, que vigilin el que diuen si volen els teus diners. I si el Consell considera que hi ha mitjans que menteixen, que la llei actuï. És igual si el que publiquen és veritat o no. Que siguin els mateixos mitjans els que se censurin. I alguns fins i tot hauran de tancar. I si tot això no funciona i fos necessari, retira acreditacions a les rodes de premsa i decideix qui pot accedir al teu govern. Tot per silenciar les veus que et critiquen i amplificar les que t'afavoreixen.

0: Recapitulem. El Partit pel Canvi aconsegueix el govern després de pactar amb forces minoritàries del Parlament. Un cop en el poder, les seves primeres passes són controlar els treballadors de l'Estat, és a dir, els funcionaris, i construir una xarxa d'empreses que li donin suport. L'objectiu ara és aconseguir fer arribar el discurs del partit als mitjans de comunicació i penalitzar aquells que no s'alineen amb el govern. Comencem parlant del discurs. Que puguis discutir sobre política amb el teu veí, la carnissera del mercat o el típic cunyat al dinar de Nadal, és normal. És més, és positiu per la democràcia compartir els nostres pensaments i la nostra ideologia, sempre que hi hagi tolerància. Però què passa quan s'apuja massa el to? Quan és impossible arribar a un punt d'acord? I quan passem a odiar l'altra persona pel que pensa?
1: Aquí hi ha dues polaritzacions. La polarització ideològica refereix al fet que nosaltres podem tenir opinions discrepants sobre un determinat tema o temes.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: No, per exemple, vosaltres podeu estar a favor de baixar els impostos i jo puc estar a favor de pujar els impostos. Això és una discrepància sobre un tema, que són els impostos. I podem estar tots dos als extrems oposats. Després hi ha la polarització efectiva, que és la polarització en base als sentiments, que no només podem estar en desacord amb els impostos, sinó que jo us puc odiar perquè defenseu una posició diferent i estimar molt els meus perquè defensen la meva posició. Aleshores, el tema de la relació entre la polarització i la democràcia, aquesta és una qüestió controvertida, perquè malgrat que sempre es diu que polarització ideològica o afectiva, sobretot l'afectiva, acaba creant una erosió en les democràcies, sabem poques coses i realment no necessàriament és així. És a dir, perquè una societat estigui molt polaritzada, no necessàriament això implica que la democràcia s'acabi erosionant o acabi caient.
0: Faci caure o no la democràcia, la polarització fa més difícil arribar a consensos. No és només que el teu rival polític tingui idees que no t'agraden, sinó que, a més, perquè ens entenguem, no el suportes. Un altre concepte que sovint escoltem, sovint amb connotacions negatives, és el populisme. Partits populistes, mesures populistes... Però què és el populisme?
3: El populisme, com altres conceptes que s'han tractat en aquest podcast, és difícil de definir. Agafarem l'explicació del politòleg neerlandès Cas Mude. Segons ell, el populisme és una ideologia que separa la societat en dos grups oposats, la gent contra l'elit corrupta. Per al populisme, la política hauria de ser una expressió de la voluntat general del poble i no pas el que dictin els de dalt. Però Mude afegeix que aquest corrent promet polítiques oportunistes amb l'objectiu de complaure ràpidament els votants i comptar amb el seu suport en comptes de buscar la millor opció per ells. El populisme és la ideologia, sovint, dels partits anti-establishment, els quals t'hem parlat a l'anterior episodi. Però els últims anys també es poden veure traces d'aquesta ideologia en els partits tradicionals. És el cas de la influència del discurs en contra de la immigració a la Unió Demòcrata Cristiana i el Partit Socialista a Alemanya en els últims anys. O l'enfrontament entre el poble i les elites que es veia a les campanyes laboristes al Regne Unit durant el mandat de Jeremy Corbyn fa una dècada.
0: Simplificar un discurs polític el fa més comprensible. I encara s'entén més, o és més fàcil compartir-lo, si l'explicació assenyala un culpable concret o una solució fàcil a un problema que realment pot arribar a ser complex. A l'anterior episodi ja vam dir que un partit anti-establishment no té per què posar en risc la democràcia. En aquest mateix sentit, un missatge senzill tampoc té per què posar en risc la democràcia. Ara bé, com s'evita que discursos antidemocràtics, que poden ser simples i populistes, calin en la població?
4: Hi ha una qüestió de llenguatge, emprar un llenguatge senzill.
2: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
4: Un llenguatge, a vegades el llenguatge polític és... No per ser políticament correcte, sinó per intentar ser un màxim de precís, acabem construint un llenguatge que només entenem polítics i periodistes. No? Per tant, un llenguatge molt més planer, directe, senzill. Per tant, avui, quan l'extrema dreta es presenta com l'alternativa a liberals i socialdemòcrates, a conservadors i verds, en els països occidentals, i apel·la al vot del canvi, bueno, si aconsegueix governar, aquests partits tornaran a tenir la majoria al cap de poc temps perquè apel·laran també al vot del canvi.
0: En cas que un partit democràtic, sigui populista o no, arribi al poder, cal que compleixi amb uns mínims perquè la població, almenys, subsisteixi. Pot tenir un gran missatge, pot haver arrasat a les eleccions i pot tenir un gran carisma. Independentment de tot això, hi haurà un moment que, si s'arriba al govern, el que haurà de fer és governar. Sigui quina sigui la ideologia que segueixi i per molts canvis que hagi de fer, hi ha un òrgan de l'Estat inamovible i molt influent: els funcionaris.
5: La democràcia necessita benestar, perquè hi ha una correlació entre benestar i democràcia.
2: Carles Ramió, professor catedràtic en ciències polítiques i expert en gestió pública.
5: I perquè hi hagi benestar, fa falta un cert equilibri entre el mercat i l'Estat, és a dir, el conjunt d'administracions públiques. I perquè les administracions públiques funcionin, fan falta empleats públics i bons treballadors públics. Per tant, hi ha una vinculació, encara que indirecta, però forta, entre professionals de l'administració pública, no diguem funcionaris, perquè hi ha diferents tipus de vincles a l'administració pública i no tots els que treballen són funcionaris, entre professionals públics, eficàcia de l'administració, benestar i això, diguem, vinculació i reforçament de la democràcia.
0: O dit d'una altra manera.
5: Sempre dic que la burocràcia és com un colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les emissions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el que veu que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt, molt en precisió de cirurgia. Evidentment, la metàfora de la motosierra és justament al revés que la cirurgia.
0: La necessitat dels funcionaris en una democràcia fa que la relació entre els polítics i els treballadors públics sigui a vegades complicada. Una disputa entre dos grans actors de la democràcia que, tot i que el més normal és que estigui igualada, molts cops es decanta cap a una banda.
5: I els empleats públics, els funcionaris, també intenten fer preveldre les seves opinions i la seva visió conceptual dels temes sobre els polítics. Aquí es produeix una lluita de poder que, no dic que sigui sana, però que sí, és veritat, és que és inevitable i que s'ha de saber canalitzar. I en aquest sentit es donen casos on hi ha un lideratge polític que és fluix, que on, en aquests casos els funcionaris acaben imposant els seus criteris i tecnocratitzant l'administració pública.
3: Existeixen casos concrets en què el funcionariat s'ha resistit o fins i tot influït en la presa de decisions dels governs, com ara els treballadors públics del Brasil, que van aturar les intencions de l'executiu de Jair Bolsonaro de renovar totalment l'administració. També observem l'escenari contrari. A Indonèsia, els alts funcionaris són escollits pel govern i aquests els utilitza com a instrument per apoderar-se de recursos de l'Estat i guanyar campanyes electorals. Dues altres maneres d'intentar condicionar el funcionariat les estem observant més recentment a l'Argentina i als Estats Units. El primer amb l'eliminació de diversos ministeris i el segon amb la creació del Departament d'Eficiència Governamental, el DOGE. Totes dues maneres pretenen retallar despeses innecessàries.
0: Els funcionaris es deuen sempre a l'Estat, tot i que el sistema és un gran condicionant per la seva feina. Sembla evident, però l'autocràcia utilitza mètodes totalment diferents per seleccionar i organitzar els treballadors públics i això determina, com s'ha mencionat fa uns minuts, el benestar dels ciutadans. No queda clar, però, quins mètodes prefereixen les autocràcies per construir el seu funcionariat.
5: Els sistemes autoritaris són, normalment solen ser clientelars, perquè busquen persones afins al seu projecte i llavors el clientelisme és una porta oberta a la desprofessionalització, a la mediocritat, al nepotisme i a la corrupció. Encara que hi han hagut alguns règims autoritaris que han apostat molt per l'eficàcia i llavors han mantingut sistemes meritocràtics.
0: A destruir la democràcia hem preguntat als politòlegs per on començarien si fossin uns autòcrates que tinguin l'objectiu, precisament, de desmuntar el sistema. Alguns ho han tingut clar.
6: Si tu em dius què faria un dictador, bueno, diguem-ne, un govern que guanya democràticament unes eleccions però que vol perpetuar-se en el poder.
2: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
6: 1. Controlar els diners. On està la caixa dels diners? Perquè tu amb els diners compres lealtats. Això ho està fent Trump. Ha comprat la lealtat dels diputats del Partit Republicà a través de les donacions que ell rep personalment. I després tens la qüestió de controlar els mecanismes o les institucions de força, no? Tu has de controlar l'exèrcit, has de controlar la policia, has de controlar totes aquelles que apliquen la força.
7: Enfoquem-nos ara en el primer, controlar la caixa. En una democràcia, quan un partit polític és fort del govern, amuntega grans quantitats de diners públics, donacions i deutes bancaris que permeten, entre altres coses, subsistir com a força política. De fet, hi ha cops que és difícil seguir el rastre dels seus ingressos. Un escenari ben diferent, però, és que aquest mateix partit arribi a l'executiu. Aquí les normes són més estrictes i un possible cas de corrupció més greu. En qualsevol dels casos, existeixen organismes independents, que no depenen del govern, que vetllen perquè això no passi, perquè tots els partits respectin les regles del joc. Són organismes que persegueixen el frau i la corrupció i que tenen l'objectiu que ningú controli totalment la caixa.
8: És una entitat independent, però que està nomenada pel Parlament de Catalunya. És a dir, hi ha una comissió de control, ells han de donar compte a la comissió de control i al Parlament de Catalunya cada any del que fan i quina és la seva estratègia i política.
2: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
8: I la persona que dirigeix l'oficina antifrau està nomenada pel Parlament a partir d'unes propostes que fan els partits polítics. Nosaltres en aquests moments estem demanant que no siguin els partits polítics que facin la proposta, perquè hem tingut tres directors i tres directors que han sortit amb dificultats i sigui també la societat civil qui pugui participar en el nomenament d'aquestes persones.
7: És molt llaminer intentar-se fer amb la caixa. Uns diners dels quals en depèn la ciutadania i l'estabilitat del mateix sistema. La grandària d'aquesta caixa la determina la riquesa d'un país, del treball que es transforma en activitat econòmica i que acaba tenint un impacte en el benestar de la població.
4: Però les empreses són un element fonamental de l'economia d'un país. Al final vivim en una economia de mercat i per tant les empreses són les que generen, i els treballadors de les empreses generen l'activitat econòmica. Alhora l'Estat intervé en l'economia.
7: La lògica ens diu que com més empreses, millor. Més creació de treball, més impostos als negocis i més agilització de l'economia. El sistema que fonamenta la creació i estabilització d'empreses s'anomena capitalisme. I no, al contrari del que ens digui la lògica, no té per què assegurar la democràcia.
9: Fins ara pensaven que el millor sistema per tenir una democràcia era un sistema capitalista on el mercat et feia canviar, com he dit abans, els guanyadors d'aquest joc. No eren sempre els mateixos guanyadors. Hi havia l'època de Rothschild, Rockefeller, tot això ja ha canviat.
2: Sergi Basco, professor d'Economia.
9: Ara tenim els nous guanyadors, no? Que són els de les tecnològiques. Pensaríem que si hi ha una altra nova tecnologia, hi haguessin nous guanyadors. El perill és quan el sistema capitalista no genera nous guanyadors. Aquest seria el perill. Perquè bé sí que aquí el poder econòmic i polític serien molt més correlacionats.
7: Per aquest motiu, sorgeixen regulacions i entitats que vetllen pel funcionament correcte de l'economia. D'aquí sorgeixen les patronals, és a dir, les associacions d'empreses i els sindicats en defensa del treballador.
10: Jo crec que el que no existeixi el diàleg social...
2: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
10: Sí, eliminar els representants de treballadors i de les empreses de l'acció pública és un element tan greu com tancar el Parlament.
7: Però qui pot estar interessat a canviar les regles del joc? Són justes tant pels ciutadans, perquè els seus impostos no van a parar al compte de ningú, com pels partits, perquè així tots tenen les mateixes condicions per competir, tot i que a vegades s'arrisquin a ser enxampats. Però també existeix un tercer actor en aquesta escena. Posarem un exemple. Imagina que vius en un apartament amb una piscina comunitària per tots els propietaris i que ningú altre pot fer servir. Hi ha una alarma amb un codi secret que ho impedeix. un dia hi convides els teus amics. Per un cop no passarà res. De fet, et convidaran a sopar a canvi d'aquest favor. Què fas llavors? Vigiles que no hi hagi cap veí molestant, desactives l'alarma i t'hi banyes amb ells. Però què passa si els teus amics s'hi acostumen i els convides constantment a canvi de regals o favors? Què passa si els teus amics volen incomplir les normes i tu, a canvi, reps un benefici?
9: Hi ha diferents nivells de corrupció, no? Però un nivell de corrupció molt, molt fàcil és dir-los demanar subvencions al govern, dir o em pagueu perquè m'instal·li a Catalunya o m'instal·li a Saragossa. Això ha passat. Moltes empreses multinacionals que venen a Catalunya és perquè els ofereixen un contracte, uns acords, uns pagaments, unes subvencions més altes de que els ofereixen a altres regions. Per tant, és una forma de poder econòmic assajar-hi en el poder polític. Altres, que als Estats Units estan molt regulades i no tenen cap por a dir-ho, són els lobbies. El lobby és com el poder econòmic afecta el poder polític i ja ho fan sense caretes. Els lobbies, soc lobby del petroli, jo intentaré parlar amb els senadors i amb els congressistes per tenir un tracte més favorable als meus representants. I això és legal als Estats Units. Mentre tu ho diguis, és legal. Per tant, sí que moltes legislacions que el govern fa depenen de les actes de les empreses. I de nou, com diem, com més gran sigui l'empresa, més poder tindrà sobre el govern. Si una empresa diu, mira, tinc el 30% dels treballadors treballen per mi, seria mala notícia per tu que jo els digui amb els meus treballadors que per culpa teva he de tancar l'empresa. L'altra manera de corrupció que veiem és el que es diu les portes giratòries, no? Que això sí que és un cas, potser a Espanya és únic que això passa, no? Que jo sóc el regulador de l'electricitat, sóc com a polític, m'encarrego de la legislació de les elèctriques i quan deixo de ser polític passo a ser conseller d'una companyia elèctrica. Per tant, tinc els meus interessos com a polític a preservar els interessos de les elèctriques, perquè quan jo hi vagi tindré un sou d'ells. Per tant, el fet de tu saber com a polític que hi ha la possibilitat de que puguis acabar amb una empresa que tu estàs regulant fa que no tingués uns interessos que hauria de tenir.
3: Quan es tracta d'aconseguir suport econòmic del sector privat, és a dir, de les empreses, els governs autòcrates tenen moltes opcions al seu abast. Nosaltres en posem dues d'exemple. El règim de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia, és conegut per teixir aliances amb els empresaris a través del clientelisme, amb l'oferiment de certs favors a les empreses a canvi d'aconseguir resultats polítics. A Veneçuela es concedeixen llicències d'explotació perquè les grans empreses petrolieres explotin aquest recurs, un bé que va més enllà de l'àmbit econòmic. Darrere s'hi impliquen altres governs com el xinès.
7: Controlar el discurs, els funcionaris, l'economia, a vegades és molt vistós. Els mitjans de comunicació, que han exercit tradicionalment de garants de la informació i defensors davant qualsevol ingerència política, s'encarreguen d'assenyalar què no està anant bé. També tenen un tercer element en compte, la seva participació en l'opinió pública.
1: Doncs, essencialment, sempre s'ha dit que l'opinió pública la controlen diferents actors, que són les institucions. Les institucions són un gran generador d'opinió pública, però essencialment són qui governen i qui fa acció política. Quan dic institucions, vull dir govern i oposició. I després, també, els mitjans de comunicació, que no deixen de ser aquest canal de transmissió entre el que fan les institucions i el que diu i el que vol rebre o el que rep la societat. Avui en dia també hi ha un altre canal important d'opinió pública que ha sorgit en els últims anys, que és la pròpia ciutadania, a través des de les xarxes socials a altres mecanismes alternatius d'informació que fan que es canalitzi aquesta informació d'una altra manera i, per tant, afecti també les institucions.
7: Però podem anar més enllà. Els mitjans s'emmirallen amb la política, la societat i els discursos que utilitzen. És a dir, són història viva del que passa als carrers, al Parlament i al govern, tot i que de vegades es mimetitzen amb ells.
11: Crec que són acceleradors de processos.
2: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
11: I ara mateix els mitjans estan sent acceleradors del procés de la destrucció de la democràcia, com han pogut ser en altres èpoques acceleradors dels processos de construcció de democràcia. I en què em baso amb això per dir que són acceleradors? Doncs primer de tot, per una banda, perquè per aconseguir audiències estan repicant o estan reproduint missatges de l'extrema dreta, com pot ser tot el que es va fer amb els menors no tutelats, d'un missatge de por absolut contra xavals de 15 anys que venien aquí sota la roda d'un camió, i això està accelerant una por que, contra el que és diferent, que, la por, que, el, que després acaba sent el que fonamenta i el que fa créixer l'extrema dreta, o com el discurs que s'està fent des dels mitjans de les ocupacions d'immobles.
7: És per aquesta influència de la política en els mitjans que els partits volen que els seus discursos apareguin en les pàgines dels diaris, a les tertúlies de la ràdio i les anàlisis televisives. A vegades és qüestió d'utilitzar el lloc ideal per extendre el discurs que interessa.
12: Amb tot això, els partits polítics tenen quotes, els importants tenen quotes, i tenen gent que va... tu saps que doncs, del PP va aquest, del PSOE va aquest, i això és així.
2: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
12: Llavors, hi ha quotes més o menys sagnants, o sigui, hi ha gent que sí, que, bueno, doncs, que tu saps que... A veure, què representa? Perquè jo també entenc, a veure, allò de les quotes, dit així, pot sonar fatal, però si jo hagués d'orquestrar una tertúlia, clar, no els portaré tots de Podemos o a tots del PP. A mi m'interessa que hi hagi gent variada, o sigui que a vegades el mitjà és el primer que vol tenir un ventall. Ara, clar, una cosa és persones que representen una sensibilitat, insisteixo, i una altra és persones que anen amb l'argumentari a la boca i a defensar a vegades allò indefensable, no?
7: Els mitjans de comunicació o el periodisme degraden la qualitat democràtica?
13: Jo crec que no es pot mai generalitzar perquè el que ha contribuït a la degeneració democràtica té a veure també amb el nivell de responsabilitat, d'exigència dels tres poders, del poder executiu, legislatiu i judicial.
2: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
13: Els mitjans de comunicació són vigilants d'aquests poders i alhora són contribuïdors, diguéssim, de la projecció d'aquests tres poders, i crec que tots els tres poders i també la funció de vigilància que exerceixen els mitjans de comunicació s'ha primat. I s'ha primat perquè l'espectacularització institucional ha contribuït a primar aquest nivell de qualitat democràtica dins dels mitjans, i els mitjans han remat per espectacularitzar també la informació, amb la qual cosa s'ha primat el sentit crític. I això ha fet que el nivell d'intolerància que hauríem de tenir per les disfuncions i per les corrupcions socials, polítiques, econòmiques, no acabi aflorant correctament en el moment de la denúncia, no?
7: Tot plegat és complicat si es té en compte, de nou, qui està més a prop de la caixa. Les subvencions en mans de partits governants suposen un ingrés que, per a molts mitjans, és necessari per poder continuar amb la seva tasca. T'ho vam avançar a l'anterior episodi.
12: Primera, que no són negoci, no donen diners. Avui en dia els mitjans de comunicació dona gràcies que no en perdin. Han intentat moltes vegades compensar això amb un excessiu entreguisme. Pues aquí tenia els diners, que normalment són les administracions públiques, òbviament també altres músculs de poder. Evidentment el públic, que no és tonto, se n'ha donat compte de que... i és un peix que es mossega la cua. Ara insisteixo, el problema dels mitjans de comunicació i del periodisme, i no ho dic perquè jo sigui de l'ofici, és que són insubstituïbles.
7: Tenint en compte aquesta influència política envers els mitjans, han sorgit diverses iniciatives i organismes que tenen l'objectiu d'impedir que aquestes connexions entre partits i empreses de comunicació afectin al mínim a la seva tasca informativa. És el cas del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
14: El CAC és una autoritat independent.
2: Laura Pinyol, vicepresidenta del Consell Audiovisual de Catalunya.
14: Encarregada de vetllar pel bon funcionament del sistema de comunicació audiovisual a Catalunya, està previst en la llei de l'Estatut, és la llei 2 del 2000, de l'any 2000, i enguany precisament es commemora el 25è aniversari. És un organisme pioner al sud d'Europa. De fet, hi ha molts organismes reguladors europeus que s'han emmirallat en aquesta tasca del CAC, que actua en l'àmbit de la ràdio i la televisió de titularitat pública. Estem parlant d'unes competències antigues, perquè tots sabem que l'àmbit de la comunicació s'ha canviat en aquests 25 anys, ha canviat molt.
7: Són organismes que s'encarreguen de vigilar i recomanar de quina manera cal informar i com es poden fer continguts adequats pel públic. També té maneres de sancionar aquells mitjans que no compleixen amb la normativa vigent i que, per exemple, atempten contra la diversitat de les persones o ofereixen informació sensacionalista.
14: El CAC renova llicències, un mitjà que incomplís sistemàticament les seves prescripcions, podria ser estar subjecte a la no renovació. Això pot passar en alguns casos, si tu concurses per una TDT d'àmbit nacional, com va ser en el seu dia la iniciativa privada de 8TV, que tots sabem que va anar bé, i que no va anar bé, disculpeu, i et compromets a una sèrie d'objectius per contractar programa i aquests objectius no es compleixen, evidentment el CAC pot revocar la llicència, no? És a dir, el CAC té aquesta prerrogativa d'atorgar i retirar llicències perquè és el seu àmbit competencial.
7: Però com en el cas de l'Oficina Antifrau, el CAC també es pot desmuntar si una gran majoria parlamentària ho desitja.
14: Si el Parlament decidís substituir-nos demà, podria fer. Podria fer perquè, però s'han de posar d'acord 90 diputats. Això té virtuts, que és que un sol partit polític no pot desmantellar el CAC si no és amb aquesta majoria de 2/3.
3: En un règim autocràtic, la vigilància dels mitjans de comunicació es pot utilitzar com una eina de control polític per arrambar l'oposició del govern. El Consell de Mitjans de Comunicació d'Hongria va retirar l'any 2022 la llicència a Tilos Radio, pel que anomenaven violacions greus i reiterades a les lleis de mitjans. Altres tècniques que han perjudicat la llibertat de premsa a altres països són la redistribució de subvencions per afavorir mitjans afins, com en el cas d'Eslovènia el 2021. La radiotelevisió pública va baixar d'ingressos mentre que l'Agència Estatal de Notícies va augmentar el seu finançament. En un cas més extrem, a Cuba, els mitjans no poden rebre fons estrangers des del 2022.
7: Les democràcies tenen mecanismes per controlar els poders polítics i els mitjans de comunicació. Però quan el país s'està autocratitzant, què s'espera del periodisme?
12: Jo penso que els periodistes són les primeres baixes, les primeres víctimes de la degradació democràtica, i que una societat conscienciada els ha de protegir. I són població de risc. Els periodistes són població de risc quan la democràcia... No són els guardians de la democràcia, són els hostatges de la democràcia. I això a vegades la gent és poc solidària amb els periodistes que juguen al físic amb tot això en contra. Al periodisme se li exigeixen moltes coses i se n'hi reconeixen molt poques.
13: No, si vols la solució, diguéssim, dràstica que Goebbels ja va escriure sobre això, però la utilització mediàtica per construir un pensament feixista, no? El pensament feixista és el que aconsegueix que al capdavant de tots els seus mitjans hi hagi un discurs únic, no? I quan tu aconsegueixes això, ja estàs controlant socialment, no? Tot i que avui això, amb els mitjans que tenim a l'abast, és molt més difícil que fa un segle. Vull dir, no té res a veure la nostra realitat amb la d'aleshores. Però el pensament únic s'està construint a través de les grans tecnològiques, en part, que és un pensament que està construït per no pensar. És a dir, si tu vols destruir la democràcia, treballa perquè la gent no pensi.

0: Tens tothom als teus peus, líder. I això només és el començament. 4 anys han passat molt de pressa. Has d'assegurar que el teu canvi duri per sempre. Tornen a arribar les urnes. Estic segura que guanyaràs de nou les eleccions. Al cap i a la fi, has silenciat aquells que pensen diferent i fins i tot alguns han volgut copiar el teu discurs. Però per què la gent hauria de triar la còpia si poden escollir l'original?
1: Destruir la democràcia, un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Tomàs Hinojosa, Manel Lamadrid, Robert Rodríguez i Mariona Soler. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Pere Aragonès, Carles Ramió, Anna Sofia Cardenal, Feliu Madaula, Sergi Basco, Joan Foguet, Albert Alexandre, Anna Grau, Mònica Terribas i Laura Pinyol. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: És que...
1: El sol està encongint? Sabem que el nostre estel crema cada segon, segons va produint energia nuclear, per la qual cosa va perdent massa, al voltant de 5 milions de tones de massa cada segon. I a mesura que passa el temps, les estrelles, com el nostre sol, van acumulant cada vegada més heli al seu nucli. Aquesta quantitat creixent de cendra de fusió fa que el nucli s'escalfi i que aquest expandeixi el seu volum. No obstant això, si la taxa de pèrdua de massa és continuada a causa de la fusió i els vents solars, no hauria de ser el contrari. Al Sol li queden uns 5.000 milions d'anys. Després serà el doble de lluminós i considerablement més gran del que és ara. Aquesta escala de temps referent a la pèrdua de massa habitual és molt més llarga que la vida esperada del Sol, per la qual cosa aquesta pèrdua de massa gairebé no afectarà el radi de l'estrella. Durant l'etapa de seqüència principal, el radi del Sol roman pràcticament igual. Això és perquè l'estrella està en equilibri entre la pressió de la radiació i l'atracció gravitatòria. Cada cop que una estrella comença a encongir-se, la velocitat de reacció del nucli augmenta i, per tant, augmenta la pressió de radiació. Com a resultat, l'estrella s'expandeix novament fins que s'assoleix una vegada més l'equilibri. Un cop passin aquests 5.000 milions d'anys, el Sol esdevindrà una geganta vermella. En aquest cas, el nucli de l'estrella sí que s'encongirà, però les capes exteriors s'expandiran fins a l'òrbita de Mart, engolint tot el que estigui al voltant del procés, inclòs el nostre planeta si és que encara continua viu.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.
1: Derek, this star nonsense. Yeah, yeah. No, it isn't.
2: I'm sure of it.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna calta, més d'una descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha anunciat la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra dones i nenes i integrada en la unitat de violència sobre la dona de la delegació del govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat

0: Les 23 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol. 5 de les agressions sexuals han estat violacions i 9 de les víctimes són nenes i adolescents d'entre 14 i 17 anys i també consta una agressió a un home del col·lectiu LGTBI.
1: En estos momentos, señorías, son 9 las menores víctimas de agresión sexual que están siendo atendidas en este centro. Debemos atender primero a quien está más expuesta al riesgo y dispone de menos alternativas seguras. Los días 30 y 31 de julio, los mensajes de odio se multiplicaron por 3. En solo 2 días se detectaron 9.590 mensajes de estas características.
0: Per la seva banda, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha detallat que 760 nenes menors migrants romanen a Ceuta i ha demanat autoritzar el trasllat urgent a la península de nenes amb especial vulnerabilitat. Està previst que avui el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per tal de fer front a la crisi migratòria. I el govern espanyol reforça avui la rebaixa de l'impost sobre el gasoil, que passa de 10 cèntims a 20 per litre durant el setembre. En canvi, l'ajut a la gasolina redueix de 10 a 5 cèntims per litre, tal com estava previst. I ja es compleixen 5 anys des que es va aixecar els peatges de l'AP7, l'AP2, la C32 i la C33, una mesura que ha contribuït a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària catalana. Tot i això, l'AP7 ha concentrat més trànsit i ha registrat un augment dels accidents greus i mortals, especialment amb motoristes. La Generalitat crearà ara un nou grup de treball per tal d'estudiar si els peatges poden tornar amb fórmules variables segons l'hora i els quilòmetres recorreguts. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments no hi ha incidències destacades a les carreteres, només hi ha circulació amb retencions a l'A2 a Cornellà, la B23 a Sant Feliu, a la B20, la B10 i la C58 a Barcelona i també a la C32 a Sant Boi. A banda, pel que fa al servei ferroviari, una incidència que afecta els sistemes de senyalització a Sant Adrià del Besòs pot afectar els trens de la línia R1 provocant alguns retards. I l'Audiència Nacional ha confirmat la presó provisional de 6 dels investigats per la xarxa que presumptament va introduir a Catalunya més de 2,5 tones de metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla i que disposava d'un laboratori clandestí al Menal Segrià.
2: Notícies en xarxa.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha anunciat la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra dones i nenes i integrada a la unitat de violència sobre la dona de la delegació del govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 23 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol. 5 de les agressions sexuals han estat violacions, 9 de les víctimes són nenes i adolescents d'entre 14 i 17 anys i consta també d'una agressió a un home del col·lectiu LGTBI.
2: En estos momentos, señorías, son 9 las menores víctimas de agresión sexual que están siendo atendidas en este centro. Debemos atender primero a quien está más expuesta al riesgo y dispone de menos alternativas seguras. Los días 30 y 31 de julio, los mensajes de odio se multiplicaron por 3. En solo 2 días se detectaron 9.

0: 9.590 mensajes d'aquestes característiques.
1: Per la seva banda, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha detallat que 760 nenes menors migrants romanen a Ceuta i ha demanat autoritzar el trasllat urgent a la península de nenes amb especial vulnerabilitat. Està previst avui que el Consell de Ministres aprovi, a més, un pla d'emergència de 165 milions d'euros per tal de fer front a la crisi migratòria. I el govern espanyol reforça avui la rebaixa de l'impost sobre el gasoil, que passa de 10 cèntims a 20 per litre durant el setembre. En canvi, l'ajut a la gasolina redueix de 10 a 5 cèntims per litre, tal com estava previst. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de l'AP7, l'AP2, la C32 i la C33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària. Tot i això, l'AP7 ha concentrat més trànsit i ha registrat també un augment dels accidents greus i mortals, especialment amb motoristes. La Generalitat crearà ara un grup de treball per tal d'estudiar si els peatges poden tornar amb fórmules variables segons l'hora i els quilòmetres recorreguts. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments no hi ha incidències destacades a les carreteres, però sí que hi ha circulació amb retencions a l'A2, a Cornellà, a la B23 a Sant Feliu, a la B10, la B20 i la C58 a Barcelona, a la C32 a Sant Boi i finalment a la C17 a Mollet. Pel que fa al servei ferroviari, una incidència en la senyalització a Sant Adrià del Besòs provoca retards als trens de la línia R1 de Rodalies. I l'Audiència Nacional ha confirmat la presó provisional de 6 dels investigats per la xarxa que presumptament va introduir a Catalunya més de 2,5 tones de metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla i que disposava d'un laboratori clandestí al Mena, al Segrià. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrint per vacances.

0: compte amable, que diria Rodrigo Cuevas. Això és September dels Earth, Wind and Fire. Ens transporta directament cap als anys 70 i bé, és una icona ja de la música de tots els temps, però especialment de la rhythm and blues. No ho diem nosaltres només, ho diu la revista Rolling Stones, que la va numerar amb el número 65. Jo encara trobo que està massa baix. El número 65 en el que és la seva llista. Ja sabeu que la revista Rolling Stones, bueno, és tot un... Això era el 2021. Jo no sé si era pujat o baixat la cançó perquè es va movent la llista, però era la llista de les 500 millors cançons de tots els temps. Estava en el número 65. La veritat que va ser un èxit directe quan va sortir l'any 78, publicada per ARC i Columbia Records, doncs discogràfiques de pes també. Earth, Wind & Fire treia aquest senzill September, que després ha estat reversionat, samplejat, en fi, regravat, se n'ha fet de tot amb aquest tema que ja és emblemàtic. Tan emblemàtic que forma part de, a veure si ho dic bé, de la llista o el registre, per entendre'ns, de gravacions que guarden com a document històric a la Biblioteca Nacional del Congrés dels Estats Units. Tenen això un registre, doncs, també de gravacions, d'àudio, de vídeo, suposem també, no?, a la Biblioteca del Congrés, que consideren que són culturalment o històricament o estèticament, diuen també, importants, i en forma part des de l'any 2018 aquest September de Earth, Wind & Fire. Si tot això no fos motiu suficient, clar, la data sí que justifica, el calendari justifica que comencem amb aquest tema avui. És 1 de setembre. Atenció, volem dedicar avui el programa a tots i totes les mestres, tots els docents que avui s'incorporen a la feina, que en sou moltíssims, que teniu un curs llarguíssim per davant i que esperem que hagueu descansat molt perquè us venen corbes, eh? Ja sabeu allò que diuen, doncs això, de que el curs, o el millor o el pitjor, tot just acaba de començar. I a nivell particular, deixa'm que dediqui especialment també aquest programa d'avui a la Núria, la meva neboda, que a part de ser mestra, per tant també li toca, avui és el seu aniversari fa anys. No sé en quina situació enganxem avui a l'Enric Rubió de Cardedeu. Enric, bon dia.
1: Bon dia, doncs treballant.
0: Mira, nosaltres, clar, ja hem començat fa temps, eh? Per tu, sí, que sigui 1 de setembre, sí. Com que no t'emociona massa, t'és igual...
1: No, a mi m'encanta, sí. La veritat. Haig de dir que crec que tots nosaltres som uns privilegiats per les feines que fem, que no tothom té la mateixa sort, no?, malauradament, però crec que la nostra feina, doncs, sempre s'esperen ganes, inici de temporada, sempre pots, els programes que fas més fixos, doncs, te'ls pots fer més teus i fer alguns canvis, etcètera, no?, però sempre hi ha il·lusió.
0: Sí, bueno, començament de temporada, ara ho has dit, eh? També per molta programació, no?, que un cop s'acaba la d'estiu, doncs ja has d'anar, no tens ni temps de descansar.
1: Exacte.
0: Has d'anar pensant en canviar-te, no?, canviar la veu i posar veu ja de tardor.
1: Exacte, correcte, eh? Amb fulles allà baixats. Sí. Jo vull compagino programes de fet d'estiu amb programes ja d'inici de temporada.
0: Així és, esquizofrènia total, eh?
1: Absolutament, sí.
0: Molt bé. Vinga, que preguntem per als que són afortunats i no han d'empalmar una estació amb l'altra, no? Preguntem avui si creieu que el setembre és un mes bo per fer vacances.
1: Doncs sí, i és que, Núria, segons les dades de l'Observatori Nacional de Turisme Visor...
0: Dades per tot, ja, eh? A veure què em diràs.
1: Hi ha dades per tot. Saps quants catalans i catalanes fan vacances al setembre?
0: No.
1: Un 17% agafa vacances aquest mes que tot just avui comencem.
0: No, és bastant.
1: Sí. I dit d'una altra manera, un de cada 6 catalans estava frisant perquè arribés aquest 31 d'agost. De fet, els coneixereu quan sortiu al carrer, perquè no aniran amb presses com molts que avui comencen i molt possiblement portaran un somriure d'orella a orella. I és que, Núria, de fet, no només trobaran una importada baixada de preus els que agafen avui vacances, sinó que també trobaran platges buides, aparcaments lliures a les destinacions turístiques i gairebé un inexistent turisme de borratxera, que sobretot això, molt important per poder gaudir. De fet, cada cop són més les persones, no?, que es cullen al setembre, com ara dèiem, per fer el seu merescut treballat i lluitat, deixa'm dir-ho així, descans laboral. Tant és així que només en aquests últims 5 anys, el percentatge de gent que ha escollit aquest mes ha estat d'un 5% superior al de fa 5 anys. Imagina, que no és poca cosa.
0: Déu-n'hi-do, sí. Les xifres confirmen la percepció que tenim, no? Sí, molt bé.
1: Un 5% en 5 anys és moltíssim pel que fa a nivell històric. De fet, pel que fa a l'ocupació de cara a muntanya, aquest setembre s'espera que sigui sobre un 40% aproximadament, mentre que la platja es creu que arribarà a un 75%. I si mirem el perfil de gent, com és lògic, baixa el turisme familiar, no?, perquè comencen les escoles, però creix el sènior, així com un augment de les reserves d'última hora. Així que, Núria, ja ho veus, tenim un mes per endavant on serà molta la gent que gaudirà de sol a sol. Això sí, pel que fa a preferència, com tu bé recalcaves, vosaltres, oients oients i oients, creieu que el setembre és un bon mes per fer vacances o en preferiu algun altre? De fet, us volem escoltar, com cada matí envieu àudios al WhatsApp del programa, que trobareu a Instagram, o envieu-nos també missatges de text explicant el que preferiu. Jo no sé, Núria, què prefereixes tu. Enguany prefereixes el setembre, no?
0: He de preferir el setembre. I li estic veient les oportunitats, de veritat t'ho dic.
1: Sí,
0: sí, sí, li estic veient les oportunitats. Sí.
1: Seguríssim.
0: Sí, està bé canviar, està bé provar coses noves. Això sí que és important, no?
1: T'agradarà, però vigila perquè enganxa, això de ser fer vacances al setembre.
0: Ostres, això no li diguis al meu jefe, que si no m'encolomarà cada estiu aquí pringant. Ja veurem què passa.
1: Ja veuràs, ja veuràs.
0: Vinga, doncs, missatges de WhatsApp. Tens el WhatsApp a mà, Enric? Ara t'estic demanant una cosa que...
1: Sí,
0: sí que bé.
1: No, dic que m'estàs demanant una cosa que...
0: Ah! Que bo!
1: Doncs mira, podria dir que sí, però no, no el tinc aquí a mà. Després el recalquem i el diem per antena un parell i tres de cop si cal.
0: Disculpa, perquè sempre faig el mateix, el demano i jo no el tinc a mà. I...
1: Aquestes són les gràcies al directe,
0: sí,
1: Núria.
0: Bueno, gràcia,
1: si no, seria avorrit.
0: Una gràcia total. És que la gent ens ho diu. Diuen, escolta, i si ho volem fer per WhatsApp, repetiu-lo. La gent es dropa! El que digues tot...
1: Per això fa vacances al setembre.
0: Aquí està. Doncs vinga, Enric, deixem-ho així. Jo, mentre t'estic parlant, estic revisant WhatsApps, perquè en el WhatsApp tinc el WhatsApp del programa.
1: Sí,
0: l'acabarem trobant.
1: Jo estic igual, exacte, ho trobarem, seguríssim.
0: Vinga, després ho recordem. Moltes gràcies, Enric. Tornem a connectar a les 10.
1: Vinga, salut.
0: Gràcies,
1: fins ara.
0: Gràcies, adéu. Per cert, mira, una curiositat més que ara acabo de trobar respecte a aquesta cançó, September, és una tonteria molt gran, però m'ha fet com a molta gràcia. Sembla que el vocalista, el Maurice White, era qui cantava la cançó, però després l'Ali Willis va escriure la cançó, no? I el Maurice li deia a l'Ali, escolta, què vol dir això de Badidilla, no? Aquesta tornadeta que... Això que estem escoltant, per exemple, no? Què significa? Ves quina tonteria. I l'altre li va dir, bueno, i a qui li importa? Queda bé per la cançó, no? Doncs ja està. I aquell ho va agafar com una revelació del món mundial, va dir, ostres, ara entenc com es composen les lletres de les cançons. Doncs vinga, en tot cas va resultar una cançó, doncs això, molt fàcil de cantar i suposo que aquesta va ser part, només una part de l'èxit, perquè la veritat que musicalment aquest tema ho té tot. Vinga, va, arrenquem amb aquesta energia positiva que ens dona setembre també, arrenquem l'Obert per vacances d'avui.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Començarem parlant sobre els bombers i la tasca que fan i estan fent durant aquest estiu, però concretament amb una de les seccions dels bombers, que són els especialistes operadors de control. Passen per moments laboralment difícils i ens volem solidaritzar amb ells i donar-los altaveu. Serà la primera entrevista de la jornada. Després, dins l'espai de recomanacions de lectura, el territori lectura, que ens aporten des d'Ona la Torre, avui ens proposen llibres de cuina. No sabem bé si manuals per aprendre a cuinar o llibres que ens parlen de la cuina, no?, com una experiència més enllà dels fogons. Sortirem de dubtes d'aquí una estoneta. Anirem cap a Obesa, Terres Lleidatanes, perquè allà ens volen convocar a una cursa molt tradicional, una cursa que porta moltíssimes edicions i que ja és tota una institució a Obesa. És la cursa de la Cordera. Coneixerem avui, sí, una botiga, una empresa, més que una botiga, una fàbrica de roba de bany d'altíssima qualitat. La tenim ben a prop d'aquí de Tarragona. I no marxarem massa lluny, perquè a Torredembarra ens convidaran a visitar les festes o visitar la població amb motiu de les festes de Santa Rosalia, que se celebren aquests dies. I encara tancarem amb un apunt de jardineria. Avui ja per tancar l'espai de jardineria que ens porten des d'Altafulla sabrem... Bé, saps allò quan tornes a casa de les vacances que obres la porta amb por i dius, ai, com em trobaré les plantes? Sortirem de dubtes. A veure com ens hem trobat les plantes al tornar de vacances i sobretot com les hem de preparar, doncs això, de cara a la nova estació. Tot això... I el que doni de si, aquestes dues horetes a l'Obert per vacances d'avui dimarts.
2: Obert per vacances. Obert per vacances.
0: Incombustibles durant tot l'estiu els companys de Girona FM. Pau Villafanya, bon dia. Hola, Pau, et tenim per aquí?
3: Sí, hola.
0: Hola, Pau, bon dia, bon dia. Deia jo que sou incombustibles, ja és setembre i escolta, com si fos el primer dia, esteu aquí, al peu del canó.
3: Bueno, fem el que podem.
0: Molt bé.
3: Ens agradaria tenir vacances també, però no, no és possible.
0: Ara d'aquí no res, no, Pau? Sí.
3: No, ja estan fetes.
0: Doncs res. No en parlem. Nadal està aquí a tocar. Vinga, va, comencem la ronda informativa. Us expliquem que han detectat 16 taxis pirata que operaven sense autorització durant el mes d'agost a Girona.
3: Es tracta d'una campanya que han fet en taxis i vehicles de transport amb conductor per tal de detectar incidències. La policia assegura que la majoria de casos s'han detectat a la zona de l'aeroport de Girona, on es feien serveis amb vehicles particulars o de lloguer, a canvi de quantitats de diners molt elevades per fer el transport. La campanya s'ha fet amb la col·laboració d'altres cossos de policia local d'arreu de la demarcació i en total s'han fet 66 inspeccions i s'han detectat 94 infraccions. A més, han immobilitzat 6 vehicles.
0: I marxem cap a la Vall de Núria, més que recomanable de visitar, però avui us en parlem en clau energètica. La Vall de Núria genera més de 900.000 quilowatts d'energia geotèrmica, això el primer semestre de 2026.
3: És el primer balanç semestral que es té des que es va completar la instal·lació de geotèrmia, una dada que, segons Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, permet consolidar l'aposta per les energies renovables i la preservació d'un espai amb un alt valor ambiental i un gran atractiu turístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha subratllat la importància d'adaptar les estacions de muntanya al canvi climàtic i fer-les viables tot l'any, i ha recordat que aquesta és la primera que està oberta els 365 dies i, per tant, un model a seguir.
4: I hem de dir que, justament, aquí on estem, a Núria, és la primera estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb aquest projecte Pirineus 365 que està oberta tots els dies de l'any. Per tant, aquí hem assolit aquest objectiu de transformar un espai limitat en un espai que ofereix natura, que ofereix esport, en fi, que ofereix activitats tot el dia de l'any.
3: D'altra banda, el cremallera ha tingut un 7,9% més de passatgers de gener a juliol respecte al mateix període de l'any passat.
0: I seguim explicant-vos que Girona finalitza les obres de reforç de la plaça de Catalunya.
3: El projecte ha servit per enfortir l'estructura que aguanta la plaça, que està a sobre del riu Unyà, per tal que sigui estable i segura mentre es decideix els usos que tindrà en un futur. De fet, el consistori ja havia anunciat la intenció de pacificar-la i s'està treballant en l'aplicació de mesures per aconseguir reduir el volum de vehicles que hi circulen per tal que els vianants guanyin espai. De les 340 vigues que hi ha sota la plaça, el projecte ha permès actuar en 104 que estaven en mal estat.
0: Moltíssimes gràcies, Pau. Connectem ja de cara a demà. Una abraçada.
3: Perfecte. Fins demà.
0: Fins demà. Pau Villafanya des de Girona i ara saltem de Girona, com és habitual, cap a Rubí. L'actualitat barcelonina es la porta Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem explicant-vos que l'alliberament de peatges compleix 5 anys amb menys sinistralitat, però amb una AP7 amb una mala salut de ferro, això entrecomillat, no?
5: Sí, escasses hores abans de l'1 de setembre de 2021, les barreres dels peatges de la AP7, la P2, la C32 al Maresme i la C33 es van aixecar per no tornar-se a baixar més. 5 anys després, la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària ha caigut, però no ha estat el cas de la AP7, que ha concentrat la mobilitat i que, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, té una mala salut de ferro, com bé has dit.
6: Ens ha ajudat a reduir la sinistralitat, el balanç seria aquest. Ens ha ajudat a concentrar molta mobilitat en vies que no són perilloses, que són més segures, perquè evites xocs frontals, bàsicament, a excepció del que ha passat aquest cap de setmana, no? Però és evident que té problemes. Jo vaig dir en alguna ocasió, té una mala salut de ferro, no? La P7 ens ajuda per algunes coses, però concentra molts problemes i que anem solucionant. Per abordar aquesta via també hem descobert, i això també forma part del balanç, que has d'abordar tres paràmetres, que són la infraestructura, els vehicles i els conductors. Per això el nostre pla d'acció s'estructura en aquests tres elements.
5: L'autopista ha registrat un augment d'incidències amb camions implicats i, a més, les que involucren conductors en països de fora de la Unió Europea s'han duplicat des del 2019. La P7 ha patit un 40% més d'avaries en els 7 primers mesos de 2026 respecte a l'any passat, un percentatge que puja al 60% en el conjunt de les vies principals del país. Amb tot, la P7, els ferits greus s'han duplicat, mentre que les víctimes mortals han crescut un 33%, fins a 12, 7 de les quals motoristes. El motiu és l'augment del trànsit a la via, que arriba a puntes de 150.000 vehicles al dia en algunes localitzacions, 25.000 dels quals pesants, uns nivells clarament superiors al període en què l'autopista era de pagament.
0: I canviant de tema totalment, la CGT convoca 6 dies de vaga al mes, de manera indefinida, a Ubisoft Mobile Barcelona, per l'eliminació del teletreball.
5: La coordinadora sindical del videojoc de la CGT ha convocat 3 dies de vagues cada 2 setmanes de manera indefinida a partir de setembre a Ubisoft Mobile Barcelona, com bé has dit, davant de la intenció de l'empresa de tornar a la presencialitat total. La primera jornada de les aturades és avui i seguiran els dies 2, 3, 16, 17 i 18 d'aquest setembre. El sindicat també ha convocat una primera manifestació avui a 2:15 davant de les oficines d'Ubisoft Mobile a la plaça Ernest Lluch i Martín. La direcció va anunciar al gener l'eliminació del teletreball per a tota la plantilla, amb efectes a partir de l'octubre d'aquest mateix any, tot i que ha ajornat l'aplicació de la mesura uns mesos.
0: I la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet, que supera els 500 patinets elèctrics requisats. Això és un 47,6% més que en tot l'any passat.
5: Sí, s'han requisat en total 502 patinets elèctrics des de que va començar l'any. Els motius principals pels quals s'han requisat són la manipulació de la velocitat i l'incompliment de les normes obligatòries de circulació. L'Ajuntament ressalta que l'augment de les actuacions coincideix amb la intensificació dels dispositius policials i dels controls sobre els vehicles de mobilitat personal a diferents punts de la ciutat. L'última actuació va ser divendres passat en el marc del pla Campai Bastió. Aquest pla està actiu de forma simultània amb el dispositiu Nimbus, centrat específicament en el control de patinets elèctrics.
0: Parlant de patinets elèctrics, on tanquem la connexió amb Terres Barcelonines des de Ràdio Rubí, Mariona Jerez. Moltes gràcies, Mariona.
5: Gràcies, Núria.
0: Cap a Terres Lleidatanes, Judit Castellà, des de UAU Lleida. Bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem parlant de la collita de la poma Golden a Ponent, que s'avança gairebé una setmana a causa de les altes temperatures. Això ja ens ha passat amb el préssic, ens ha passat amb la pera, ara li tocava la poma. Quines són les previsions, Judit?
7: Doncs mira, segons les previsions d'Afrucat, es colliran unes 97.120 tones de Golden i similars, un 2% més que l'any passat i un 19% més respecte als darrers 5 anys. En aquest sentit, el president d'Assaja Catalunya, Pere Roquem, ha explicat que la calor també ha obligat els productors a aplicar tractaments de protecció sobre la pell dels fruits.
8: És una campanya que ve marcada per les altes temperatures, que a més això de cara a lo que és la producció de poma Golden, nosaltres hem tingut que fer tractaments de protecció, i bronzejat igual que les persones perquè estiguin protegides donat que és una pell molt fina i això a vegades pot ocasionar que hi hagi fruites que estiguin tacades del sol i per això es fa aquest tipus de tractaments.
7: Roquer adverteix que la campanya comercial estarà condicionada pel volum de poma disponible a escala europea i per una temporada especialment llarga. Segons apunta, encara hi ha explotacions que estan comercialitzant poma Golden de la campanya del 2025 de manera que la temporada arriba a superar els 12 mesos.
0: I en clau judicial, us expliquem que el jutjat mercantil de Lleida perdona un deute de 131.816 euros a un matrimoni lleidatà que es va veure greument afectat per la crisi de la Covid-19. L'home era propietari d'un restaurant i la dona d'una botiga i van acabar tancant i van quedar en situació d'insolvència.
7: Així és, a finals del 2019 l'home va invertir uns 60.000 euros per obrir un nou local, però només uns mesos després va haver de tancar a causa de les restriccions de la pandèmia. De la mateixa manera, la seva dona havia començat amb una botiga en línia i a finals del 2019 havia obert un establiment físic després d'invertir-hi 20.000 euros. En aquest sentit, la situació familiar es va complicar perquè també s'havien de fer càrrec d'una hipoteca i dos fills i en alguns moments van arribar a pagar 4.000 euros al mes per fer front a les obligacions. Amb tot, el jutjat de la secció mercantil de Lleida ha acordat exonerar-los i ha homologat un pla de continuació. A partir d'ara, hauran de pagar 50 euros mensuals durant 3 anys als creditors, però podran conservar el seu habitatge habitual.
0: I acabem amb música, amb cultura, amb música feta a Lleida i per Lleida. Joan Pons, el petit de Calaril, que tancarà aquest divendres el festival Zona Pons amb un concert gratuït a l'esplanada del Castell.
7: L'esdeveniment arriba a la seva última cita amb una de les veus més singulars de l'escena musical catalana contemporània. El petit de Caleril torna als escenaris amb Eril, Eril, Eril, un disc que arriba després d'un període de silenci creatiu i que manté l'esperit inquiet, misteriós i radicalment personal que ha definit la trajectòria del projecte liderat per Joan Pons. L'artista de Guissona ha construït un univers sonor que es mou entre la tendresa i l'estranyesa i una manera molt particular d'entendre la música popular. El concert tindrà lloc a les 10 de la nit a l'esplanada del Castell amb la canònica mil·lenària de Sant Pere com a rerefons.
0: Ens l'estimem molt també per aquí a Tarragona, el Joan Pons. Moltíssimes gràcies, doncs, Judit. Una abraçada.
7: A tu, bon dia.
0: Bon dia. Tanquem ara sí la ronda habitual d'informatius amb la Marina Pérez Got i amb tema tarragoní. Marina, bon dia.
9: Molt bon dia.
10: Què ens expliques?
9: Doncs mira, que l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, l'ICAC, com és conegut aquí a Tarragona, es traslladarà, diuen, a la Tabacalera durant la tardor del 2029. El centre de recerca ocuparà més de 3.100 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seva seu actual a la plaça d'en Rovellat, al cor de la Peralta. El govern català destinarà 6,3 milions d'euros per dur a terme les obres de rehabilitació d'aquesta part de l'antiga fàbrica de tabacs, un projecte més que ha d'anar a la Tabacalera. Veurem si aquest és així o no.
10: Perquè això és la idea, eh? L'antiga fàbrica de tabacs, la Tabacalera, és un edifici enorme, ple de magatzems, però molt malmès, s'ha de reformar. Llavors, bé, presenta un espai fantàstic per portar-hi equipaments i, no?, i entitats, però alhora doncs s'ha d'invertir per posar-lo a punt. Sembla que l'ICAC, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, que també és tota una institució aquí a Tarragona, bé, de fet, de tota Catalunya, podria anar allà. I parlem de teatre.
9: Doncs sí, perquè ahir es va donar el tret de sortida al Festival Internacional de Teatre de Tarragona i durant 4 dies diferents espais de la ciutat i municipis del voltant es convertiran en escenaris, espais a l'aire lliure i espais tancats, Núria.
10: Estem parlant del FIT, però ja us en parlarem demà en una entrevista.
9: Exactament, exactament.
10: Molt bé, Marina, moltes gràcies.
9: Que vagi molt bé.
10: Amb aquest apunt de notícies també tarragonines, tanquem la ronda d'actualitat i entrem en la primera entrevista de la jornada.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Avui la primera entrevista vol posar el focus en una figura que és clau però sovint poc coneguda dins dels serveis d'emergència. Són els anomenats TEOC, els tècnics especialistes operadors de control de bombers. Pep Sunyer, dona'ns en més detalls, sisplau.
1: Doncs sí, mira, són els professionals que treballen a les sales de coordinació, els que reben i gestionen les comunicacions d'emergència, com per exemple les de l'aiguat, el greu aiguat de la setmana passada. Fan, de fet, el seguiment dels incidents i també coordinen els recursos que han d'intervenir. De fet, actualment aquest col·lectiu viu un moment d'incertesa arran dels processos d'estabilització de l'ocupació pública i de canvis en l'estructura de bombers. Hi ha professionals que temen perdre la feina, fins i tot, o veure modificada la seva situació laboral a partir dels pròxims mesos. Per entendre què està passant, quants professionals també hi estan afectats i com pot evolucionar aquesta situació, avui parlem, com deies, Núria, aquí a l'Obert per Vacances, amb Gerard Domènech Badia. Ell és tècnic especialista operador de control de bombers, per tant, TEOC. Què tal? Molt bon dia, Gerard, benvingut.
2: Bon dia, Pep, gràcies.
1: I gràcies per venir, especialment perquè són dies complicats, la setmana passada amb els aiguats, vull dir que són dies de molta feina, no? L'agost generalment és un mes, no? No només l'agost, eh?
2: Sí, hem tingut un estiu bastant complicat, amb molta feina, i aquesta última setmana, bueno, com veu dit, dilluns vam tenir aquests aiguats, que van agafar una mica per sorpresa, perquè no s'esperava la dimensió. De fet, la sala tampoc estava sobredimensionada adequadament, i bé, ahir mateix, fins a la tarda, encara vam estar atenent serveis 3 o 4 dies després, de vidres trencats, d'arbres caiguts, de gent que tenia problemes amb baixos inundats, i així, sí.
1: Explica'ns què és exactament un TEOC, com tu, i quin paper té dins d'això, d'aquest dispositiu de bombers de la Generalitat. Què feu?
2: Bé, els TEOC som el nexe d'unió entre la ciutadania, el cos de bombers i la resta d'agències. Nosaltres, quan una persona, un ciutadà, truca al 112 i és el servei de bombers, ens passa la trucada a nosaltres, llavors nosaltres el que fem és gestionar tota l'emergència. Ens quedem amb aquesta persona al telèfon, li donem els consells de seguretat que calgui, per exemple, si hi ha un foc d'habitatge, que surti, que es confini, depenent de la situació, si estigués atrapada en un cotxe en un aiguat també li donaríem les indicacions, no?, corresponents, i si convé ens quedem amb ella fins que arriben els recursos de bombers. Això en cas òptim que puguem permetre'ns el temps d'estar amb ella aquests 10-15 minuts al telèfon. Llavors, un cop hem parat amb l'alerta, activem els recursos de bombers i els guiem fins a l'emergència, dimensionem, segons digui el cap de guàrdia, els recursos, i parlem amb la resta d'agències, parlem amb els Mossos, amb el SEM, amb Protecció Civil, Salvament Marítim, qui sigui, policies locals, guàrdies urbanes, per gestionar i tenir més informació i fer el seguiment del servei.
1: Una feina important, per tant, perquè pot determinar, no?, condicionar el que ve després, no?, que és l'atenció a les persones que pateixen l'emergència, no?
2: Sí, efectivament. Si no som capaços de fer les trucades pertinents o de gestionar la informació, doncs perquè estem saturats o perquè no... Clar, cada trucada té un temps i si tenim simultaneïtat de serveis, doncs sempre és més complicat. No podem rebre tota la informació. És diferent saber que s'està cremant una cuina a que s'està cremant tot un pis, o si és només un contenidor, o són 5 i els arbres al voltant, o ben bé què està passant. Moltes vegades no tenim tota la informació i si no podem fer el resto de trucades, parlar amb les agències, doncs a vegades hi ha informació que fins que no arriben els bombers a lloc no podem saber.
1: Quantes persones treballeu ara actualment com a TEOC? I entenc que són les dues sales de coordinació d'emergències que hi ha a Catalunya, una aquí i l'altra a Barcelona, no?
2: Bé, no, de fet som 7 sales de control. O sigui, som 6 regions d'emergències. A Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre ho portem una sola sala de control, aquí al 112 de Reus. Llavors tenim sala de control Lleida, Metropolitanes Nord i Sud, Catalunya Central i Girona. I a més hi ha la sala central, o sigui, en total 7 sales, i som 170-171 operadors, més o menys.
1: Déu-n'hi-do. I una feina poc coneguda, perquè de fet molta gent no sap ni que existíeu, els TEOC, una feina molt desconeguda, deixa'm-ho dir. El govern està desenvolupant nous processos d'accés i d'estabilització de places de les vostres, de TEOC. Com està afectant això als que hi treballeu ja actualment, els que sou aquests 100 i escaig que treballeu actualment? Com afecta això, o com pot afectar?
2: Però de moment he de dir que està afectant poc perquè no s'està implementant. Es va crear l'escala de suport l'any passat al Parlament. És a dir, nosaltres som personal laboral i estem adscrits al Departament d'Interior, i l'any passat es va fer una modificació de la llei de bombers creant tota aquesta escala que ens hauria d'incloure dintre de l'estructura orgànica del cos de bombers. De moment, això, un any després, no hem vist cap diferència. Després, he de dir que l'última oposició per fer-nos personal laboral fix va ser fa 17 anys, i ara la que tenim en marxa ara mateix, que va sortir també l'any passat, porta des de l'abril l'aturada, i també l'últim concurs de trasllats, si no m'equivoco, l'últim que és efectiu és de fa 15 anys també. N'hi ha un de fa 3 o 4 anys que està aturat també ara mateix. O sigui que realment aquestes places noves bé, ens anirien molt bé per estabilitzar, per augmentar personal a les sales, però de moment no veiem gaire efecte.
1: Hi ha neguit o preocupació per aquest procés a part dels teus, a possibles cessaments, per exemple, o no?
2: Sí, això és el que més ens preocupa. Ara mateix el personal de borsa, sobretot, ara mateix per l'aplicació d'aquesta llei de la temporalitat, no? El personal que portem més de 3 anys treballant sense ser fix, perquè funcionem amb borses de feina, no? Tenim un personal que és ara mateix a Tarragona és la minoria de la sala, és personal fix, i la majoria som gent que estem amb una borsa de feina. I tenim companys que jo porto 5 anys, per exemple, però tenim companys que porten 8 i 9 anys estant en borsa de feina sense tenir una plaça fixa. Llavors, tota aquesta gent que, si no m'equivoco, a Tarragona som unes 18 persones que portem més de 3 anys treballats i no som fixos, ens faran fora quan se'ns acabi el contracte actual durant 6 mesos, en el que entenem nosaltres que és una interpretació restrictiva d'aquesta llei.
1: Quan parles de companys aquí a Tarragona, però entenc que també a les altres sales deu ser una situació més o menys similar a les altres sales de control?
2: Sí, les altres sales també tenen companys amb aquesta situació. El que passa és que per situacions personals o la idiosincràsia de la sala de Tarragona som la que tenim més gent en aquesta situació, sí.
1: I què demanaríeu, Gerard, a l'administració perquè no es perdi l'experiència de professionals com tu, no? Que tenia una experiència adquirida i que fa anys que treballeu a les sales. Què demanaríeu? Què demaneu, vaja?
2: Bé, el que demanem és que s'aturin aquests acomiadaments, que es busqui la forma de que no ens facin fora. Ens diuen que no hi ha massa opció, que això és així, que no hi ha altra manera, però nosaltres creiem que amb el nostre règim, que no som tampoc interins, som personal laboral eventual, que anem fent baixes, anem fent aquest tipus de contractes, no entraríem dintre aquest règim, i que es busqués la manera de que això no passi. Que el que ens pot passar és que perdem molta experiència i que ens trobem un dia a la sala dos o tres operadors que siguin nous i que no siguin capaços d'atendre les dificultats d'un dia a dia.
1: Clar, perquè aquí ja entenc una formació específica vostra que heu de saber, clar, de molts temes diferents, eh? Però que l'experiència és un grau en aquest cas, perquè clar, haver viscut ja una emergència i aquí hem tingut algunes de greus, no? Això és veterania, no? Això és experiència, no?
2: Sí, la primera, per molt que t'hagin fet una formació, que ens la fan a l'Institut de Seguretat Pública, moltes vegades insuficient, però cada vegada, els últims anys una mica millor de la que havia sigut antigament, et fan una formació, però llavors tu tens un procés d'adaptació. Llavors tu estàs en una borsa de feina i has fet la formació, m'ho invento, a l'abril. I imagina't que et truquen per treballar a l'agost, que és quan falta una persona. Tu fa 5 mesos que vas rebre una formació i arribes aquell dia a sala. En teoria t'han de ficar una persona que t'acompanya una guàrdia o dues. Després ja vas... Si és que has tingut aquesta persona, perquè això també es cobreix amb hores extres, amb bona voluntat. I després ja estàs al teu compte. I com a qualsevol feina, evidentment, la persona nova doncs té més mancances i és normal. Tots passem per aquest procés i fins que no has passat diverses setmanes, diversos mesos, no comença a dir, vale, ara ja puc portar els serveis sense massa ajuda, no?, externa, que tot i així sempre tenim dubtes i jo quan estic a sala amb un veterano doncs sempre els hi pregunto coses perquè sempre saben més que jo.
1: Parlem amb Gerard Domènech, tècnic especialista operador de control de bombers, TEOC. Per tant, és una especialitat dins del cos i parlem des d'un territori, avui aquest entrevista des de Tarragona per tot Catalunya, però que podria ser, és un territori que és pla secta, per tant aquí hi ha un especificat aquí hi ha unes característiques específiques que són el Pla d'Emergència Exterior de les Químiques de Tarragona, per tant, que això és una, diguem-ne, una formació banda, no? Entenc? És a dir, una experiència banda, no?
2: Sí, que... Clar, el que passa amb aquest... amb tot el polígon químic i tot el que tenim aquí al Camp de Tarragona, a nosaltres sí que ens fan aquesta formació cada any, cada dos anem repassant certes coses, però no hi ha accidents forts d'una manera regular, no? Hi ha petits incidents que conjuntament amb el CECAT doncs portem, i la majoria de coses no van a més, però quan va passar el tema d'Iquoxe, per exemple, a la sala de Tarragona eren tres persones, i si no m'equivoco una d'elles era nova. Llavors, clar, tres persones gestionant un incident com el d'Iquoxe és molt complicat, i he de dir que tres és el mínim de personal que hi ha a les nits, a la majoria de sales. Algunes són dos, però la majoria són tres persones de nit. I aquesta també és una de les demandes que fem, que s'augmenti el mínim de personal, que ara mateix és 4 de dia i 3 de nit.
1: Ja per acabar, Gerard, algun desig de cara al col·lectiu, de cara a aquests propers mesos?
2: Home, doncs ara, com sabeu, estem de reivindicacions i hem aprovat diverses mesures per intentar fer pressió, no? Ara, una que hem aprovat és deixar de fer hores extres a les sales, que es deixin de cobrir les mancances estructurals amb extres i amb el nostre temps. Farem una manifestació el 18 de setembre, juntament amb la resta de bombers, ens sumarem a aquesta manifestació. I també quan estem sota mínims, com fa la meva fa dues guàrdies que ens vam estar sota mínims, doncs, i aquest estiu tant la Metropolitana Nord com Sud s'han trobat amb estar dies sense sota mínims, inclús s'han hagut de tancar alguna vegada les sales, s'envien cartes als ajuntaments perquè siguin conscients d'això, i amb tot això estem intentant fer pressió per diverses coses. Una, que es faci efectiva l'escala de suport que es va aprovar l'any passat. L'altra és que s'aturin els acomiadaments. Això és un desig que estaria molt bé que passés, que s'aturessin els acomiadaments, i que resolguin els processos de personal, perquè creiem que tot va de la mateixa, no? Va del mateix, que ens estan fent fora sense haver resolt processos d'oposició, per tant no ens han donat l'opció de ser fixes, i sense haver-nos donat l'opció de ser fixes ens diuen que portem massa temps, siguem temporals, no? Pervertint aquesta llei de la temporalitat. Sí, així que el nostre desig és que amb tot això també s'aconsegueixi augmentar el personal i tenir millors eines per atendre els serveis.
1: Gerard Domènech, gràcies per acompanyar-nos, tècnic especialista en operador de control de bombers. Gràcies i sort, que acabi bé la campanya.
2: Moltes gràcies.
1: És la realitat, Núria, dels sí. TEOC, dels tècnics especialistes operadors de control de bombers, que avui hem volgut conèixer aquí a l'Obert per Vacances.
0: Moltes gràcies per aquesta entrevista, Josep Sunyer, el company de Tarragona Ràdio. L'entrevista amb què encetàvem a l'Obert per Vacances, però el programa que segueix endavant, ara amb connexió a Mora la Torre, de fet amb una d'aquestes píndoles que ens envien cada setmana i que es diu Territori Lectura. És la darrera, el darrer lliurament avui, i a poc aquesta setmana anem acomiadant els nostres podcasts i les nostres seccions de col·laboració, però ho fem ben amunt, avui parlant sobre llibres de cuina.

0: Això és...
1: Territori Lectura.
0: Mònica Socies.
2: Avui us proposem llegir i cuinar. Però no patiu, els que sou de gaudir l'estiu a taula parada també tindreu una recomanació. Receptes fresques, connotacions culturals i restaurants amb segell català són els protagonistes de la secció d'avui. Amants de la gastronomia i la literatura, pareu bé les orelles.
3: Oh, no, no pot ser!
0: Seguríssim!
2: Obrim les pàgines de Pa, formatge, folklore i la terra que els va fer, de Carlota de Otto, publicat per Sidillà, on, entre els forats de l'emmental i la recepta de formatge de pastor de Xantrea, hi trobem el mató, la coca de Sant Joan i el pa negre. Sí, el que ens recorda a la postguerra.
0: Durant la postguerra espanyola, el règim franquista controlava el blat fixant preus i distribució. Com que no hi havia prou cereal, la farina s'estirava amb faves, patates, cigrons, aglans, garrofa, castanyes, que acabaven fent pans foscos, que es van tornar un símbol de l'escassetat i la gana. Durant la Segona Guerra Mundial, a la Gran Bretanya es va comercialitzar el National Loaf, un pa que, com que era fet amb farina 100% integral, no desaprofitava cap part del cereal, qual van enriquir amb calci i vitamines afegides. Es rumorejava que s'havia de sucar en aigua per poder empassar-se'l.
2: Al llibre hi trobareu la versió de l'autora amb un pa semi-integral amb farina de castanya. També la recepta del mató, per si us atreviu, i la de la coca de Sant Joan, un clàssic que no pot faltar a taula la nit de la revetlla. I amb ella ens n'anem a l'1 de juliol de 1936, abans no esclatés la Guerra Civil. La revista Prisma publicava aquest text.
0: Durant aquestes nits de foguerades i de revetlla, amb el pretext de la coca, la jovenalla ha fet les bromes més descordades sota els pins del Tibidabo i Vallvidrera i les ombres plenes de complicitat de les mates de Montjuïc, i entre tall i tall de coca s'han sentit xisclos i rialles de tots els tons i per a tots els gustos. No és pas això. La coca és una llaminadura austera, com gairebé totes les llaminadures del país, i el sortir de nits no li escau pas gaire.
2: Amb les il·lustracions d'Eva Crevoleda i moltes fotografies, hi trobareu una bona guia per iniciar-vos en l'art de fer pa i formatge a casa, un tàndem que al llarg de la història ha anat consolidant el seu maridatge. Si us hi voleu posar de valent,

0: i moltíssimes hores entre fogons. Si sou amants de la bona taula i un bon vi, Gessamí Caramés i Javier Campo us esperen al seu llibre Catalunya a la copa i al plat, publicat per Cossetània, amb el pròleg de Carme Ruscalleda.
1: L'índex està ordenat a partir de 9 zones del país, definides amb l'objectiu d'emparellar les receptes de la Gessamí i les begudes que ens proposa el Javier. Com ells, penso que un plat ben cuinat, un plat on es pot expressar la tradició catalana o un plat de nou concepte culinari, quan el gaudim amb una beguda que hi fa bona parella, porta un plaer gastronòmic més llarg i més profund.
0: Des de l'Alt Pirineu, amb el seu pastís de formatge i bolets acompanyat d'un vi dolç elaborat amb les varietats Semillon i Sauvignon Blanc, fins a les Terres de l'Ebre, amb un arròs de tudó i anguila fumada, maridat amb un sake meravellós, elaborat amb arròs d'altaic ecològic, lleugerament fred i en copa de vi per gaudir de tots els matisos. No, no ens hem oblidat dels oients que voleu trobar la taula parada. Per a vosaltres, Cossetània ha publicat Via Augusta, els millors restaurants de cuina catalana 2025-2026, amb tres símbols, nova cuina catalana, cuina tradicional catalana i cuina tradicional popular catalana. Una guia que reivindica la cuina catalana en totes les seves versions i que us portarà a les quatre províncies. El problema? No sabreu per on començar. El consell? Practiqueu el turisme gastronòmic. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
1: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura. Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
2: Ai, que ens costarà passar sense els podcasts, eh? Durant aquest tardor-hivern d'Ona la Torre, aquest Territori Lectura. Però sempre tots els programes, penseu, tots els oberts per vacances, els tenim disponibles pel món mundial, per aquest món d'internet que és tan ampli, a la web de Tarragona Ràdio i a moltes altres webs de ràdios, de les vostres ràdios locals, segur. Per tant, podeu repescar, tornar a escoltar, descarregar-vos i posar-vos-els quan sigui aquestes recomanacions literàries per si mai us falta lectura. Doncs vinga, seguim endavant, el Josep Maria, la Mònica, que ja se'ns queden enrere. Els agraïm moltíssim la feina i les recomanacions que ens han fet durant tot aquest estiu. I el programa ha d'anar avançant. Saludem ara l'Arnau Vilà des d'Emun Sintonia i anem a entrevista. Una entrevista abans de tancar l'hora que ens farà viatjar fins a la Noguera, concretament al municipi d'Albesa, per viure la mítica cursa de la Cordera. Diuen que és la més antiga de Catalunya. No és una cursa qualsevol, amb més de 400 anys de trajectòria. La més antiga, la més popular de tot Catalunya. Una prova que va néixer al segle XVI i que avui combina passió pel running, però també la identitat de tot un poble sencer, d'Albesa. Ara sí, connectem amb l'Arnau Vilà d'Emun. Arnau, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Clar, se'ns fa estrany, no? Vas dir, hem de parlar d'una cursa, hem de fer una entrevista d'una cursa. Home, de curses n'hi ha moltes a Catalunya, però aquesta, sens dubte, és especial, no?
3: Correcte, aquesta és especial ja per la tradició, per la història i com anirem coneixent al llarg d'aquests minuts amb la Núria Forns, que és l'organitzadora amb la que parlarem. És això, no? És una tradició històrica que el seu nom, doncs, és de bé, diguéssim, la gràcia històrica de la cursa que segurament, doncs, anys enrere, i ja et dic jo, que el premi era molt més valiós i molt més preuat que una medalla o un simple rècord. I ho parlarem, com dic, amb la Núria Forns, avui envoltat de dos Núries, Núria Cartanyà. Dono pas, això sí, ja...
2: Quina sort que tens, Arnau!
3: I tant! Dono pas a la Núria Forns, organitzadora, Núria, que ja la tinc aquí. Benvinguda a l'Obert per Vacances i bon dia!
4: Hola, bon dia a tothom!
3: Primer de tot, Núria, et pregunto ràpidament perquè feguis una explicació, no, a tota la gent de l'Obert per Vacances, a tota Catalunya, que és la Cordera, aquesta mítica cursa d'Albesa.
4: Bueno, a veure, la nostra cursa, vale, el que és la cursa de la Cordera, és molt significativa, no? Perquè no és només una prova esportiva, com heu dit vosaltres abans, no? Sinó que té una continuïtat d'una tradició festiva i social de més de 4 segles d'història. Està documentada a Albesa des de l'any 1590 en un procés conservat, no? Va ser un procés judicial de que va tindre en aquella època, en aquella cursa, i l'arxiu es conserva a la Corona d'Aragó. La documentació ja parla d'una tradició consolidada, de manera que probablement és anterior a aquesta data. Per tant, és per això que diem que és la cursa més antiga registrada a Catalunya.
3: No, digues, Núria, perdona.
4: Originàriament aquesta cursa era popular entre els joves del poble i demostrava la força i la velocitat i la resistència que generava aquesta forta rivalitat entre els joves d'Albesa i els pobles veïns.
3: El que sí que anem a saber és això, no? Al final era, a part d'una tradició de demostrar el poder territorial, també segurament per a la persona guanyadora, diguéssim, que li podia donar un any o uns mesos de bones èpoques, perquè ara anem a parlar, Núria, del nom, d'on ve la cordera relacionada amb el premi que es donava. Potser els oients ja s'estan fent una idea, però anem a explicar, no?, d'on ve el nom i com és aquest premi tan preuat que era antigament.
4: Clar, bueno, sempre dèiem que la cordera al final és un corder, no? Era molt més que un premi. És, primer, a part de que dona el nom a la cursa, no? Històricament representava el valor material i social de la victòria. El corredor tenia un any de prestigi, vull dir, fins i tot se deia en uns documents que es van fer més tard que podien setar fins i tot el ball de la festa major. Mm-hmm. La cordera sempre sabia, el que és la cursa de la cordera, sempre sabia es correia per la festa major, per la festa de Sant Roc. Vale? Era com una activitat inclosa dintre dels actes de la festa major i fins al 2011... va ser així, no? És en l'actualitat que s'ha modificat la data, que després, si voleu, ja també ho podem parlar. Sí? En aquella època, en la societat rural, un animal com una cordera era un bé útil i valuós. Guanyar significava, per tant, obtenir un premi tangible, no? Però també era un prestigi, un reconeixement, un honor davant de tota la comunitat. I llavors, en què antigament es donava un corder viu. Ara aquests anys, des del partir del 2012-2013, el que fem és donar un corder preparat per cuinar, tenint també pues, aquest vincle, no?, amb la tradició original.
3: Fantàstic, no? A més...
4: I jo crec... Sí.
3: No, simplement em fa gràcia això que expliques, no?, que al final doncs, ara ja es dona per cuinar, ara ha perdut una mica el valor que tenia antigament, però m'agrada això, no?, que seguim mantenint la tradició i escolta, que almenys personalment a mi el corder així a la brasa m'encanta, vull dir que segurament el que és l'esport no se'm dona tan bé, però segurament tindria un espero per a córrer una mica més ràpid la cordera.
4: No, i a més també com som un poble bastant arraigat, no? Vull dir, bastant, som molt nostres, vull dir, això és el que es diu sempre, no? Albesa, som un poble que, pues, que ens apreciem molt als veïns i som molt nosaltres, pues, què volem? Pues, que volem que guanyi un corredor local, no? Mm. I com que pues, bueno, actualment pues, això és difícil, pues, el que fem és donar un corder al primer de fora i un corder al primer local, al primer noi i al primer noia local i un corder al primer noi i a la primera noia de fora. Així ens assegurem que el del poble també té corder.
3: Clar, magnífic. Almenys que se'n quedi un al poble. Que se'n quedi,
4: okay, clar, almenys,
3: que se'n quedi un al poble. Això sí... volia tractar el tema de la cordera en general, perquè no és només una cursa amb la del corder, sinó que hi ha diferents modalitats, és més, hi ha exercici per a totes les edats, tinc entès, vull dir, moltes proves, sí, caminades, diferents recorreguts, diferents edats. Pots explicar-nos breument això, que et vaig a dir també, anem a repetir-ho, és aquest diumenge 6 al municipi de la Noguera d'Albesa. Ara, Núria, doncs repassa'ns una mica les proves.
4: Vale, bé, és aquest diumenge, a les 7:30 obrim les taules dels dorsals i l'entrega de les bosses als corredors. Ho dic, aquest horari el dic perquè qui no s'hagi pogut apuntar encara, que hi ha temps fins aquesta setmana per apuntar-se, també ho podeu fer el dia de la cursa. Vale? És una cursa que engeguem amb la cursa de 10 quilòmetres i de 5, simultàniament, hi ha dos recorreguts, i després ja més tard comença la caminata, que és la de 5 quilòmetres. Després, a partir de les 11 del matí, fem les curses infantils, que és comencem per la segona categoria de 12 a 15 anys, que corren un quilòmetre, i la tercera categoria, la segona categoria de 12 a 15 anys, que corren 2 quilòmetres, i la tercera categoria de 10 i 11 anys, que corren 1 quilòmetre. Després, a partir d'aquí, ja venen totes les curses infantils, des del 2000... fins al 2026, els nascuts aquest any, fins i tot poden...
3: Correcte. Això m'han explicat, Núria, que al final hi corren els nounats i tot, acompanyat dels seus pares, de 2, 3, 4 anys.
4: Hi ha curses de cotxets que a vegades és on hi ha la més rivalitat que fins i tot a les anteriors. Sí, sí.
3: Ostres, brutal, brutal. Dic, hi ha hagut així algun avançament, alguna anècdota a la cursa dels cotxets?
4: Vull dir... Bueno, hi ha hagut una mica de tot, eh? Sí, sí, la veritat és que a vegades els pares també són molt... A veure, també volem guanyar.
3: Clar,
4: sí, sí.
3: Estaran els pares a Obesa dient anem a comprar un cotxet aerodinàmic que hem de guanyar la cordera. Vull dir, se té tot en compte. Una altra pregunta que et volia fer, Núria, és en clau a organització. Al final tu ets membre de l'organització. Dic, com afronteu els dies previs? Com viviu aquests últims dies? Com és l'organització? El fer el recorregut? Dic, sempre teniu el mateix? Aneu allí amb un metre o amb un cotxe a buscar el recorregut? Dic, com és l'organització que està vessant?
4: Sí, bueno, en principi ara estem ja a la recta final. La veritat és que som tres entitats que col·laborem conjuntament, junt amb l'Ajuntament. Són la FE de l'Escola Albert, la FE de la Llar d'Infants d'Au Pometes i el grup excursionista del GEA, que som nosaltres, i junt amb l'Ajuntament. Llavors, el que fem aquests dies és recórrer el recorregut de la caminata de 5 i la cursa de 5, que és la mateix recorregut, i la de 10. Normalment la de 10 quilòmetres ja és un circuit marcat que queda marcat tot l'any, però aquests dies, doncs clar, és el bo d'aquesta cursa, que també voldria animar a tothom perquè s'apuntés, és que tenim trams de riu, trams de segle, trams de dintre el poble, pujades, baixades, no molt, eh? No hi ha un desnivell elevat. Però, clar, que doncs, dues setmanes abans de la cursa, doncs clar, s'ha d'esporgar totes les rames del riu, s'ha de marcar tots els camins que passen per dins de trossos, bueno, s'ha de vigilar molt bé tot com quede i anar col·locant a tots els col·laboradors, que aquest any hem aconseguit quasi bé 100 col·laboradors, són veïns del poble, que no, molts dels veïns voluntaris que no formen cap de, bueno, entitats pues, com la Llar de Jubilats, ara me'n deixaria molts, els grallers, els gegants... Són diferents col·laboradors que formen part de diferents entitats del poble que estan en diferents punts de controls de la cursa.
3: Doncs mira, crec que amb això podem ja més o menys fer-nos una ubicació del que és la cordera. Núria Forns, sí. Moltes gràcies per explicar-ho arreu de Catalunya, per explicar-ho a l'Obert, i Núria Cartanyà, crec que més o menys doncs,
2: a

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: En xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha anunciat la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra dones i nenes i integrada a la unitat de violència sobre la dona de la delegació del govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 23 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol. 5 de les agressions sexuals han estat violacions, 9 de les víctimes són nenes i adolescents d'entre 14 i 17 anys i també consta una agressió a un home del colectivo LGTBI.
2: En estos momentos, señorías, son 9 las menores víctimas de agresión sexual que están siendo atendidas en este centro. Debemos atender primero a quien está más expuesta al riesgo y dispone de menos alternativas seguras. Los días 30 y 31 de julio, los mensajes de odio se multiplicaron por 3. En solo 2 días se detectaron 9.590 mensajes de estas características.
1: Per la seva banda, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha detallat que 760 nenes menors migrants romanen a Ceuta i ha demanat autoritzar el trasllat urgent a la península de nenes amb especial vulnerabilitat. Està previst, a més, que avui el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per tal de fer front a la crisi migratòria. I el govern espanyol reforça avui la rebaixa de l'impost sobre el gasoil, que passa de 10 cèntims a 20 per litre durant el mes de setembre. En canvi, l'ajut a la gasolina es redueix de 10 a 5 cèntims per litre, tal com ja estava previst. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar

0: Que els peatges de l'AP-7, l'AP-2, la C-32 i la C-33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària. Tot i això, l'AP-7 ha concentrat més trànsit i ha registrat, per tant, un augment dels accidents greus i mortals, especialment amb motoristes implicats. La Generalitat crearà ara un grup de treball per tal d'estudiar si els peatges poden tornar amb fórmules variables segons l'hora i els quilòmetres recorreguts. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona que ha aparegut mort al carrer Sant Jaume de Manresa. Ha passat aquesta matinada i la policia està treballant per tal d'esclarir els fets i aconseguir saber la identitat de la víctima. I l'Audiència Nacional ha confirmat la presó provisional de 6 dels investigats per la xarxa que presumptament va introduir a Catalunya més de 2,5 tones de metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla i que disposava d'un laboratori clandestí a Almenà, al Segrià. El tribunal ha desestimat els recursos de les defenses i ha avalat els indicis sobre la seva integració en una organització criminal dedicada a la importació, transport, emmagatzematge, redistribució i transformació de la droga. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: els moixons que fugen del nord fan del cel.
1: Lluís Gavaldà, la veu inconfusible del cantant dels Pets, sonoritats tarragonines però universals hi ha, perquè hi ha molta, molta música, moltes cançons que parlen de setembre. I és que aquest mes és tota una icona, perquè representa final de l'estiu, representa el començament de la tardor, el canvi d'hàbits, no?, de rutines, i representa, té un punt sempre de melangia. I així ens ho transmeten els acords també d'aquest tema, que es diu simplement Setembre, que és dels Pets i que va ser, formava part, vaja, no és de les cançons més conegudes, però els Pets tenen tota una cara melangiosa, que sempre ens ve molt de gust també, d'un àlbum que es diu Som i que sortia l'any 2018. Enric, des de Cardedeu, Enric Rubio, bon dia.
2: Molt bones, molt bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Què diuen els oients sobre setembre, fer vacances o no durant aquest mes?
2: Doncs mira, ens diuen moltes, moltes coses. Si et sembla, comencem per l'àudio. Què me'n dius?
1: Sí, sí, sí, d'aquí, d'aquí.
2: Som-hi, de la teva amiga. De qui ha de ser, si
1: hola,
2: no?
1: Hola, Pilar, hola, Pilar.
2: Som-hi, som-hi.
3: Hola, bon dia, obert per vacances.
1: Hola, hola.
3: Setembre és molt bon mes, perquè hi ha menys gent als llocs, encara pots anar, per exemple, a la platja, a la muntanya també, hi ha bon clima. Sí, m'agrada el mes de setembre per fer vacances.
2: Sí, què me'n dius?
1: Sí, sí, no, està claríssim, som del mateix parell, és la part positiva. És veritat, encara fa bon temps, ara que més amb això, bueno, no sé si és el canvi climàtic o simplement la meteorologia, però com que allarga més el bon temps, no? I el fet de no trobar-se gent, per mi, és important.
2: És important, no és important. A més, sí, estem més tranquils, estem... Sí, sí, sí, sens dubte és un gran mes. I mira, de fet, t'haig de dir que totes les persones que ens han contactat van una miqueta per aquí, eh? Mira, per exemple... Tenim en Pol de Besalú, gran població, bonic, que té molt més que un pont, aquesta població, tot i que sigui conegut àmpliament per això. Ah. Diu, el setembre és el millor mes per fer vacances. Llàstima que jo les tingui al febrer.
1: Home, febrer mola, també. A mi m'agrada el febrer, també. És diferent. Aquí ja no arriba el canvi climàtic, clar.
2: Allargues les de Nadal, de vacances, sí, d'alguna manera. Sí que és cert, sí, que si ho fa el febrer pot ser que estigui treballant tot el Nadal, també, que això acostuma a passar a les hostaleries,
1: sí,
2: o aquests,
1: sí,
2: llocs, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Però mira, febrer tampoc és mal mes, no ho sé, m'agrada a mi també. Bé, cadascú, sí, sí, escolta, al final és trobar-li la punta a lo que et toca.
2: Ah, exacte, exacte. Mira, també tenim la Carme d'Amposta, d'aquí, mira, de les vostres, sí, terres, de més a prop. Diu, jo treballo de cara al públic i per nosaltres el nostre setembre és l'octubre, ja que encara tenim turisme. Veus? Això és també una mica el que dèiem, eh? Que ells ara, de fet, tot i que és la recta final, com hem explicat a l'inici, doncs encara estan amb aquest, sí, augment de turisme, no? I han d'acabar, doncs, de fer, bueno, aquests clarons, no?, que a moltes famílies són el que fa aguantar durant tot l'any.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Estirem l'agost, no? Estiren l'estiu com poden, i tant.
2: Exacte, exacte, exacte. I ja et dic que trobarem molt poques notes dissonants, com a molt una. De moment seguim amb gent que està a favor de setembre, com en Gerard de Centelles, mira, propet aquí de prop del Vallès. Diu, sempre, sempre, sempre al setembre, més fresca i menys gent.
1: Aquí el que canvia és la intensitat, no? Hi ha qui et diu, sí, el setembre està bé, i hi ha qui et diu, no?, com aquest noi, el Gerard, que diu, no, segur, segur, segur, el setembre. Tothom,
2: exacte,
1: li veu coses positives, però canvia la intensitat. Sí, sí.
2: Exacte, però escolta, qui no està d'acord amb això és la Carlota, que no sabem on és la Carlota, això sí que no ho sabem, però diu, les vacances, sí, sempre són millor a l'agost. El setembre fa mal temps i treballar a ple estiu fa que no puguis quedar amb els amics els millors mesos de l'any.
1: Això també, perquè si tothom, clar, aquesta la cosa, si tothom fa vacances a l'agost, per una banda, clar, està tot massificat, però per l'altra banda és quan la gent té temps. Clar, t'ho intenta, sí, sí, quedar amb un mestre a partir d'avui. Ah, no poden. No, si tens amics mestres, ja has begut oli, ja
2: tot
1: us
2: una
1: veus.
2: Quimera. Sí, sí. Perquè, de fet, ostres, no sé si recordes tu quan vas començar a treballar. Jo recordo que als 16 anys ja feia feinetes.
1: Clar.
2: I clar, quan comences així aviat, aquells estius que estàs treballant i que ets un nen,
1: sí,
2: i els teus amics estan re tot el dia a la piscina, a la festa major,
1: sí,
2: sap greu, sí, quan ho veus des de la part laboral.
1: Sí que és veritat, i com més gran et fas, pitjor.
2: Sí, sí, pitjor, sí, sí, sí, sí. L'únic que llavors, mira, allò, el consuelo de mucho, saps? Llavors ja treballa tothom,
1: sí,
2: gairebé.
1: Sí que és veritat. Ai, sí.
2: I mira, acabem amb l'Àlex, Núria, que diu, sí, quan era més jove preferia fer vacances a l'agost, però ara que tinc 50 anys, que ningú tregui el setembre festiu.
1: Molt bé, molt bé.
2: Veus?
1: Molt bé. També hi ha l'opció aquella d'agafar-te una setmana aquí, una setmana allà. Bueno,
2: sí? A tu t'agrada això?
1: A mi una setmana se'm queda poc. Perquè, clar,
2: és que és com un cap de setmana. Estàs pensant en el dilluns ja,
1: sí,
2: sempre.
1: Sí, sí. No, jo crec que, no sé qui li deia l'altre dia, saps que fas vacances quan al tornar de la feina no recordes les contrasenyes de l'ordinador.
2: Correcte.
1: Llavors saps que has desconnectat.
2: i quan te n'adones que no les saps quan estàs a punt d'entrar en directe, és maco i bonic, això.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Com a mòbil les xarxes, que on s'oblida. Sí. Exacte.
1: Ajudeu-me, ajudeu-me.
2: Exacte, sí. Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Doncs bé, parlant de vacances, de que si l'agost, que si l'estiu, que si el setembre, encara podem recollir alguna opinió més, que ja en donarem sortida, no? Ja les recollirem cap a les 11 del matí abans de tancar programa, sí?
2: Exacte. Escolta, vols que diguem el mòbil les xarxes?
1: Ai, sí, ja no gent... sí. Jo no l'he trobat, no l'he trobat, sí, Enric,
2: sí, sí,
1: digue'm
2: sí,
1: tu.
2: Era de pressa, però el tinc.
1: Digue'm.
2: Mira, per tota la gent que ens vulgui enviar missatges, però sobretot ens agraden molt els àudios, escoltar-vos la veu, perquè estem a la ràdio, i la meva veu ja la sentiu massa. Així que podeu enviar-ho al número de WhatsApp del... Va, vaig a fer-ho com la Lloll, Terragosa Lloll, el sí. 696 16 46 65.
1: Ai, torna-la a dir, que me l'estic apuntant al guió per demà.
2: 696 16 46 65.
1: Val, en rebassadet, eh? Hi ha molts sisos.
2: Sí, sí, sí.
1: Hi ha sisos,
2: sí, sí.
1: Aquests que costen de dir. Bueno, molt bé, Enric, queda apuntat. Moltes gràcies, fins després.
2: Fins després.
1: Sempre ens agrada donar-vos arguments per si voleu estar més informats o si us voleu acabar de decidir a l'hora de triar la vostra resposta. Vacances al setembre. Sí, vacances al setembre, no. I què us semblaria si aquestes vacances us duessin cap a un país exòtic? Sembla que a la tardor és un bon moment, quan ja ha passat tot l'estiu, quan ja comença a refrescar per aquí, és un bon moment per anar amb aquelles destinacions que anomenaríem exòtiques. Sembla que és així. En un reportatge de Delta Cat, la companya Diana Mar ens explica per què, amb veus d'especialistes en viatges, això, una miqueta exòtics.

0: Fer vacances al setembre ja no és cap secret. De fet, aquell setembre gairebé buit que molt recordem ha anat desapareixent. El turisme ara s'ha allargat, els hàbits han canviat i trobar destinacions sense gent ja no és garantit, només perquè s'hagi acabat l'agost. Però setembre continua jugant amb algunes cartes a favor i la primera és saber qui les pot aprofitar.
1: Qualsevol destí de platja, de sol ser bastant habitual als mesos de setembre, i en cap, bueno, pots trobar bastanta més disponibilitat aèria, tot i que hi ha menys vols. O sigui, tenim en compte que els mesos de juliol i agost tenen molta més demanda aèria, per tant posen més avions al mercat. ¿Vale? Tenen, les línies estan bastant més cobertes, però no és difícil trobar disponibilitat aèria i allotjaments en preus bastant més raonables que els mesos de, sobretot agost. Juliol encara s'aguanta, però sobretot agost. És una diferència bastant assumible i que el perfil del client mitjà demanda bastant perquè s'estalvia una bona quantitat de diners i tampoc no té les massificacions, tot i que hi ha gent, no té les massificacions que puguen tindre els mesos de juny, juliol i agost.
0: Què mos pot oferir un viatge exòtic?
1: Lo bonic que té el destí exòtic, que és un, entre cometes, el més desconegut, és que pots fer de tot. I dins en este de tot englobaria anar a visitar temples, o sigui, entraria dins la cultura, platges exòtiques extremadament d'aigua cristal·lina en arena blanca, pots fer aventura baixant en caiacs per diferents rius, pots fer snorkel, pots fer multitud de coses en un viatge exòtic, per poder ser a un Tailàndia, un Vietnam, un Camboya, vale, que seria la zona asiàtica.
0: Temples, natura, aventura, platges, en un mateix viatge podem combinar experiències molt diferents. Ara bé, si hem de posar un nom concret sobre el mapa per viatjar este setembre, nosaltres hem tirat mà de Juan Carlos, director de l'agència de viatges en Nemon, de les Terres de l'Ebre, per a que ens explique quin és i per què el seu destí favorit.
1: Destinació recomanada 100% és un Vietnam, Camboja. No està tan massificat com en Tailàndia. Tailàndia s'ha fet amb molta fama i ara ja comença a haver molta massificació. Vietnam, Camboja són dos cultures bastant similars i veus coses molt, molt, molt atractives, com temples, pots veure... I nosaltres, per exemple, que som de la zona de l'arròs, doncs allí pots veure com cultiven l'arròs, que la gent que ho fan de forma diferent a nosaltres. I després acabar en una destinació de platja. Això seria un destí exòtic.
0: Però abans de reservar, toca mirar cap al cel. Quan parlem de destinacions tropicals, setembre pot coincidir amb èpoques de pluges, monsons o ciclons. I aquí el calendari importa tant com el lloc que escollim.
1: La millor època, o per lo menos la que menys registres de ciclons, monsons i això aquí, és a primers d'any. ¿Vale? Seria a partir de desembre, gener, febrer, març, seria la millor època per anar. Setembre té el problema que, igual com ens passa aquí, que de cop ens ve un espatec d'estos i ens fot una pedregada, pues allí també passa, perquè i potser no és pedra, però plou bastant. Quin avantatge té el clima tropical o sobre el nostre? Que allí cau el gran aiguat i de cop surt el sol. Igual plou un quart d'hora o 20 minuts i de cop surt el sol.
0: Escollida la destinació, hi ha una altra preparació que no hauríem de deixar per a l'últim moment, i és la salut. Depenent del país que anem, podem trobar vacunes obligatòries i altres de recomanades. Per això convé informar-se amb temps i consultar quines mesures necessitarem abans de sortir.
1: Sobre el tema de sanitat, jo soc partidari sempre de l'agència anticontractes del viatge, comentar-li, perquè la majoria d'agències pertanyem a grups de gestió, dels quals tenim unes webs internes on ens posa la vacunació obligatòria i la vacunació recomanada, com si diguéssim. Uh-huh. Però jo sempre he dit que el tema de les vacunacions és una mica personal. Nosaltres sempre donem la informació que considerem, o sigui, la que el nostre grup ens diu, que considerem que és la vàlida. Claro, sempre diem el mateix, no intenta no beure aigua del grifo, per exemple, intenta beure aigua embotellada. sempre dones quatre recomanacions, però sobretot que siguin sabedors que se necessiten certes vacunes, nosaltres ja ho diem.
0: Una vegada allí, les precaucions continuen. L'aigua, el menjar o simplement voler provar-ho tot formen part de l'experiència, però també poden acabar condicionant-nos la resta de viatge.
1: Un viatge a llarga distància, nosaltres sempre recomanem portar la típica biodramina per al mareig, ¿vale? Que dius, no, jo no em marejo mai. Bueno, si agafes un vol una mica complicat en moltes turbulències, pues, possiblement acabaràs marejant-te. I el que comentava abans, intentar no beure mai aigua de cap aixeta, ¿vale? Intentar que l'aigua sigui comprada, sapiguer què és el que t'estàs menjant, o sigui, no recomanem, si vas a un mercadillo i et fa goig provar alguna cosa, prova-ho, però no et fartis d'allò.
0: Hi ha una partida del pressupost que pot semblar prescindible fins que passa alguna cosa. Quan viatgem a milers de quilòmetres de casa, una bona assegurança deixa de ser un extra.
1: Tema assegurances, nosaltres sempre, entre cometes, obliguem a que el client contracte una assegurança. I quan passa algo, nosaltres som els primers d'ajudar. ¿Vale? Vull dir, no, truca aquí i apanya't. Normalment l'agència de viatges sempre t'ajudarà a l'hora de recuperar diners, a l'hora de tramitar qualsevol tipus d'enfermetat. Què ens hem trobat? Gent que ha tingut un problema i diu, no, és que vull que em curi en Espanya. Diu, no, escolta'm, si tenim una assegurança molt bona, ¿vale?, que ens curarà els millors hospitals de la zona, deixa't curar, deixa't tractar per ells, que si no l'únic que faran serà portar-te a casa i després no voldran saber res de tu. Llavors, sempre aconsellem una molt bona assegurança, que no mos dolgui gastar-nos 30 euros més en una assegurança, perquè en total són assegurances bastant econòmiques, estem parlant de assegurances que valen 50, 60 euros per persona, a més sucre, més dolç, evidentment.
0: I de les grans cobertures a les precaucions més quotidianes. Sol, calor, mosquits i altres insectes també formen part de moltes destinacions tropicals. I després d'haver invertit temps i diners en el viatge, no té gaire sentit escatimar precisament en protegir-nos.
1: Ja que ens han gastat, és un invent, ens han gastat 9.000 euros per anar la parella a fer un viatge així, no, que no sigui per 50 euros de gastar-nos en un bon protector solar i en un bon líquid anti-insectes. Gastem els diners, anem a la farmàcia, evidentment, tots tenim el potet del Mercadona, però més val anar a una farmàcia, agafar un bon protector solar i un bon protector contra insectes, bàsicament perquè és que ens pot amargar el viatge i si invertixes un temps que tu vols disfrutar, invertixes uns diners que t'han costat molt de guanyar per a després tindre que passar-te malament al destí, pues intenta gastar-te una mica més i ves ben protegit i ves en condicions que ho disfrutaràs bastant millor.
0: Arribats aquí, tenim el mapa, hem mirat el clima, sabem que hem de preparar la salut i també que convé viatjar ben coberts. Però encara falta la decisió més important, escollir un viatge que realment encaixi amb nosaltres.
1: Quan nosaltres ens plantegem un viatge, estem invertint el nostre temps i els nostres diners en una cosa que tenim una expectativa. Per tant, busquem una expectativa que ens ompli, que al final ens ompli. Perquè si busco això i agarro això perquè és més barat i després m'ho he de passar malament. Per tant, jo sempre diria buscar un destí que m'ompli. Si la butxaca no m'arriba, busco un altre destí.
0: Potser així setembre no és el millor mes per viatjar a tot arreu, però sí que pot ser un molt bon moment per descobrir món. La clau és no quedar-nos només amb el preu, mirar on anem, què hi trobarem i preparar-nos bé abans de sortir. I després sí, maleta, passaport i vacances.
2: Ens ha quedat claríssim unes ganes de viatjar gràcies a aquest reportatge de la companya Diana Mar de DeltaCat. Molt bé, molt bé. Doncs vinga, anem a comptant els dies que falten per acabar, per tancar l'Uber per vacances i anem a gaudir-lo, a disfrutar-lo. Després ja marxarem a països exòtics. De moment, home, no sé fins a quin punt és exòtic anar a Altafulla. L'Eduard Virgili, el company d'Altafulla Ràdio, avui el trobem a Salomó. Eduard, bon dia. Bon dia, Eduard. Et
3: bon dia,
2: aquí.
3: Núria, què tal, com estàs?
2: Bé. Portes el banyador posat? La gent d'Altafulla sempre ho dona amb el banyador
3: posat
2: perquè tenim la platja allà tant a tocar, no? T'ho dic perquè no sé si...
3: Però ja saps que jo sóc més de secar. Sí. Jo sóc més de secar, sí.
2: Molt bé. Penseu, tots aquells ara, penseu en el vostre banyador, la vostra roba de bany, banyador, biquini, el que sigui, fixeu-vos, penseu com està fet. És que és una tela important, però alhora també difícil, jo crec, de cosir, de fer el patronatge, sabeu? Aquells banyadors que queden perfectament perfectes. Doncs jo he entrat a una pàgina web que hi ha uns patrons de teixits i una costura impecable. Es diu Roidal. Què en saps tu d'això, Eduard?
3: Doncs mira, precisament és la fàbrica Taller...
2: M'he petat tota la introducció.
3: No pateixis, escolta, mira, sóc en aquesta empresa familiar especialitzada en moda de bany femenina d'alta qualitat, que va començar la seva trajectòria aquí, en aquest poble de 500 habitants que ara deies, Salomó. La seva història remunta a principis dels anys 80 i a dia d'avui té una projecció internacional molt important. I mira, qui ens ha obert les portes és una persona que coneix perfectament aquesta casa, la Tessi Roig, una de les responsables de l'empresa. Tessi, bon dia i gràcies per rebre'ns.
4: Hola, bon dia, Eduard.
3: Explica'ns, a veure, com és que una empresa que es dedica a la roba de bany està ubicada en un poble tan petit com Salomó i al mateix temps té clients a tantíssims països?
4: Doncs, bueno, molt fàcil. Tal com tu dius, és una empresa familiar. Els meus pares són d'aquí, Salomó, i van iniciar-se el projecte, el negoci, aquí mateix. De fet, el que tu dius de tants clients a tot el món, quan estàs treballant, nosaltres exportem el 94% a l'exterior, però de fet quan estàs treballant i estàs dintre la feina no saps si estàs en un poble de 500 habitants, si estàs en un centre urbà o si estàs en un polígono. Estàs a la feina i... però és molt relaxant estar aquí.
3: Escolta, explica'ns on som ara. Abans a mi m'ho has dit, perquè em situés. Som en una primera planta, que és on vosaltres feu el control de qualitat, em deies.
4: Sí, aquesta zona és un dels processos que és quan el banyador, les prendes estan acabades, és el control de qualitat, on s'etiqueta, s'embossa, es repassa que no hi hagi cap defecte, i s'embalatja de la manera que s'ha de fer.
3: Ara mateix teniu una cinquantena de treballadores que són en la planta baixa, en dos edificis diferents. Què estan fent, per exemple? Un 1 de setembre, què està fent Roidal, tenint en compte que l'estiu pràcticament és a les acaballes?
4: Doncs és com les escoles, que comencem el curs. Al setembre nosaltres comencem el curs després de vacances i en què...
2: Hem perdut Eduard, hem perdut no sé si cobertura o directament connexió.
4: Llavors, ara estem distribuint tot el volum que s'ha de fabricar en els diferents tallers que tenim, tant aquí a Salomó com a l'exterior, i paral·lelament també d'aquí uns dies ja començarem a dissenyar i pensar la nova col·lecció pel 2028.
3: Ara que parles d'això, de dissenyar, de pensar, qui decideix que un banyador és d'una manera o és d'una altra? Aquí hem de veure uns caps pensants que doneu forma a totes les idees?
4: Sí, clar, hi ha la part creativa, la part de disseny, que innovem i també estem pendents de la demanda que hi ha al mercat.
2: Tenim certament...
4: Senyora, és una prenda no pensada per nena jove, tot i que si vol també, però està pensada per una senyora determinada d'una certa edat que vol dissimular la part abdominal, que tingui un bon escot, o sigui, un banyador una mica estructurat.
3: Núria, no sé si deies alguna cosa.
2: No, és que hem tingut algun problema de connexió. Ja està, res. En tot cas, li voldria preguntar per el tema del teixit, de la roba. Els patrons, les formes, els colors són impecables i suposo que han de ser resistents. Tenim problemes de connexió, Eduard. Sembla que de cobertura,
4: sí,
2: més
4: clar,
2: aviat.
4: Sí, clar. Una de les qualitats que té Roidal és la qualitat.
2: Doncs sembla que sí, que tenim definitivament algun problema de connexió. No sé si via telefònica podem recuperar aquesta trucada.
3: Sí, ens estava parlant...
2: Ara sí.
3: Dic, la tesi ens estava parlant, a veure, de
4: la qualitat.
3: De la qualitat.
4: De la qualitat. Bueno, pues, nosaltres, un dels factors més importants que tenim en compte és la qualitat. Nosaltres utilitzem teixits, fils, tot el material, la matèria prima, és alta qualitat. És un banyador pensat per persona determinada, amb una edat que vol gastar-se els seus diners perquè es vegi ben afavorida i que se senti segura amb el seu banyador. Mm. Llavors, la qualitat és una cosa que prima molt en un Roidal.
3: Què és el que pot fer que un teixit quedi perfecte en un cos i, en canvi, no funcioni tan bé en un altre? Ara que parlaves precisament de la figura que busca poder lluir aquest banyador.
4: Més que teixit, és el patronatge, és l'estil del patró. Almenys els afavoreix de la mateixa manera. No hi ha cap senyora igual i és el mateix que...
2: Deixem-ho estar, farem una cosa. Mira, tancarem l'entrevista aquí perquè estem tenint diferents interrupcions i sap greu perquè no acaba d'arribar el missatge i realment val la pena aquesta entrevista. Estem parlant de roba de bany d'una empresa que es diu Roidal i que trobareu, si voleu anar-vos il·lustrant, podeu buscar la seva pàgina web. Roidal és una empresa de roba de bany, com dèiem, d'altíssima qualitat, que està establert, el seu taller està establert a Salomó, en aquest poble aquí al costat, per entendre'ns, d'Altafulla. Per això la connexió la fèiem amb el company, amb l'Eduard Vila Virgili d'Altafulla Ràdio. Seguim avançant en continguts i intentarem repescar aquesta entrevista després. Mireu, d'Altafulla marxem ara cap a Torredembarra, ben bé al costat també, perquè en aquesta localitat del Baix Gaià hi ha molt més que sol i platja. Tenim també un ric patrimoni cultural i arquitectònic, des del barri mariner de Baix Amar fins al nucli antic de la vila. A més, aquests dies tenim un al·licient encara per visitar a Torredembarra, que són les festes majors en honor a Santa Rosalia. Avancem doncs aquest contingut, us oferim aquest reportatge que de fet ens l'han preparat des d'Ona la Torre els nostres companys Josep Sánchez i Raquel Martínez.
5: Avui us convidem a passar un dia a Torredembarra.
6: I no se'ns acut millor manera per iniciar el recorregut que comença el dia vora el mar i movent el cos.
5: A l'estiu, cada matí, ben d'hora, a la platja de la Paella, s'hi ofereixen classes de gimnàstica gratuïtes.
6: Algunes torrenques i visitants ens ho recomanen.
7: Està superbé, és una manera de gaudir també del que tenim, de l'entorn, de la platja, és que t'aporta, a part de la gimnàstica, que ho fan superbé. Et trobes aquí doncs, amb gent del poble, baranejants, coneguts, i després et pegues al banyet, fas la passejadeta i comences el dia d'una manera espectacular.
8: A mi, fantàstico. Te activa ja des de primera hora de la mañana, que és lo mejor que hay.
9: I per mi és meravellós. Al dematí a mi m'agrada venir sempre a la primera hora, a 7:45, i que ara és una hora que s'està una mica bé, no fa massa calor, i a aquesta hora es fan exercicis més forts que a la segona hora, i a mi m'encanta.
6: I havent estirat el cos, què us sembla un bon bany al mar?
5: Les platges de Torredembarra són recomanades des de fa molts anys per l'alta quantitat de iode de les seves aigües.
6: També per la seva bellesa.

0: I si passegem per la platja, veurem el barri Pescador, Baix Mar, i ens podrem endinsar també a l'espai d'interès natural dels Muntanyans, un indret on conèixer la flora i la fauna de les maresmes.
1: Ramon Ferrer, tècnic del JAPEC, Ecologistes de Catalunya, destaca que és un espai accessible.
2: Vam organitzar el primer congrés d'accessibilitat a la natura a Tarragona i bàsicament es tracta d'això. Les rampes són més còmodes per qualsevol persona, però a més a més les persones que porten amb cotxets o el que sigui, doncs poden pujar més fàcilment. La mida de les lletres, etcètera, etcètera. Si nosaltres podem aconseguir, per exemple, un plan o amb tres dimensions, nosaltres l'entendrem millor. Una persona sí que la podrà tocar, però nosaltres també l'entendrem millor. Llavors és una mica la mateixa filosofia.
0: Un dels atractius és observar la singularitat dels animals que hi habiten, com els insectes.
3: En les dunes, com en totes les platges que haurien de ser naturals, hi ha molts tipus d'insectes diferents, però més que molts, molt diferents dels de la resta dels ecosistemes que tenim al país, perquè és un ecosistema molt estrany, que hi ha sorra mòbil, les adaptacions són molt extremes i els insectes també ho són.
1: I si voleu agafar perspectiva i mirar la platja des de les alçades, podem pujar al far de Torredembarra, que és visitable.
0: Una guia us explicarà que és el darrer far construït a l'estat espanyol i el més alt de Catalunya.
4: Aquestes visites estan programades perquè durin aproximadament uns 20-30 minuts. S'ha de pujar a la part interior del far, o sigui, no se surt a l'exterior. S'han de pujar 189 esgraons fins a arribar a un mirador, que estarem a 30 metres d'alçada i d'on tindrem unes vistes magnífiques de la Costa Daurada. El far és una icona de Torredembarra, o sigui, és dels pocs fars que es pot visitar per dintre, i la veritat que és una experiència única, però sí que és un atractiu que no és que sigui simplement turisme local, quan a l'estiu la obrim realment bé gent de a vegades que està estiuejant a Cambrils o a Salou o a Vilanova i s'apropa a veure el far per la icona que és, lo bonic que és fer la visita, perquè realment els nens ho passen molt bé, arribes dalt, pots veure tota la costa, llavors els hi agrada bastant.
0: I de l'atractiu turístic més nou, el més antic.
1: Ara us acompanyem a la vila romana del Moro, on dues viles se superposen en un únic jaciment. Moisés Díaz ha participat en les excavacions arqueològiques.
5: Quan vens aquí, jo sóc un gran senyor, un gran propietari que he vingut aquí a passar una temporada, no seré aquí sol amb els esclaus perquè m'avorriré, llavors faré venir convidats, amics, gent amb la que vull fer negocis, quedem aquí, anem a les termes, fetem la xerrada, que els esclaus ens facin una mica de massatges, que ens passin l'estriglum aquell per anar traient la ronya que ens fa suar quan estem allà a la zona calenta, i després, d'aquell bany de la tarda, ja s'anirem a fer el sopar fort del dia, que és el que fem allà al triclinium, estirats.
0: I com no, us hem de convidar a passejar pel nucli antic, presidit per la Torre de la Vila.
1: És l'edifici més antic que queda a la població, probablement del segle XII o XIII, i és d'estil mudèjar.
0: Just davant hi ha l'església de Sant Pere Apòstol, que custodia el quadre de la patrona, Santa Rosalia, i compta amb un imponent orgue barroc. I entrem de la mà de l'historiador local, Jordi Guasch.
6: Elements importants, començant pel campanar, el que és la portada. Potser no és un barroc molt auster, però bueno, és un edifici doncs important. I sí, a dintre sí que l'únic element que va sobreviure a la profanació de començaments de la Guerra Civil, doncs és l'orgue barroc. I realment, doncs, a veure, és un instrument important del qual, doncs, en parlem, s'explica, no s'explica que el van construir els germans Guilla de Tremp, explicarem també una miqueta doncs qui eren els germans Guilla. Tenim un element doncs que és molt important i que tampoc no n'hi ha tants d'òrgans d'aquest estil.
1: I ben a prop de l'església hi ha el castell dels Icar, seu de l'actual ajuntament, i d'una sala d'exposicions on hi trobem obres d'art.
0: El castell és l'únic edifici civil renaixentista de nova planta que queda a Catalunya. Podeu accedir-hi amb les visites guiades amb en Xavier García Puerto.
7: Castell Palau. Doncs primer de tot es tracta d'un castell perquè encara té voluntat defensiva. Palau, que també servia una mica per fer ostentació, per parlar de la grandesa dels senyors que els van construir. Qui hi ha darrere d'aquest palau? En Lluís d'Icar, que és la persona més prominent del seu llinatge. Estava també en un entorn de persones molt destacades a nivell social d'aquella època. Però continuem amb aquesta frase inicial. Renaixentista. Sona, no? Renaixement és aquest estil que a nivell històric ve just després del gòtic. A Catalunya l'art nacional havia sigut el gòtic, perquè es correspon, sobretot amb el final del romànic, amb l'època gloriosa de la Corona d'Aragó, i també va trigar molt a anar-se. Aquest castell es comença a construir en 1565, és a dir, la segona meitat del segle XVI, quan a Itàlia comença en 1400 i aquí arriba el Renaixement gairebé a finals del segle següent, és a dir, molt tard. Però sí que és veritat que arriba amb molta qualitat. Continuem, hem dit, castell palau renaixentista de nova planta, civil, que no és religiós. En aquella època els estils nous arriben per mitjà del poder, i en aquell moment qui tenia més poder era l'Església. I hi havia un grup d'arquitectes, mira que a Tarragona som capdavanters en poca cosa, però el Renaixement es va entrar a la Corona d'Aragó per Tarragona. Hi havia l'Escola del Camp de Tarragona, que principalment treballaven a nivell eclesiàstic, però aquest va ser el cas més prominent d'art civil, és a dir, que no era religiós. ¿Vale? I de nova planta, doncs, que es va començar de zero, des dels fonaments.
1: Altres visites guiades que promou la Regidoria de Turisme de Torredembarra són les rutes pel patrimoni indià.
0: S'hi visita l'edifici del patronat Antoni Roig, l'Hospital Pere Badia i el carrer Nou.
1: El llegat indià de la Torre és important per entendre no només la història del municipi, sinó el de gran part del país. Ho explica l'estudiós local Josep Bargalló.
8: Joan Güell, que és l'indià per excel·lència de la Torre, i l'indià per excel·lència de Catalunya, és el gran industrial, el vapor vell, la maquinista terrestre, son fill nomenat comte pel rei, els seus nets nomenats barons i vescomte, el palau de Pedralbes el fa el Güell i li regala el rei. Barcelona, és a dir, Catalunya, no hagués estat a finals del 19, començaments del 20, el que va ser, si no és per uns quants dels indians rics de Torredembarra. El Banc de Barcelona, que és el primer banc privat de la península Ibèrica, el primer banc modern, va tenir en la seva fundació l'administrador de la Torre, en Joan Badia Pardines, un dels tres directors del primer any de la Torre, el Marià Flaquer, i un dels 10 membres de la Junta de Govern de la Torre, el Joan Güell. Sense el Banc de Barcelona no hagués existit la revolució industrial a Barcelona i a Catalunya. No seria el modernisme català el mateix sense els indians, perquè el Ramon Casas és fill d'indians i net d'indians de la Torre, el Pere Romeu és fill d'indians i net d'indians de la Torre, no seria el mateix. Però la història inicial de les nacions d'Amèrica tampoc seria el mateix sense gent de la Torre.
1: El patrimoni indià el podreu visitar en un ambient festiu ben aviat, a la Fira d'Indians, que se celebra cada mes de setembre.
0: Una cita que arriba després d'un dels moments més esperats de tot l'any, la Festa Major de Santa Rosalia.
1: Castells, concerts, cercaviles, balls parlats, us animeu a venir?
9: I tant que ens animem a anar-hi, i tant que sí. Doncs vinga, cap a Torredembarra, cap a les festes de Santa Rosalia o fora de festes també, eh? Ens han convençut. Sempre és un bon moment per visitar la Torre. I ja que estem al costat, doncs també, per què no, una visita cap a Altafulla. Ara sí, tornem a connectar amb el company, amb l'Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio. Ai, respirem ben fons, perquè ens hem quedat a mig fer el nostre banyador, el nostre vestit de bany. Ara sí, Eduard, com ho tenim això?
10: Mira, doncs hem pogut recuperar la connexió i aprofitarem, escolta, mira, ja que estem en antena aquí per tota Catalunya, per reivindicar també que els pobles petits, els pobles de 500 habitants, es mereixen tenir una bona cobertura telefònica per part de les companyies que operen a casa nostra. Que escolta, Déu-n'hi-do, hem fet unes corredisses, hem sortit al carrer, hem entrat en un altre espai i ara sembla que sí, que aguanta. Sí. Estàvem parlant, recordaràs, amb la Tessi Roig, que és qui lidera juntament amb la seva família Roidal, aquesta empresa que es dedica a la moda de bany femenina. Tessi, parlàvem de la confecció d'un banyador, i jo et volia preguntar, escolta, com seguiu les modes? Les modes les creeu vosaltres o les modes les aneu observant vosaltres des de l'exterior i és aquí on us inspireu?
11: Doncs bé, com a tal, la moda avui en dia ja no hi ha una moda que sigui principalment que et marqui molt una tendència. La tendència, la moda, s'olora. Viatjant, anant a fires, documentant-te, de tota manera vas olorant. Sí que és cert que d'efecte professional ja detectes principalment quins seran els colors, la petita tendència que pot haver-hi, però sempre està que amb la moda del bany un ha d'escollir el que li és convenient de la tendència. No sempre totes les tendències són favorables o afavoridores i llavors un no té que seguir la moda i la tendència de pe a pa.
10: És a dir, que no diries que funcionen més estampats florals o geomètrics o colors llisos. Aquí va en funció també del gust de la persona?
11: Està clar, sí. Per exemple, nosaltres el que domina més en la nostra col·lecció és l'estampat. I sempre hi ha pues, que en uns països pot funcionar molt l'animal print i en uns altres països no. O en uns són més florals i en uns altres els agrada més el geomètric. Però sí que és cert que quan una tendència és maca tot arreu.
10: Vosaltres feu una feina pràcticament d'artesania. Dèiem al principi que fabriqueu una roba de bany que podríem arribar a qualificar de luxe. Què s'entén per això?
11: Més que luxe, jo no utilitzaria la paraula luxe. Més que luxe potser seria exclusivitat. Exclusivitat avui en dia és molt difícil de trobar en el mercat perquè anem tots bastant uniformats. Llavors, l'exclusivitat en quant a qualitat, en quant a servei, en quant a disseny, en quant a personalitzar molt la marca i tenir una professionalitat darrere que et respaldi, tot això també és el que tu en dius luxe. Per mi tot això és exclusivitat, tenir un bon servei i una prenda amb molt bona qualitat.
10: Quan algú agafa un banyador o un biquini de Roydal, s'identifica ràpidament? És a dir, què és el que a tu et pot fer dir ep, això ho hem fet a casa?
11: Sí, principalment nosaltres ens destaquem pels estampats, pels grans estampats. Aquí a Espanya, a nivell nacional, és més llis, són més discrets, però nosaltres que exportem molt als Estats Units, al nord d'Europa, Emirats Àrabs, el que la nostra demanda és estampats importants, estampats grans, colors, ens demanen, sobretot, clar, al nord d'Europa ens demana color, color i color, i potser aquí la part llatina és un altre estil una mica més sobri, no? Mm-hmm. Però bueno, tot, quan una, com repeteixo, quan una cosa agrada, agrada tot arreu.
10: Abans ens trobàvem, abans no fallés la cobertura i haguéssim de buscar aquest altre espai, ens trobàvem a la sala on feu el triatge, el control de qualitat. Què pot fer que una peça com les que confeccioneu vosaltres no superi aquest control?
11: Qualsevol defecte. Qualsevol defecte de confecció, qualsevol defecte de teixit, qualsevol defecte de fins que en aquell moment hagi arribat la prenda i estigui erroni. Ja nosaltres fabriquem aquí a Salamó, però també fabriquem a dos tallers exteriors, de països exteriors, tant a Tunísia com al Marroc, i tot i que es fabrica una petita part allà, perquè la major part es fabrica aquí, quan arriben les prendes també passen el control de qualitat. No és que vagi directament a etiquetar, embossar i a l'estocatge, no, no, es passa aquí també el control de qualitat. Qualsevol defecte, perquè el nostre client també és molt exigent i nosaltres també som molt exigents.
10: Som a les acaballes de l'estiu. Núria, tu hi has anat a la platja o a la piscina, tot i que has treballat de sol a sol aquí al Catalunya.
9: Sí, de sol a bona cosa, sí. Moreno obert per vacances. No, sí que he pogut anar a la platja, sí, clar.
10: Doncs mira, jo crec que ara li preguntarem a la Tessi, crec que això que li preguntarem servirà molt de cara a l'audiència del programa, aquest ABC que hem de seguir a l'hora de tenir cura de la nostra roba de bany, dels banyadors. Com s'han de rentar, Tessi, els banyadors? Si és que s'han de rentar els banyadors.
11: Sí, evidentment. Després de cada ús s'han de rentar. És sabó neutre amb aigua freda. I una cosa que molta gent no sap és secar-lo del revés i a la sombra.
9: Ah.
11: No posar-lo mai en el sol perquè el sol desgasta molt els colors.
9: Clar.
11: Per tant, res de rentadora, res de secadora, simplement rentar-lo amb un sabó neutre, girar-lo i posar-lo a secar a la sombra. Molt important.
10: Per tant, quan tu deus veure els estenedors de la gent del poble amb els banyadors, dius, quina mà de barbaritats que estan fent.
11: Bueno, ja vaig pregonant tal com s'ha de fer.
10: Girar-lo al revés...
11: Sí, un cop està rentat, que el tens amb aigua i l'has esbandit, el gires al revés i el poses en un estenedor sense agulles, sobretot, sense agulles.
10: Sense agulles, també?
11: Sense agulles, i del revés, a la sombra.
10: Escolta, em deies que avui és 1 de setembre, per vosaltres és com si comencés el curs. De fet, s'han incorporat noves treballadores també aquest dimarts. Pensant ja en l'estiu 2028, això no se't fa una mica estrany?
11: Bueno,
10: 2028 no, 2027, jo ara hi vol bueno, córrer massa.
11: Sí, les dues coses. Fem la producció pels banyadors que puguin estar per Setmana Santa del 2027 ja a les botigues, per tant s'han de fabricar abans, i de fet nosaltres ja comencem per Acció de Gràcies als Estats Units, que és a mitjans de novembre. Nosaltres ja exportem cap allà prendes, per tant tota la part del Carib o inclús Canàries ja volen, és la seva època alta, ja volen tenir banyadors, per tant la producció ara just comença. Però paral·lelament, finals de mes, principis d'octubre, ja comencem la nova col·lecció pel 2028. O sigui, ja anem a fires, ens comencem a... la part creativa ja comença.
10: Déu-n'hi-do, Núria? Aquí alguns sí. Que encara no han fet vacances i, escolta, la gent que planifica ja el que hi haurà d'aquí a dos estius té molt de mèrit, també.
9: Ells planifiquen perquè nosaltres podem anar ben vestits i ben guapos a la platja i la piscina.
10: I tant.
9: Molt bé.
10: Tessi Roig, gràcies per obrir-nos les portes, que tingueu una molt bona temporada, es diu així?
11: Una bona temporada. Sí, sí, sí.
10: Doncs escolta, que tingueu una molt bona temporada.
11: Moltes gràcies, bon dia.
9: I Eduard Virgili, moltes gràcies. No marxis massa lluny, perquè l'Eduard tant ens parla de roba de bany com de jardineria. Saps què vull dir, no?
10: I tant. Sí, ja t'entenc, ja.
9: Anem parlant aquests dies amb més connexions en directe, Eduard. Fins demà.
10: Que vagi bé, fins demà.
9: No el deixem marxar relativament de l'antena, l'Eduard. Tanquem aquest directe, però sí que ara el recuperarem en un podcast, en una píndola d'aquestes tipus reportatge, que ens parla de jardineria, de relliurament, d'aquesta secció que ens ha resultat molt, molt útil. Jo tinc les plantes enguany fantàstiques gràcies al podcast. Però una cosa que passa, clar, jo crec que és també perquè no he marxat de vacances. Sabeu allò de quan marxes de vacances, després que estàs una setmana, 10 dies, arribes a casa, obres la porta amb por i dius, ai, què em trobaré? Com estaran les plantes? Doncs d'això va, el podcast de jardineria.
12: Tot s'acaba, també les vacances. Tornem a la rutina, desfem les maletes i abans o després arriba el moment de sortir al balcó, a la terrassa o al jardí per veure com han passat aquests dies les plantes que tenim. El nostre espai de jardineria per vacances, avui tanquem aquesta sèrie d'estiu que ens ha fet agafar les tisores de podar i la regadora al llarg de les darreres setmanes. I com sempre, estarem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
13: Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
12: Imagino que aquests dies molta gent arriba a casa amb certa inquietud. Tots tenim aquella pregunta al cap. Com me les trobaré? Però el primer és no alarmar-nos.
14: Hi ha gent que diu, he tornat a vacances i tinc les plantes més maques que mai. El que hem de fer és una lectura molt fàcil de dir, ostres, he arribat i tinc les plantes... Escolta, em plou bé, fantàstic, doncs meravella, i el pròxim any tornem-hi de la mateixa forma, per si en cap cas de vacances fem servir el mateix sistema. Escolta, que estan més maques, però com pot ser? Doncs pensem, primer que tot, si han rebut menys aigua, doncs potser és que la planta li ha anat millor i que potser està en un lloc amb molta més claror que la que tenia. Llavors això ens fa replantejar potser tornar-les a posar en un altre lloc. O, escolta'm, és que han patit moltíssim, estan fatal, estan terribles. Principalment és observar i veure com està aquella planta i si ha patit molt, doncs intentar cuidar-la una miqueta.
12: Va, Joan Maria, anem a casos pràctics. Què és el primer que hem de fer si la terra està molt eixuta?
14: Si la terra està molt seca, ens hi ha patit allò molta sequera, veurem que reguem la planta i probablement l'aigua no és recollida, sinó l'escup. Haurem de regar molt poca quantitat, tornar-hi al cap d'una estona i al cap d'una altra estona, de tal manera que ajudarem aquesta terra a tornar al seu moment òptim i veure com a poc va recuperar aquella humitat i es va inflant, va agafant i aquella textura normal ja la podem absorbir.
12: I si ens trobem les fulles seques?
14: Si les fulles estan seques, i seques vol dir marrons i ja que han perdut el color i tal, acabar de treure-les, si volem, de la planta i regar-la. El que hauríem de fer és comprovar com de seca està la planta. Si la planta s'ha secat del tot, vol dir que inclús les branques estan seques, això podem fer rascant amb la ungla, només la tija una miqueta, i veure que és fàcil de rascar i surt verda una miqueta, doncs això vol dir que la planta està viva. Reguem-la, cuidem-la i tallem les parts seques, que rascant una miqueta el tronc, inclús a prop del terra, veiem que està dur, que està sec. Vol dir que aquesta planta s'ha assecat tant que ha mort.
10: Joan Maria, hi ha un entremig. La planta pot no estar morta del tot, ni que tampoc presenti gaire bon aspecte. És a dir, que faci mala cara.
14: Si està desmaiada vol dir que està en els primers moments, en el primer procés de passar set. Reguem-la, i us diria, inclús reguem-la amb molta quantitat d'aigua, perquè a vegades, depèn del desmai, no l'aixequem, però a vegades depèn quan, a quin procés hem arribat, a quin punt, aconseguim que les fulles s'aixequin i s'aixequin a recuperar la seva vigorositat. Però a vegades ens trobem en un punt mig. Vol dir que no s'aixequen del tot, però tampoc queden tan abaixades i queden mig alçades. La planta estarà bé, però veurem que estarà com a trista, sempre, fins que no surtin fulles noves.
10: I atenció, eh? No ens anticipem més del compte. Hi ha plantes que poden semblar mortes, però que encara poden rebrotar.
14: Si hem arribat a aquest punt en què encara no està morta i la planta, tot i les seves defenses o proteccions de cara a les sequeres, encara està viva, se'ns semblarà al primer moment que se'ns ha mort, la regarem i veurem que de cop aquella planta, a poc a poc, a cap de 2-3 setmanes, però de cop, comença a brostar tota de cop, no?
10: Tot el que ens ha explicat el nostre jardiner de capçalera, queda clar que cal tenir una mica de paciència abans de donar una planta per perduda. Però, Joan Maria, i si després de l'estiu volem seguir fent jardineria? És un bon moment per plantar?
14: És un molt bon moment per plantar i per transplantar. Aquelles plantes que durant la primavera i l'estiu doncs ens han anat creixent i veiem que el pes li queda petit, doncs és un moment de trasplantar-la. I és un bon moment també per plantar plantes que seran boniques i vigoroses de cara a l'hivern. És a dir, setembres, octubres, novembres, es poden plantar uns pensaments, ciclaments, calèndules, boixacs, botonets, conillets, que són plantes que són de floració hivernal, i plantar-les a aquesta època ens permetrà tenir flors doncs, al mes de novembre, desembre, gener, febrer, març, fins al mes de juny.
10: I arriba l'hora d'anar tancant la nostra sèrie de jardineria per vacances, desmuntant un altre mite. Si una planta ha patit mentre érem fora, ja no tornarà a ser la mateixa?
14: Una planta que ha patit, depèn del patiment, tindrà un creixement o un altre, però sempre que sobrepassa un patiment es torna més forta i més resistent. Per tant, una planta que aixequem i que recuperem sempre serà molt més oferta.
10: I acabem la temporada amb l'últim consell de Joan Maria Vidal, el gerent del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
14: Conviviu amb les plantes i veureu que realment tenir plantes que a vegades sembla allò tan difícil, a la vegada és tan satisfactori. Gaudirem també d'aquesta companyia de les plantes que ens fa sentir casa nostra molt més agradable.
10: Durant aquestes setmanes hem après a preparar les plantes abans de marxar de vacances, a regar millor, a escollir les espècies més resistents, a transformar un balcó en un petit refugi verd, a detectar les plagues a temps, a cuidar el jardí de manera més sostenible i a descobrir que les plantes també ens ajuden a viure un estiu més fresc. Tanquem aquesta petita aventura amb una idea molt senzilla. Les plantes ens demanen temps, sí, però ens retornen molt més del que els donem. Ens ofereixen ombra, color, aromes, tranquil·litat i fins i tot una excusa perfecta per aturar-nos uns minuts cada dia. Gràcies per haver-nos acompanyat. Que acabeu de gaudir d'aquest estiu i recordeu que la natura sempre ens espera, sigui en un jardí, en una terrassa o en un petit test al balcó. Fins aviat!
9: Sí, sí, tot això està molt bé, Eduard. Tot el que hem après aquestes setmanes d'estiu amb el tema de la jardineria gràcies als vostres podcasts. Però jo què faig ara? Jo a partir d'ara de la tardor, jo tinc plantes, ara estic com a abandonada, deixada. Ja veurem fins a on aguantem. Ves que no us hagi de trucar a mig hivern, no? A mitja temporada. I dir, sisplau, feu-nos uns podcasts d'urgència aquí pel programa que sigui, per la ràdio local, per on sigui. En fi, moltíssimes gràcies. Bromes a part, eh? Moltes, moltes gràcies per aquest podcast de jardineria a la Joan Vidal i també a l'Eduard Virgili. Ai, i anem tancant el programa d'avui, anem tancant amb col·laboradors, però fins l'últim dia aguantarem la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Va, que la saludem ràpid, ni sintonia ni res. Lídia, bon dia. Lídia, fins l'últim dia, fins divendres, aquí fitxant.
15: Exacte, sí? I ràpid i concís. Ja es nota que és final i que ja tenim ganes de marxar. Anem ràpid, ràpid, ràpid.
9: Vinga, que de tres activitats d'agenda, que déu-n'hi-do també. Mira, la primera, Vilaseca.
15: Doncs sí, tenim un taller per als més menuts a càrrec d'un il·lustrador d'aquí, de casa nostra, en Miqui Pérez, que té obres murals per tot el tarragonès, a Vilaseca. És avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Pública.
9: Mm. I després cap a Tortosa, crec, sí? Cap a Tortosa.
15: Tenim la 14a edició del Va per tu Vidal, que és un acte festiu i esportiu en record d'un jove estudiant i ciclista, en Vidal Fuster. I a partir de les 5 hi haurà tant activitats infantils com concert de Jordi Évole i Los Niños de Jesús i també una recollida de bicicletes usades per distribuir-les a col·legis i fer un bon servei. Tot això és avui a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa.
9: Recollida de bicicletes, eh? Donació de bicicletes, que xulo. Mira, i acabem a Figueres.
15: Que Figueres ha fet la primera edició del que es diu Les Nits d'Art al Castell de Ferran, que és un cicle on cada jornada hi ha hagut espectacles o música o teatre i després una projecció cinematogràfica. I avui tenim una obra de teatre que es diu Por una senda clara de La Funcional, que és una companyia d'allà de Figueres, i el visionat de 5 curtmetratges de Sud-àfrica, República Txeca, França i Canadà, perquè fa una parada al festival Curt Circuit 66. I tot això serà a 8:15 del vespre.
9: A Figueres, déu-n'hi-do. Lídia, moltíssimes gràcies. Fins demà.
15: Fins demà.
9: Riem amb la Lídia perquè cada dia ho fem una miqueta més curt. Curt, curtíssim. Avui la connexió amb l'Enric de Cardedeu. Enric, bon dia. Quin és el tema de demà?
16: Molt bon dia. Ja s'ha acabat. Demà tenim col·leccionables, allò que ningú acaba.
9: Oh, que bé. Col·leccionables. Sí. Això és molt típic de la tardor, eh?
16: Sí, sí, sí, i ningú acaba, eh? No, o sigui, ja t'ho dic, a veure si trobem una persona a tot Catalunya que n'hagi acabat algun.
9: Et compres, et regalen l'àlbum amb els primers cromos i tal, no? Sí, dic sí, cromos, sí.
16: Consigue
9: tu un
16: tanque de la Primera Guerra Mundial, sí, sí, aquestes
9: sí,
16: coses.
9: Sí, sí, hi ha cromos, però hi ha de tot. Hi ha
16: de tot, novel·les, hi ha de tot.
9: Sí, sí, de tot. Sí, sí. Oi que bé, col·leccionables demà. Tinc ganes, ja. Veurem, ja. Hola, Enric, gràcies.
16: Salut, fins demà. Salut.
9: Ràpid, ràpid, també amb aquesta connexió amb Cardedeu, amb què sempre comencem i tanquem programa, us diem adeu. Us recomanem que feu alguna coseta interessant, eh? O que aneu pensant en això dels col·leccionables, més que res perquè demà ens ho pugueu explicar. Us recollirem i ho escamparem per tot Catalunya. No serem prudents ni ens ho callarem per nosaltres. Tornarem demà a partir de les 9 i mentrestant passeu molt bon dimarts.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que rellevarà Teresa Sambola després de la seva destitució per encarar una nova etapa al departament. La consellera Esther Niubó ha desvinculat el relleu directament dels errors de les proves PISA, però ha admès que poden haver estat el detonant de problemes de funcionament. Niubó també ha obert 3 expedients disciplinaris per la gestió de les proves i Clari, psicòloga infantil i pedagoga social, ha treballat també a l'Ajuntament de Barcelona des de el 1990 i ha estat gerent també de diverses àrees municipals. El nomenament s'aprovarà avui al Consell Executiu. I també en política, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha anunciat la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra dones i nenes i integrada a la unitat de violència sobre la dona de la delegació del govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 23 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol. 5 de les agressions sexuals han estat violacions, 9 de les víctimes són nenes i adolescents d'entre 14 i 17 anys i consta també d'una altra agressió en nom del col·lectiu LGTBI. I per la seva banda, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha detallat que 760 nenes menors migrants romanen a Ceuta i ha demanat autoritzar el trasllat urgent a la península de nenes amb especial vulnerabilitat. Està previst que avui el Consell de Ministres també aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros més per fer front a la crisi migratòria. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de l'AP7, l'AP2, la C32 i la C33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària catalana. Tot i això, l'AP7 ha concentrat més trànsit i ha registrat un augment dels accidents greus i mortals, especialment en el col·lectiu dels motoristes. La Generalitat crearà ara un grup de treball per tal d'estudiar si els peatges poden tornar amb fórmules variables segons l'hora i els quilòmetres recorreguts. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'AP7 de Castellví de Rosanes deixa un vehicle al voral direcció Tarragona. També una altra avaria a l'A2 a Palau d'Anglesola deixa un carril tallat en sentit Lleida i finalment una altra incidència a la C25 a Sant Fruitós del Bages deixa un carril tallat en direcció Lleida. Pel que fa al servei ferroviari,

0: La línia R1 de Rodalies acumula retards de més de 15 minuts per un intent de robatori de cable que ha provocat una incidència en el sistema de senyalització a Sant Adrià del Besòs. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home per apunyalades al carrer Sant Jaume de Manresa. Ha passat aquesta matinada i la policia ha obert ara una investigació per tal d'aclarir els fets i buscar també l'autor o autors del crim. La víctima tenia 45 anys. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna calta, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que rellevarà Teresa Sambola després que ahir la consellera Esther Niubón anunciés la destitució per encarar una nova etapa al departament. El canvi arriba una setmana de l'inici del curs escolar, coincidint també amb la reincorporació avui dels professors als centres educatius. Niubó va desvincular el relleu directament dels errors en les proves PISA, tot i admetre que poden haver estat el detonant de problemes de funcionament. La consellera també va anunciar 3 expedients disciplinaris per la gestió de les proves. Del nomenament de Clari s'aprovarà avui al Consell Executiu. I el Govern i l'Institut Català de Finances engegaran un paquet d'ajudes i línies de finançament per a empreses de la zona de Collserola que s'han vist afectades per les restriccions de la pesta porcina africana, com també per a escorxadors de la província de Barcelona i granges limitades per la malaltia. Hi haurà una línia d'ajudes directes a fons perdut per a empreses de Collserola que hagin vist reduït el seu negoci en un 30% aquest 2026 i s'oferiran mesures específiques a escorxadors de Barcelona, com ara excepcions de taxes. I, de fet, la rebaixa sobre els hidrocarburs que l'Estat aplica al gasoil a partir d'avui és pràcticament imperceptible per l'usuari final. Tot i que el descompte fixat és de 20 cèntims per litre fins aquest mateix dilluns, ja era vigent un descompte de 10 cèntims. A més, les benzineres alerten que la represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units en els darrers dies ha fet disparar novament el preu del petroli, entre 4 i 5 dòlars més el barril de Brent. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de l'AP7, l'AP2, la C32 i la C33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària catalana. Tot i això, l'AP7 ha concentrat més trànsit i ha registrat un augment dels accidents greus i mortals, especialment en motoristes. La Generalitat crearà ara un grup de treball per tal d'estudiar si els peatges poden tornar amb fórmules variables segons l'hora i els quilòmetres recorreguts. I els Mossos investiguen la mort d'un home de 45 anys apunyalat al carrer Sant Jaume de Manresa. L'avís s'ha rebut cap a les 5 de la matinada per una agressió i quan els agents han arribat han trobat l'home ferit de gravetat. Tot i les maniobres de reanimació dels Mossos i del SEM, finalment ha perdut la vida. La Divisió d'Investigació Criminal investiga ara les circumstàncies dels fets i també l'autoria del crim. I l'Audiència Nacional ha confirmat la presó provisional de 6 dels investigats per la xarxa que presumptament va introduir a Catalunya més de 2,5 tones de metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla i que disposava d'un laboratori clandestí al Mena, al Segrià. El tribunal ha desestimat els recursos de les defenses i ha avalat els indicis sobre la seva integració en una organització criminal dedicada a la importació, emmagatzematge i redistribució.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor discjòquei del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que rellevarà Teresa Sambola després que ahir la consellera Esther Newbon anunciés la destitució per encarar una nova etapa al departament. El canvi arriba una setmana de l'inici del curs escolar, coincidint també amb la reincorporació avui dels professors als centres educatius. Newbon va desvincular el relleu directament dels errors en les proves PISA, tot i admetre que van poder haver estat el detonant de problemes de funcionament. La consellera també va anunciar 3 expedients disciplinaris per la gestió de les proves. El nomenament de Clari s'aprovarà avui al Consell Executiu. I el nou cap dels agents rurals a Lleida, Joan Baraut, fixa com a prioritat reforçar la proximitat amb pagesos i ramaders, millorar la coordinació amb les administracions i potenciar la prevenció. Baraut vol que el sector primari els vegi com a aliats i aposta per augmentar la presència dels agents sobre el terreny. Actualment la demarcació compta amb uns 80 efectius, però el pla estratègic preveu arribar als 170 en l'any 2030. El responsable també confia en que quan es doni per superat el brot de pesta porcina africana es pugui recuperar efectius destinats a Barcelona per tal de reforçar també el control de la sobrepoblació de conills a Ponent. I la rebaixa sobre els hidrocarburs que l'Estat aplica al gasoil a partir d'avui és pràcticament imprescindible per l'usuari final. Tot i que el descompte fixat és de 20 cèntims per litre, fins aquest mateix dilluns ja era vigent un descompte de 10 cèntims. A més, les benzineres alerten que la represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units en els darrers dies també ha fet disparar novament el preu del petroli. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de l'AP-100, l'AP-2, la C-32 i la C-33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària. Tot i això, l'AP-7 ha concentrat més trànsit i ha registrat un augment dels accidents greus i mortals, especialment en motoristes. I els Mossos investiguen la mort d'un home de 45 anys apunyalat al carrer Sant Jaume de Manresa. L'avís s'ha rebut cap a les 5 de la matinada per una agressió i quan els agents han arribat han trobat l'home ferit de gravetat. Tot i les maniobres de reanimació dels Mossos i del SEM, finalment ha perdut la vida. La Divisió d'Investigació Criminal investiga ara les circumstàncies dels fets i també l'autoria del crim. I les biblioteques de Barcelona encaren una nova jornada de vaga amb una crida a tancar els 41 equipaments de la ciutat. Un centenar de bibliotecàries s'han concentrat davant la Sagrada Família per reclamar millores salarials, horàries i de seguretat després de més de 3 mesos de conflicte i sense avenços en la negociació amb l'Ajuntament. El consistori assegura que manté el diàleg obert i defensa l'equiparació de les condicions laborals amb la resta de la plantilla municipal.
0: Notícies en xarxa.

0: Tenim actualitat?
1: Tenim actualitat, bueno, tenim actualitat. Podem fer allò de que estem mirant, perquè he començat a veure Desencanto.
0: Ah.
1: No sé si saps quina sèrie és de Netflix, i és la tercera franquícia creada per Matt Groening, el creador de Los Simpsons, bueno, que fa una mica el que fa Futurama amb la ciència-ficció i el retrofutur, pues lo mateix, però amb la fantasia... I, bueno, i la màgia i totes aquestes coses. Uh-huh. Està bastant entretinguda. També t'he dit, porto 4 capítols i la gent sembla que es va desunflar molt ràpid d'aquesta sèrie, perquè no ho entenc. De moment, a mi aquests 4 capítols m'han agradat molt.
0: Sí?
1: Sí.
0: Bueno, està bé. Jo la veritat és que continuo mirant Friends.
1: Bé, això...
0: Tinc per 2-3 mesos.
1: Sí. Bueno, està bé, sí, els clàssics sí. que no es perdin mai. Ara te volia dir una altra cosa, però no me'n recordo. Ah, sí. Ha sortit ja... Curiós, crec que l'any passat també ho van fer així, i té una explicació. El teaser de la tercera temporada de The Pitt, aquella sèrie de metges que tant ens agrada a mi i al Sergi, i a mi una mica més que a ell, les coses com són. Bueno, pues això, ja és un teaser trailer que dura minut i pico, vull dir, ja es veuen una mica de coses i ens poses una miqueta en situació, però aquest trailer, bàsicament, s'estrena ara. Per què? Perquè The Pitt va un cop més a la carrera dels Emmy.
0: Vale.
1: I és com un bon recordatori per alguna raó, no sé per què ho fan, però les sèries que entren als Emmys tendeixen a tirar un tràiler de la seva nova temporada per aquestes èpoques. No sé exactament el per què, ni perquè se suposa que no vota el públic, sinó que voten el jurat que tenen allí, en fi. Ja tenim aquest teaser trailer, s'estrenarà la següent temporada, com sempre, al gener de l'any que ve, i esperem que això duri molts anys, perquè em fa molt de gust veure una sèrie que tregui una temporada cada any. És que, de fet, des de que es va llançar, per posar un exemple, sé que són sèries molt diferents, però des de que es va llançar la segona temporada de Severance,
0: sí,
1: se n'han tret 3 de The Pitt.
0: Carai.
1: I la tercera temporada de Severance es va començar a gravar fa un mes. S'espera que sigui per 2028 la següent. Mare, o sigui, Pluribus ja. També n'hi han començat a... Estan escrivint encara, vull dir...
0: Bueno, perquè la feina bona es cova foc lent.
1: A veure, això també és veritat. Vull dir, són sèries que no són comparables.
0: Jo, això que treguin tantes... Això és com els llibres. Quan algú publica tants llibres seguits, mal.
1: No. Bueno, sí, no ho sé. Sí. Sí, The Pitt és una sèrie que ja està construïda per funcionar com la televisió d'abans. Abans es feien 25 capítols per temporada i es feia una temporada cada any. Es parava a l'estiu i al setembre es reprenia. Vull dir, i això és el que intenta fer The Pitt una mica amb els estàndards actuals, però mantenint una bona qualitat. Què passa? Que és una sèrie que es grava amb un decorat gegant a tamany real, que és com una sala d'urgències, però tot passa dins d'aquell decorat. Per tant, la producció s'agilitza molt per això.
0: Mm-hmm.
1: Imagino. Vamos. Perquè tenen molt poc exterior, yeah, i tot l'exterior suposo que ho agrupen a final de temporada, els graven tots del tirón, yeah, i venga.
0: Ja, yeah. No, té sentit. Doncs avui el que ens toca és repassar les estrenes. El que farem és segona quinzena d'agost i primera quinzena de setembre, per així organitzar-nos també la resta d'això van sèries. I comencem per una primera sèrie que s'estrena, que és Linternas.
2: ¿Qué cojones?
3: Hora de levantarse, Junior.
4: Así que eres un poliespacial.
3: No, solo estoy entrenando. Vale, otra lección. Coge el anillo y vuela.
2: ¿Ya está?
3: Oh, no, no, no, perdona. Vuela, por favor. ¿Qué coño es eso?
4: Eres el quarterback suplente.
3: De momento. ¿De qué crees que va esto? No estamos aquí por casualidad. Verá cómo las víctimas son alienígenas.
4: ¿En qué se basa?
3: Tengo un pálpito.
4: ¡Oh, tiene un pálpito!
0: És una sèrie desenvolupada per Damon Lindfall per l'univers de Superman, Supergirl i el Pacificador, que segueix el nou recluta John Stewart i la llegenda de Lantern, Hal Jordan, dos policies intergalàctics que es veuen envoltats en un fosc misteri de la Terra, en la Terra, mentre investiguen un assassinat amb el cor dels Estats Units. El pilot està coescrit per Chris Mandy.
1: Bueno. És que no...
0: Nathan Fillion és,
1: sí,
0: és
1: Castle.
0: El Castle.
1: Sí, senyora.
0: Vale, veus? Bueno, a veure, és... O sigui, està bé. Sí. El que passa que no sé si, si és suficient com per veure-la, saps?
1: Jo és que sóc tan poc de l'univers DC i de l'univers Marvel que...
0: No sé.
1: Que m'agrada la ficció, però és que els superherois és una cosa que tampoc...
0: No, ni tampoc. No ho sé. A veure, a Filmin el que arriba és el patíbulo.
5: Soy David Harley. Esta es mi familia.
6: El hijo pródigo ha regresado.
7: Así que no has muerto.
5: No quedaba sitio en el infierno.
8: El pueblo está bajo mínimos.
9: ¿Qué vamos a hacer?
5: Puedo recortar y hacer monedas.
10: Y si alguien se va de la lengua, acabaremos en la horca.
11: ¡Es un negocio criminal!
12: No temas sus leyes. No temas su ira.
5: Hay ciertos riesgos, claro, pero los asumiré yo. Nadie más.
13: ¡Estáis conmigo!
0: Ambientada en el context de la imminent revolució industrial en el Yorkshire del segle XVIII, el drama segueix a Harley mentre reuneix a una banda de treballadors de la terra per embarcar-se en una revolucionària empresa criminal que farà tambalejar l'economia i es convertirà en el major frau de la història britànica.
1: Bueno, home. Adaptació d'una novel·la, també amb el mateix nom.
0: Sí. Fa bastanta més bona pinta que la primera. També t'he dit.
1: Com a mínim pels nostres gustos, escolta.
0: Sí, evidentment. A Netflix, el que arriba és Sacrificio de Sangre.
14: 112, ¿cuál es la emergencia?
15: Tiene que ayudarme. ¡Me va a matar! ¡Ah!
16: Dos víctimas. Con graves heridas.
17: Un asesino de policías anda suelto.
18: Ese loco nos ha atacado a todos.
19: Hola, papá.
20: Necesitas mi ayuda.
21: Tenéis que entender muy bien lo que hay en juego.
22: ¿Estás bien? Podría repetirlo.
20: Esta es la primera vez que vemos a nuestro asesino.
19: Vamos, papá, admite que estás impresionado.
23: ¡Socorro!
24: Nos queda poco para impedir que vuelva a suceder. Viernes noche.
25: ¡Tiene un cuchillo!
24: 1:15.
23: Porque nadie odia a la policía más que él.
26: ¿Qué esperas, eh? ¿Qué esperas que haga?
25: ¡Tiene que ayudarme!
26: ¡Nos está matando! ¡Es que no lo entiendes!
27: ¡No te muevas!
26: ¡Papá!
0: En aquest cas, el temps s'acaba i George Kay, responsable de l'Opini Hijà, que és el creador d'aquest nou thriller criminal suec, on hi ha un agent de policia i el seu pare retirat, ja jubilat, que es veuen obligats a unir-se a la investigació per a caçar un brutal assassí que té a la policia al seu punt de mira. Sergi, bon dia.
28: Hola.
0: Continuem repassant les estrenes. En aquest cas, a Movistar Plus, el que arriba és Los Hard Care, més o menys.
29: Ladies, welcome to the future.
30: We have to be bold.
31: I set out to do something, and I'm going to see it through.
32: We must continue to hope that true love is out there.
33: The world's moving fast. You need to trust me.
34: I want to make an example of them. A warning.
32: We have to do something.
35: No one messes with the Heartacres.
0: Són trailers molt curts, els que hi ha.
1: Sí, és que ja la sèrie tampoc és molt llarga,
0: Ah, no?
1: Pel que veig, com té 2 temporades, 12 episodis, i crec que ja està finiquitada.
0: Doncs...
1: aquesta és l'última, doncs.
0: Ah, bueno, anava a dir molt bé, però no ho sé. Los Hardacre ja no són els desarrapados.
1: Vaja.
0: Del muelle instal·lats a Hardacre Hall i rodejats de privilegis, intenten adaptar-se a un món que encara els mira com a intrusos. Mentre la Mary abraça noves idees sobre educació i progrés, el Sam expandeix el negoci familiar en un context econòmic cada vegada més incert. Els seus fills, mentrestant, comencen a reclamar el seu propi lloc. El Joey busca demostrar que pot liderar el llegat familiar, la Lisa intenta reconstruir-se emocionalment després d'una decepció amorosa i el Harry descobreix noves aspiracions lluny d'allò que s'esperava d'ell. Però els diners no han eliminat les tensions, les ha sofisticat. Velles jerarquies, ressentiments de classe i noves aliances amenacen l'estabilitat de la família justament quan una figura poderosa i manipuladora entra en escena disposada a alterar el delicat equilibri entre els Hardacre i l'aristocràcia local. Oye, bueno, pues no està mal,
2: te n'ha sortit.
1: Sí, no, sí. La sinopsi està prou bé. Tampoc és la sèrie que jo miraria.
0: No és allò increïble, però... Bueno.
2: On ho fan, això?
1: A Movistar Plus.
0: Movistar Plus.
2: Molt bé.
0: Perquè, bueno, no és el que jo he escrit.
1: I I és una sèrie irlandesa.
2: Home, bon país.
0: Sí, no?
2: Estic pendent d'anar-hi.
0: Vinga, va, a Netflix, el que arriba és a Next.
3: セックスは現代人にとって生殖だけのものではなく多様に変化した役割がそれぞれの人生を彩っているもしあなたが性に悩んでいるなら僕がその悩みをこれはあの教材です教材セックスセラピストの下取りです今日はどういったお悩みでしょうか
4: 妻がセックス中毒なんです。
5: お人セックスする方法教えてください。
4: バーチャルセックスをやめたくて。
3: 旦那さんの勃起時の硬さはどうですか？
5: 硬さ？
3: こんにゃく、みかん、グレープフルーツ、リンゴ。
5: ふざけてます。
3: いえ、至って真面目です。日本ではまだセックスの。
0: A la seva clínica, el terapeuta sexual Ichido Shimotori tracta amb honestedat els problemes sexuals més diversos i íntims dels seus pacients, però ell també guarda un secret.
1: Ah, quin és aquest secret?
2: No te'l poden dir, és un secret.
1: Doncs pues mira la sèrie, no?
0: Totalment t'he de dir que... És, vull dir, es pot arribar a intuir bastant. A Netflix també arriba, que jo més, em sembla més. Que això ja... Ah, bueno, clar, ja hi ha arribat, crec, que és Outer Banks.
6: We're the Pogues. The throwaway fish, lowest member of the food chain. Which means we do whatever we want, whenever we want. Or at least, once upon a time we did.
7: These problems, right? This is rock bottom.
6: This is rock bottom, yeah. There's nothing here for us.
8: Hey, maybe just keep walking, Pope.
7: Pope, are you good?
6: I'm not the one with the stack of books about a magic crown in our car.
7: I'm not letting Groff win.
6: I'm not here to tell you what to do, Pete. I already lost my best friend.
7: The legend is that the crown can bring back the dead.
6: Think what I'm thinking?
7: Yeah.
6: You might have a plan.
0: En aquest cas, en una illa de Carolina del Nord dividida entre rics i pobres, John B. i a la seva unida tripulació d'amics s'enfronten a misteris i aventures mentre busquen un tresor perdut.
2: Això és la sinopsi de la primera temporada.
0: Ah, molt bé.
1: Per no fer spoilers.
2: Es va estrenar la setmana passada i jo la vaig acabar ahir.
1: I què?
2: La cinquena temporada, perquè és una sèrie que estava mirant. A veure, és una sèrie normaleta.
1: Sí?
2: Normaleta, entretinguda... algun capítol més que d'altres. Amb aquesta cinquena temporada s'acaba, ja és la última. El final és bastant bonic. Acaba, bueno, no diré si acaba malament.
1: Acaba com acaba.
2: Però acaba, és a dir, es tanca. La sèrie, no hi ha fronts oberts, cosa que està bé i no sempre passa en el món de les sèries.
1: I encara així no està renovada?
2: No, és que s'ha acabat. O sigui, la cinquena ja era l'última.
1: Ah, vale.
2: Ja es va dir que la cinquena era l'última temporada i ja n'hi ha prou, també ho hagués potser. O sigui, en quatre temporades podien explicar tot el que han explicat. Entretinguda. Sin más. I si la gent la vol... La recomanaria... Sí.
0: Vale.
2: Sí.
0: Bueno.
2: Ara, jo no em fico, ara que jo l'he vist tota, jo l'he anat mirant temporada en temporada quan han anat sortint, ara no em ficaria a mirar les 5 temporades.
0: Vale.
2: Però si algú té temps, doncs té una sèrie acabada de principi a fi i que acabe.
1: Vale.
2: No la cancel·len ni deixen fronts oberts.
1: Molt bé.
0: Perfecte. Doncs a Netflix també arriba Lynn.
9: Leanne Murphy is turning. Say it with me.
10: I can't.
9: 60. Oh.
10: I'm so sorry. What's going on with all those fire trucks?
9: It's your house, Daddy.
11: Did you leave the beans on the stove or did I?
10: We made beans. How many more of these senior moments are we going to let slide before we deal with what's going on with Mama and Daddy?
12: Keeping on top of all your meds?
11: Religiously.
10: I have to hide them in cheese like a dog. Family takes care of family. Once we move your things in here, it's going to feel just like home.
13: You sure we're not a burden?
10: Good night.
14: All right, spill it.
15: Are we having a little divorce remorse?
14: No.
13: can't be the only woman who's noticed Bill's cute little tushy in those sensible slacks.
0: És una comèdia inspirada en el seu, en els monòlegs de la humorista Lian Morgan en el paper de la dona que comença de nou després d'una ruptura en plena edat madura.
1: T'he de dir que aquesta sèrie m'ha cridat molt l'atenció, també t'he dit, apunte a mi.
0: No,
1: perquè és una comèdia multicàmera creada per Chuck Lorre.
0: On veus tu això, que és multicàmera?
1: Ja t'ho dic jo perquè he vist el tràiler.
2: Multicàmera són quasi bé totes.
1: No.
2: O sigui, fan servir més d'una càmera.
1: Però no les fan servir simultàniament.
2: No ho saps.
1: Potser ja t'ho dic jo. No, home, que és un estil. O sigui, quan se li diu multicàmera és perquè...
2: Nosaltres tenim multicàmera.
1: Correcte.
0: Multicàmera.
1: Correcte. Per exemple,
2: aquesta sèrie tampoc
1: seria una producció multicàmera. Però
2: fem nosaltres.
1: Tothom s'entén, tothom entén el que és, excepte vosaltres dos,
0: no
1: una comèdia
0: mai,
1: de situació multicàmera.
0: No ho havia sentit mai, de veritat.
1: Pues funciona, bueno, se li diu així precisament per això. És que una tècnica que, quan es va inventar la comèdia de situació multicàmera, es feia servir per agilitzar el procés i no haver de gravar una toma des de cada banda.
0: Ah, vale. Vale, vale, vale.
1: Funcionen les càmeres simultàniament, com bé ha dit el Sergi, com el sistema de càmeres que tenim aquí, per exemple, a la ràdio.
2: Però això és com funcionen totes, no? Si no és novedós,
1: no,
2: això.
1: No, no. O sigui, normalment, o sigui, quan no és una comèdia multicàmera, se li diu una single camera style, no sé com se li diu exactament.
2: Jo no me crec que les sèries només facin servir una càmera per gravar a la vegada.
1: Van servir una càmera o dos per gravar i normalment repeteixen des de cadascun dels planos. No veus com els contraplanos, no veus les càmeres, tu.
2: Em sembla una pèrdua de temps absoluta.
1: Pues es fa així per apurar més, per triar en muntatge, després tens molt més on triar.
2: Molt bé.
0: Hòstia, vale, vale.
2: Doncs, endavant.
1: Cada dia s'aprèn una cosa
0: sí,
1: nova.
0: Sí,
1: veus? Doncs això, Lin, m'agrada la proposta d'aquesta sèrie i també penso que és una sèrie que li dona protagonisme a les dones en una sí. època de la seva vida que normalment a Hollywood sí. o a l'audiovisual no se li dona tanta.
0: Exacte.
1: És interessant.
0: A la que passes als 35, bye-bye.
2: No, l'Anne Hathaway no.
0: Tan, bueno, sempre...
2: En sèries no, però... És que la vaig veure a l'Odissea i, mare Déu.
0: Sí?
1: Sí?
2: Oh, que bufa. Se menja a Tom Holland, pobre meu. comparteixen moltes escenes.
1: Bueno,
2: i...
1: Tom Holland ja té prou que també està triomfant amb l'Spider-Man.
2: Sí. Odissea li va gran a Tom Holland, eh?
0: Sí.
2: Aquesta és la meva paraula.
1: Ui,
2: però no
1: ui,
2: passa
1: ui,
2: res,
1: ui,
2: no
1: ui.
2: Passa res. Jo soc, vull dir, me cau molt bé aquest xaval. No, crec sí. que a dia d'avui és dels actors que millor em cau.
1: I el seu...
2: No diré que és el meu preferit, però que a mi nivell caurem,
0: sí.
2: A part és del Barça. Cosa
1: a, més,
2: que també...
1: a mi el seu Peter Parker és dels que més m'agrada, podria dir.
2: A mi me genera indiferència. Demà la vaig a veure, però és cert.
0: Molt bé.
2: Ara, això va en sèrie, parlem de pel·lícules.
0: Això va passar la setmana passada.
2: Sí, però ja us dic, la meva valoració de Tom Holland a l'Odissea és que encara li va gran coses com aquesta.
0: Molt bé. Doncs una altra sèrie que s'estrena, sí, clar, és Toda la vida de mis mentiras.
13: La hemos cagado organizando la despedida de Blanca. Las despedidas de soltera no están para hacer algo agradable, están para joder a la que se casa y punto.
15: Me van a disfrazar, me van a poner una polla en la cabeza.
16: Yo te diría...
15: ¿Qué pasa?
16: Ponte más cómoda.
15: Yo espero que no haya discusión sobre esto. Prohibido usar el baño de la caravana.
13: A ver si hay una urgencia.
15: ¿Lo vas a vaciar tú?
13: ¡Que viva la novia! ¿Nos veremos el miércoles?
16: Supongo que sí.
13: ¿Sí?
0: Narra la història de Coco i Marín, dos millors amics que viuen junts des de fa anys amb la seva amb el seu grup del complet. Estan a punt d'emprendre un viatge en caravana per celebrar la despedida de soltera, el comiat de soltera de la seva amiga Blanca. El que hauria de ser una aventura d'exaltació de l'amistat es converteix en una bomba de rellotgeria quan a poc a poc es comencen a desvetllar els secrets que s'amaguen entre ells. És de, o veu, millor dit, d'Elisabet Benavent.
2: Molt bé.
0: No sé què dir-te.
1: Jo el que li he dit al Sergi fora de micros és una sèrie que apunta ma mare. Ma mare veu una sèrie basada en un llibre d'Elisabet Benavent i se tira a la piscina.
0: A ta mare li va agradar Valeria?
1: Sí.
0: Hòstia.
1: Sí, sí que li va agradar.
2: Aquest estiu la Maria s'ha llegit un llibre d'Elisabet Benavent, a mirar si aquest, no és aquest. I ja està. No.
0: Estic d'acord amb ella, eh? Sí. Jo no me'ls he llegit, però és que estic d'acord amb ella.
2: Però crec que és a dir, Elisabet Benavent o els llibres fan per l'estiu.
0: Sí.
1: No? És una lectura més lleugera,
2: sí.
1: O què?
2: Sí.
0: Si tens 16 o 18, sí.
2: Bueno, si tens els que te la mania, també no passa res. És lliure de llegir...
0: Però té un criteri i ha decidit que no.
2: Se'l va llegir, se'l va llegir i la va entretenir, ja està.
0: Molt bé.
2: No crec que miri gaires coses.
0: No. Vinga, a Netflix en aquest cas no tenim el tràiler, és Arribe Cementerios, dones assassinades, casos sense resoldre i una inspectora que vol fer les coses bé. És un drama psicològic que està protagonitzat per Birs Akalai.
1: Vaya sinopsi més Netflix.
0: Sí, però t'he de dir que fa bona pinta.
1: Sí.
0: La veritat, fa bona pinta. Apple TV, el que arriba és Matèria Oscura.
17: Jason Dessen. Quantum physicist. Why do people walk into this thing and disappear? What's it do? The box is the most powerful thing ever created. It's a gateway to other realities. And other versions of us. I just want you and Charlie to be safe.
0: Even if we find a perfect world. És la segona temporada d'una sèrie que neix d'una novel·la que està considerada com una de les millors novel·les de ciència-ficció de la dècada, Matèria Oscura, que narra la història dels dos camins no presos a través del viatge de Jason Dessen, físic, professor i pare de família, que una nit, mentre camina pels carrers de Chicago, és arrastrat a una versió alternativa de la seva pròpia vida. Aviat es converteix en un malson quan intenta tornar a la seva realitat travessant l'impressionant ventall de vides que podria haver viscut.
2: Molt bé.
0: Està bé.
2: Sí, els dos actors protagonistes ara els estava buscant i pot estar bé, la veritat.
0: Molt bé.
1: Segona temporada d'aquí 5 anys. Següent.
2: Joel Edgerton i Jennifer Connelly, per ser els actors protagonistes. Si la gent no els ubica, que ho busqui.
0: Perfecte. Doncs també arriba Crookhaven.
18: Gabriel Avery.
19: Here's the first thing you should know about me. I never stole from just anyone. I had rules.
20: Good morning, Crookhaven. Rise and shine.
21: It's the world's oldest academy for crooks.
18: We'll give you the skills to beat criminals at their own game. Right now, you're good. With our help, you could be great. Or you could go back to being a nobody.
19: Game on. I mean, this would be a whole secret life.
22: There's a storm coming.
23: How about for once we don't deflect or deceive or cover things up?
24: No more lies.
25: The truth.
0: La història segueix el Gabriel, un geni del carterisme interpretat per Lucas Leach, i el seu arxirrival Penélope, la filla del director de la secreta escola per lladres, en la qual es forma, interpretada per Carmel Laniado. Juntament a un grup de joves, de 8 joves estudiants internacionals molt diferents entre si, competiran per fer-se amb l'infame Crooked Cup,
2: Ripa.
0: Mentre s'enfronten a un terrorífic enemic conegut com The Nameless.
1: No sé si serà així, però la sensació és que em dona que té un to com una mica estúpid, no? Com que no es pren una mica ni en sèrio ni amb ella mateixa.
0: Pot ser.
1: Perquè, a més, bueno, si aquí el segon paràgraf diu que està ambientada l'escola per a lladres, que li dona una volta al gènere de l'institut com una història de misteri. Bueno.
0: Bueno. Bueno.
1: És una proposta diferent, això sí, no?
0: Sí, això sí. Una altra que arriba a Movistar Plus, no tenim el tràiler, és Creed-nos. Diverses dones denuncien haver estat víctimes del mateix agressor sexual i descobreixen que el major obstacle per obtenir justícia no és trobar el culpable, sinó aconseguir que algú se les cregui. Mentre un depredador continua actuant durant anys amb total impunitat, elles hauran d'enfrontar-se a prejudicis, als errors policials i a un sistema incapaç de protegir-les. Crec que ja hi ha una sèrie que es diu...
1: Believe Us, o una cosa així, perquè jo per trobar aquest tràiler no l'he trobat, precisament perquè he trobat més d'una sèrie...
0: També està a Netflix.
1: Amb noms similars, amb sinopsis similars.
0: Sí, és Creed-me. Sí, aquesta ja...
2: Desconec.
0: Ja està feta. I la veritat és... Jo no l'he vista, però es veu que era bastant contundent de gestionar després.
2: Molt bé.
0: A Netflix, el que també arriba és la segona temporada de The Gentleman.
26: 400 years ago, this estate spread out as far as the eye could see. I want it all back.
27: I know what you're up to. I'm being lured in the hope that I might support your efforts to decriminalize marijuana.
26: Nobody knows the business better than we do.
28: The Duke, he's evolving.
29: What if he's evolving into something volatile?
28: we need him, and he fucking needs us.
3: You are destined to rule. Forge your own path. Move away from Bobby Glass.
0: En aquesta segona temporada ja ha passat un any i l'Eddie té grans plans per ampliar el seu pròsper imperi amb o sense l'aprovació de Bobby. La Susie comença a explorar una nova forma de diversificar el negoci, la jungla s'expandeix, el Duque torna amb ambicions renovades. Si vol ampliar l'imperi, la seva influència haurà d'anar més enllà de les fronteres i enfrontar-se a la màfia italiana encapçalada per Marco Moretti. Tornen Joel E. Richardson i Giancarlo Esposito.
2: Molt bé. Què estem fent estrenes de setembre, també?
0: Sí, estem fent estrenes de segona quinzena de juliol i primera quinzena de setembre.
2: Vale, és que aquesta la miro i sé que torna la setmana de primera de setembre.
0: Perquè la setmana que farem una altra show en sèrie i després tornarem ja a enganxar normal amb les estrenes.
2: Ah, d'acord. Sí. Aquesta és setembre, ja aviso.
0: Sí,
1: Com està el Giancarlo Esposito en aquesta sèrie?
2: No el recordo la primera, no t'enganyaré.
1: Vale.
2: Però és una sèrie que a la gent que li agradi Guy Ritchie, que és un tros de director de pel·lícules, la pot mirar. De fet, està basada en una pel·lícula de les últimes que ha fet, que es diu The Gentleman, i és la segona
1: temporada. És una continuació o és una reinterpretació?
2: Sí, més o menys. No, una continuació no és. És una cosa diferent. Però negoci de marihuana i Guy Ritchie. És molta música i molts tiros. I
1: bé.
0: Serà bé. Serà bé.
2: No, és que la gent que veu, que sap de què va Guy Ritchie, doncs ja m'està entenent.
0: Vale, perfecte. A Apple TV, el que arriba és sin rastro.
4: You've called 000. Can I have the nature of your emergency, please?
5: It's a call. There's no more help. I'm lost. I don't know how to get home again.
4: It's okay. You've done the right thing. But the good news is, I've got you on my screen here. My name is Ian. Can you tell me your name?
5: Sarah.
4: Maybe
5: it's Mags. I don't know.
4: Did you say Mags? Can you say again, please? Can you say again?
5: I don't know. Maybe it's Mags.
4: My daughter went missing 11 years ago. Maggie?
5: Maybe it's Mags.
6: Can't stop thinking about that poor.
0: La vida del detectiu de policia Ian Hunt s'enfonsa fa 10 anys quan la seva filla Maggie desapareix sense deixar rastre. Ara treballa com a despatxador de policia i l'únic que... no sé què vol dir despatxador de policia. I l'únic que l'ha mantingut en peu és la seva completa negació de que la seva filla podria haver desaparegut per sempre. Quan rep una trucada de socors d'una jove que ell creu que és Maggie, no es detindrà davant de res fins a trobar-la i reunir la seva família trencada, costi el que costi.
1: Jo, aquesta sinopsi...
0: Fa bona pinta.
1: Aquesta sinopsi, jo crec que ja l'he llegit 3, 4 i 5 vegades i he vist alguna sèrie també amb aquest argument.
0: Sí, i moltes, sí.
1: També t'he dit, potser és la segona temporada, podria ser. I per això
0: vols dir que això dona per fer 2 temporades?
1: Bueno,
2: potser evoluciona, no ho sabem.
0: Desapareix el pare després.
1: I la filla l'ha de buscar.
0: No sé jo si doni. Repassem breument sense tràiler. A Movistar Plus el que arriba és La Mujer Miniatura. A Netflix La Timonel. Què més? A Movistar Plus Los Foriste. I a Warner TV...
1: No te veig segura.
0: Genesis. Sydney. I això és aquestes són les estrenes. Segona quinzena d'agost, primera quinzena de setembre.
1: En CSI Sydney, eh? O sigui, aquesta gent segueix fent spin-offs i variants i en diferents ciutats, eh? Molt bé.
0: Doncs res, ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
1: Adeu.
0: Fins aquí la show en sèrie, l'espai de sèries d'Oblida Ràdio.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern tanca la porta a fer més concessions al col·lectiu de mestres. A una setmana per a l'inici del nou curs, amb convocatòria de vaga inclosa, l'executiu assegura que amb els recursos actuals no poden atendre més demandes. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, dona la negociació per finalitzada.
2: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
0: El govern ha nomenat avui Marta Clari, nova secretària general d'Educació, en substitució de Teresa Sambola, destituïda després de les errades comeses a les proves PISA. És dimarts, 1 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol mobilitzarà més de 300 milions d'euros en ajudes per a Ceuta d'aquí a final d'any. Sònia Kerr.
3: L'objectiu és dinamitzar l'economia local i fer front a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des de fa un mes. Més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors.
0: 5 anys després de l'alliberament de peatges, la sinistralitat a Catalunya s'ha reduït a totes les vies, amb excepció de l'AP7.
3: La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat i per això una de les solucions a sobre de la taula del govern és la dels peatges variables. Ramon Lamiel, director del Servei Català del Trànsit.
4: Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
0: S'enquista el conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona.
3: Avui la plantilla s'ha concentrat davant la Sagrada Família en senyal de protesta. El comitè d'empresa acusa l'Ajuntament d'immobilisme mentre el Consorci de Biblioteques apunta que no s'ha volgut adherir al nou conveni.
0: En cultura, la Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a final d'any.
3: La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, amb una desena de propostes. Pol Cruell, Jarnau Tordera i Sara Roy són els noms destacats de la programació musical.
0: Als esports, Toni Castro, Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
5: El davanter brasiler de 29 anys, que arriba procedent de l'Arsenal, està signant en aquests moments el seu contracte amb l'equip de Flick, que és líder de la primera divisió de futbol, després de la golejada per 5-2 al Rayo.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. El setembre ha començat tal i com va ser gairebé tot el mes d'agost, per tant, amb calor, amb xafogó. De moment no es desboca gaire la temperatura, però sí que la humitat és elevada i, per tant, suem gairebé sense fer esforç. Per tant, una clàssica situació de finals d'estiu. Aquesta tarda arribarem a temperatures entre els 28 i els 32 graus a la majoria de comarques, però s'ha de dir que també hi haurà més núvols. Aquest matí hem despertat amb cel mig ennuvolat al Prepirineu, les comarques de Girona, a l'Ebre, a Tarragona, i aquests núvols han d'anar més a prop de la costa, del prelitoral, comarques de Tarragona, i fins i tot, al llarg d'aquesta tarda s'acabaran escapant algunes gotes de fang, també algun tro. Tindrem cap a l'interior de l'Ebre, cap al port, però no estarem parlant de grans tempestes. Un cel més obert a l'Alt Pirineu de Lleida. Demà farà ja més calor, amb núvols al matí, cap al sud de Catalunya, sobretot a l'Ebre, i a la tarda alguna nuvolada a cavall del Ripollès i la Garrotxa, sense tempestes. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern dona la negociació per acabada amb els sindicats educatius. A una setmana perquè arrenqui el curs amb una nova vaga, l'executiu descarta parlar de demandes que, al seu parer, no són possibles amb els recursos actuals. Avui s'ha fet públic el nom de la nova secretària general de la Conselleria, Marta Clari, un perfil de gestió pensat per fer front a les mancances detectades al departament. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Tot i que la consellera d'Educació, Esther Niubó, dedica aquesta setmana a reunir-se amb els principals sindicats del sector, també amb els convocants de la vaga del proper dimarts, el govern català deixa clar que no hi haurà canvis a la seva posició. La portaveu Sílvia Paneque ha defensat l'acord al qual es va arribar abans de l'estiu i que va ser rebutjat per una majoria de docents.
2: Si aquesta negociació va a un

0: camí de demanar qüestions que no són possibles ni pels recursos que hi ha ni per poder-hi arribar, clar, això dificulta la negociació. Si la negociació s'emmarca en el fet de no som on volíem però anem en la bona direcció i entenem que aquests recursos s'hi estan posant, pensem que aquí hi ha una via per avançar.
1: Per això, Paneke no pensa que hi hagi marge per negociar.
0: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
1: L'executiu ha anomenat avui la nova secretària del Departament d'Educació, Marta Clari, després de la destitució de Teresa Sambola, esquitxada per les errades que van portar l'exclusió de Catalunya de l'informe PISA. Marta Clari té experiència com a gerent a l'Ajuntament de Barcelona i justament se l'ha escollit pel seu perfil de gestió de grans organitzacions.
2: Avui també el govern ha anunciat els actes de la Diada de l'11 de setembre. Recordaran els 50 anys de la històrica mobilització a Sant Boi de Llobregat en defensa de la recuperació de les llibertats.
3: El govern vol que la commemoració de la Diada estigui marcada per la idea que la unitat d'acció de la societat fa avançar el país. Es vol recordar la protesta que va reclamar llibertat, amnistia i estatut d'autonomia amb l'objectiu d'establir un diàleg entre el passat, el present i un futur que es vol identitari però també de modernitat. L'acte central de la celebració comptarà amb artistes com la ballarina Lorena Nogal, el cantant Joan Dausà, el grup Sopa de Cabra o la pallassa Peva Plana. La imatge de la festa ha estat dissenyada per Javier Jaén. El cartell vol mostrar una ciutadania diversa que navega unida en una sola direcció.
2: I el govern també ha anunciat la concessió de les medalles d'or de la Generalitat, que enguany recauen en el cuiner Ferran Adrià i en la directora del Sincrotró Alba, Caterina Viscari.
3: En el cas d'Adrià, el govern destaca que ha renovat el llenguatge de la gastronomia contemporània i ha situat la cuina catalana al centre de la innovació mundial. Viscari ha reforçat la projecció, han dit, de la recerca feta des de Catalunya.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Avui fa 5 anys de l'alliberament de peatges a les autopistes de l'Estat a Catalunya. Les barreres es van aixecar a la P7, la P2, la C33 i la C32 al Maresme. Una mesura que ha ajudat a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària, a excepció feta de la P7, que ha registrat un augment d'accidents, especialment amb camions.
3: La causa és l'increment de vehicles que ha registrat la P7 en aquests 5 anys, amb puntes de 150.000 vehicles al dia en alguns punts. El resultat és que lidera el nombre d'incidències en valors absoluts, per bé que proporcionalment en té menys que en d'altres vies. El director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, apunta que la perillositat és més alta al tram central, la que va des del Papiol fins a Mollet del Vallès.
5: El problema del tram central de Mollet al Papiol és, aquí sí, és un problema de la infraestructura. Aquesta infraestructura està encaixonada, no pot alliberar-se i donar més espai, perquè té la B30 al costat i perquè té uns ponts que travessen l'autopista que fan impossible d'ajuntar B30 i AP7, que ens aniria molt bé. I l'altra, la relació que té amb la C58 i la C16 és molt difícil.
3: Això cal afegir les avaries de vehicles. La P7 ha patit un 40% més en els 7 primers mesos del 2026 respecte de l'any passat. Pel que fa al futur, la Miel ha anunciat la creació d'un grup de treball per decidir si cal apostar pels peatges variables.
5: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
2: Justament avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat a la xarxa viària catalana dels primers 8 mesos d'enguany. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període de l'any passat.
3: En total s'han registrat 87 morts, dels quals un 40% són motoristes. Es tracta del col·lectiu d'usuaris que ha registrat més defuncions.
2: I un altre factor clau per al trànsit és el preu dels combustibles. La represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units ha tornat a disparar el preu del petroli i això fa imperceptible el descompte al gasoil que l'Estat aplica des d'avui.
3: Tot i que el descompte fixat és de 20 cèntims per litre, l'usuari final gairebé no el nota en el preu final, sobretot per l'augment d'entre 4 i 5 dòlars els últims 5 dies del barril de Brent i també pel fet que ja hi havia vigent un descompte de 10 cèntims.
2: Per pal·liar aquesta situació, Unió de Pagesos reclama una rebaixa en l'IVA del gasoil que s'assumi a la bonificació d'aquests 20 cèntims. L'objectiu del sindicat és que l'IVA passi del 21 al 10% per als professionals, perquè els empresaris del sector primari no hagin de repercutir aquest cost en l'alimentació. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
6: La crisi i la guerra entre els Estats Units i l'Iran ha fet pujar l'IPC fins al 3,5% interanual, segons les dades de mitjan agost. Gran part d'aquest augment es deu a l'increment del cost del petroli i dels combustibles fòssils. I tot i que el govern espanyol ja ha pres mesures per pal·liar els efectes d'aquest encariment, des d'Unió de Pagesos es reclama que es puguin implementar descomptes addicionals, com una reducció de l'IVA del 21 al 10% per als professionals, com ja s'havia fet anteriorment. Ho explica la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
7: Una de les mesures que ha anunciat és que a partir de l'1 de setembre, doncs, en lloc de 10 cèntims, farà un descompte de 20 cèntims per litre. Això està bé i afecta tota la ciutadania, però es continua aquest augment de l'IVA. Nosaltres el que demanem des d'Unió de Pagesos és que ja cap al sector primari el gasoil, doncs és una matèria primera essencial per poder produir aliments, de fet si mengem és gràcies al gasoil, no? Doncs que es mantingui aquest IVA reduït.
6: Serrat adverteix que si no se'n prenen mesures, el cost l'haurà d'acabar pagant el client final perquè el sector ja va escanyat i no es pot permetre reduir encara més el marge.
2: Cop. Continuem i ho fem des de Madrid perquè són més de 300 els milions d'euros que el paquet d'ajudes que mobilitzarà el govern espanyol a Ceuta d'aquí a finals d'any, segons ha aprovat avui el Consell de Ministres. Ho farà per pal·liar la crisi que ha suposat l'arribada de més de 70.000 migrants a la ciutat autònoma en el darrer mes. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinen a l'acollida de menors. Ho ha aprovat aquest matí el govern. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Amb aquests 300 milions que representen el 16% del PIB de la ciutat de Ceuta, el govern espanyol vol reforçar-hi els serveis essencials amb 21 milions, la seguretat amb 90 milions i l'acollida de menors i l'atenció humanitària que reben la partida més quantiosa, més de 100 milions. Però el paquet econòmic també pretén ajudar les empreses i els autònoms i destinaran 80 milions d'euros en ajudes directes i indirectes. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
9: Somos conscientes y hemos sido testigos. De hecho, en esta mesa particularmente directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
8: Un executiu que crida a la no violència davant de les concentracions convocades per demà a Ceuta, mentre defensa que no hi ha evidències sobre la implicació del Marroc en la crisi migratòria i apunta a Israel i Rússia. L'executiu garanteix que tots els migrants seran retornats al Marroc. De fet, ja s'han retornat 3.700 i també insisteix en que la visita del rei a Ceuta serà una realitat malgrat no posar-hi data.
2: Nova protesta de la plantilla de les biblioteques de Barcelona per les seves condicions laborals. S'han concentrat davant de la Sagrada Família aquest matí i acusat l'Ajuntament d'immobilisme davant la seva demanda d'adherir-se al nou conveni del consistori. El gerent del Consorci de Biblioteques, però, assegura que són els sindicats convocants els qui no van voler unir-se a aquest acord. El fet és que avui han tancat en senyal de protesta 36 de les 41 biblioteques públiques de la ciutat. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha convocat avui una aturada total per la manca d'avenços en les 13 reunions que han tingut aquest any amb l'Ajuntament. Marina Martínez Iglesias és delegada de la Intersindical al comitè d'empresa del Consorci i tècnica auxiliar de biblioteques.
11: Fem jornades de fins a 11 hores de treball, això és una línia vermella. També, bueno, les nostres jornades són de fins a les 8 i mitja o fins a les 9 menys quart, això també estaria bé revertir-ho. Després hi ha un tema de reconeixement professional. L'Ajuntament no ens vol reconèixer la tasca que fem d'atenció directa a la ciutadania, com altres serveis municipals. I després hi ha un tema d'equiparació a les condicions del personal bibliotecari a les condicions de l'Ajuntament.
10: El gerent del Consorci de Biblioteques, Ferran Burguillo, s'assegura que l'Ajuntament vol que tota la plantilla s'adhereixi al conveni, que preveu millores com la jornada de 35 hores setmanals per a tot el personal.
12: El nostre objectiu és que tota la plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona s'adhereixi a aquest conveni municipal. El va aprovar el plenari municipal al febrer i ha tingut l'acord també dels sindicats Comissions Obreres, UGT i CESIF. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona està configurat per la Intersindical i per la CGT, que són dos sindicats que no es van adherir, diguéssim, a l'acord de condicions de l'Ajuntament.
10: La protesta del personal de les biblioteques de Barcelona s'ha estès més enllà de la capital catalana. El 18 de setembre s'assumaran a la vaga de biblioteques que s'ha convocat a tot Catalunya.
2: El port de Palamós comença avui la part més intensa de la campanya de creuers d'aquest any. Setembre concentra el nombre més alt d'escales, amb un total d'11, buscant desestacionalitzar la temporada alta turística. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
13: Aquest mes d'agost passat, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en moments en què l'afluència turística ja és prou important i concentrar-la en els períodes de temporada mitja i baixa. El port de Palamós rep aquest any 65 escales de creuers amb un potencial d'uns 65.000 visitants. Un volum que ja ha arribat al seu topall, explica la cap de l'àrea municipal de promoció econòmica, Sílvia Romero.
14: I estem treballant això entre 65-70 escales, bueno, que ja les tenim garantides per uns quants anys en endavant i tenim la pressió de que les companyies ens demanen més perquè som un dels ports més ben valorats de tota la Mediterrània, de tota aquesta zona, i per tant les companyies volen tornar, però tenim aquest topall posat.
13: La primera de les 11 escales de creuer d'aquest setembre al port de Palamós la fa el vaixell Silver Ray, que avui ha portat 660 turistes nord-americans, britànics, brasilers i alemanys.
2: No deixem la costa. Les embarcacions de l'arrossegament i l'encerclament de la Ràpita i les cases del Canal, les Terres de l'Ebre, han reprès avui l'activitat pesquera. Ha estat després de 2 mesos d'aturada per la veda. El sector afronta l'inici de la nova temporada amb bones expectatives i amb indicis d'una major presència de crustacis. Canal T, Dani Camacho.
15: Les previsions també apunten a una campanya amb menys problemes pel que fa al nombre de jornades de pesca que marca Europa. La planificació feta durant el primer semestre, juntament amb la incorporació de nous sistemes de pesca, permetria allargar l'activitat fins a final d'any. Ho explica el secretari de la Confraria de la Ràpita, Joan Balaguer.
16: Hi ha hagut una millor planificació durant el primer semestre i, bueno, de cara a final d'any, els dies que aportaran les embarcacions que han canviat les portes tradicionals com per portes voladores o per portes de baix impacte com la que tenim aquí darrere, que és de polietilè i acer, en el que redueixen el pes i redueixen l'impacte sobre el fons marí.
15: La principal preocupació continua sent, però, el cost del combustible, ja que el preu del gasoil té un impacte directe sobre la rendibilitat de les embarcacions. El sector també afronta amb incertesa les pròximes negociacions pesqueres a escala europea previstes per a final d'any. Les confraries confien que els resultats científics acrediten la recuperació dels recursos pesquers.
2: Una setmana després del fort temporal de pedra, aigua i vent, Tarragona es va refent i recuperant la normalitat, però amb desperfectes encara visibles i d'altres que s'han anat reparant. Ara la feina feixuga passa per reclamar els danys a les companyies d'assegurances. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: El fort temporal de dilluns passat, denominat pels experts en meteorologia com a mesocicló o supercèl·lula, va ser del tot excepcional, ràpid i poc previsible. Va afectar tot el terme municipal, de punta a punta, sense excepció. Els bombers van arribar a tenir 200 serveis en espera, tal com ha explicat Gerard Domènech, tècnic especialista operador de control de bombers de la Generalitat.
18: Cadascun dels operadors que hi havia a la sala podia arribar a tenir 100 i 200 serveis per gestionar arbres caiguts, vidres trencats, pàrquings inundats, cotxes atrapats. Si no hi ha risc per persones, es va fent una priorització segons la gravetat i a partir d'aquí es va gestionant. Però fer aquesta priorització és complicat, comporta temps també, i necessites que una persona estigui alliberada només per fer de discriminador.
17: No en van quedar al marge les instal·lacions esportives municipals, on també es van veure imatges d'inundacions per la gran acumulació d'aigua. El Llevant també recupera progressivament la normalitat.
2: A les comarques de Ponent, avui hem conegut el nou cap regional del cos d'agents rurals de Lleida. Serà Joan Baraut Plarromaní, qui aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació. Baraut substituirà Llorenç Ricou, després de 23 anys al capdavant d'aquesta àrea. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
19: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. En aquest sentit, el nou cap, Joan Baraut, ha explicat els reptes que afrontarà el cos relacionats amb el canvi climàtic, la gestió de la fauna salvatge i la preservació dels espais naturals.
20: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori. Val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria el de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa. Però no quan es produeix una emergència, una incidència, sinó abans.
19: En una altra qüestió, Baraut ha destacat les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la Sega, que enguany ha registrat 17 a la província de Lleida, afectant prop d'unes 700 hectàrees. Per acabar, el nou cap també ha abordat el tema de la pesta porcina africana i ha apuntat que a finals d'any es podria començar a veure un resultat significatiu, però encara és aviat per donar per resolta la situació.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'un home a punyalades a Manresa.
3: Els fets han passat de matinada al carrer Sant Jaume. La policia ha obert una investigació per aclarir els fets i buscar l'autor o autors del crim. La víctima tenia 45 anys.
2: Dos detinguts per un cultiu d'interior de marihuana amb 835 plantes en una empresa de Ripollet, al Vallès Occidental.
3: Es tracta de dos homes de 72 i 38 anys. A l'interior de l'espai també hi havia 2.200 esqueixos preparats per a la plantació, així com diferents eines necessàries. L'empresa elèctrica va detectar durant el mes de juliol un elevat consum en aquest establiment i va contactar amb la policia catalana perquè la defraudació pujaria, segons els Mossos, per sobre dels 12.000 euros.
2: Dos detinguts a Tortosa per blanqueig de capitals i per tenir un punt de venda de cocaïna.
3: Els arrestats són un home de 52 anys i una dona de 43. La investigació es va iniciar al febrer arran de diversos indicis que apuntaven a l'existència d'un punt de venda continuada de cocaïna en un habitatge de la ciutat. Dijous es va fer un escorcoll en aquest habitatge i en un altre de les cases d'Alcanar. S'hi han decomissat més d'un quilo presumptament de cocaïna i diverses pastilles.
2: És moment per a la cultura. La Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a finals d'any. La més destacada és la primera edició del festival No és conya, que entre el 8 d'octubre i el 17 de desembre inclourà una desena de propostes entre comèdies, monòlegs i improvisació. Girona FM, Pau Villafañe.
0: La música també serà protagonista de la tardor del Foment. Pol Cruells hi presentarà el 26 de setembre el seu darrer treball, Figues d'un altre paner. El 9 d'octubre, Arnau Tordera oferirà la preestrena de Sirènia i el 13 de novembre, Sara Roy hi tancarà la programació musical amb la gira Alter Ego. Ramon Aymeric és gestor cultural del Foment.
21: A vegades fer moltes coses no puc implicar molta gent. Llavors hem anat allò a buscar la qualitat, a buscar també un preus populars i raonables perquè la gent hi pugui accedir i sobretot apostem per allò que funciona. Per això el Festival del No és conya, que és que tota la comèdia que portem anys fent ha rebut una resposta que ha dit fem un festival.
0: La programació inclou igualment la segona edició dels Premis Estic Tocat i activitats vinculades a la gastronomia i a les fires de Sant Narcís, com el Campionat de Botifarra o el Combat de Closa.
2: I encara més propostes. El Mercat de Nit torna el dissabte 12 de setembre a Tarragona, en la seva setena edició. Com a novetat comptarà amb tres xefs convidats, Moja Quach, Pep Moreno i Ramon Martí. Hi haurà 40 varietats de tapes i tastos gastronòmics amenitzats, això sí, amb propostes musicals. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: A partir de les 8, el Mercat Central i la plaça Corsini s'ompliran de música i de gastronomia. I prendran part 14 parades que oferiran una proposta de tastos molt variada que s'acompanyarà d'un programa musical que s'allargarà fins ben entrada la matinada. Com a novetat, tres reconeguts xefs estan convidats. Moja Quach, del restaurant El Terrat, Pep Moreno, del Deliranto, i Ramon Martí, cuiner del Llagut. Prepararan tastos per l'ocasió i serà un bon aparador per apostar pels productes de proximitat.
22: Jo sempre dic que la cuina comença al mercat, no? Res que no hi sigui, no? Al mercat i que no hi sigui producte de temporada.
23: Hem adaptat coses que dèiem a la carta, però em semblava, jo al final que he tingut etapes on he inclús tingut un local a Tarragona, de que no podia faltar el romesco i no podia faltar el xartrès, perquè són festes.
17: Per segon any, dissabte al matí, també hi haurà esmorzars de forquilla.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
24: Bon dia, Marta. El davanter brasiler de 29 anys va passar ahir la revisió mèdica i en aquests moments és signant el seu contracte amb el club blaugrana. Gabriel Jesús arriba procedent de l'Arsenal, de la Premier, amb un traspàs per 10 milions d'euros. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, valorava el seu fitxatge.
25: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. Una mica em vaig sorprendre també que tinguéssim l'oportunitat de fitxar-lo. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil. I crec que ens pot ajudar molt. També en els partits. I crec que per nosaltres és un fitxatge important. I ho hem d'agrair també al Deco perquè ha fet una gran feina un altre cop.
24: El Barça de Flick és líder de la primera divisió de futbol amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. Després de la golejada per 5-2 al Rayo Vallecano a l'Spotify Camp Nou, amb dos gols de Rafinha, dos de Lamine i un de Legend en pròpia porteria. La Federació Catalana de Bàsquet ha presentat aquest migdia les lligues nacionals catalanes a l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona. Ho ha seguit Joel Gomis. Joel, bon dia.
1: Bon dia. El setembre és sinònim de lligues catalanes. Un any més, fins a 40 equips que pertanyen a la Federació Catalana i competeixen en categoria nacional disputaran un torneig que serveix per preparar el curs, però també per guanyar un títol. A l'ACB, Kids Anas Manresa, Barça, Morabanc Andorra, Cisa Joventut, Fiat Girona i Lerna Lleida competiran a Tarragona entre el 9 i el 13 d'aquest mes per emportar-se la Lliga Catalana. Carles Sixto és el gerent del Club Vegenc, vigent campió del títol.
4: L'agafem amb el màxim de respecte, amb el màxim d'interès i amb les ganes de fer-ho el millor possible i guanyar-la si s'escau, que no és fàcil.
1: A la Lliga Femenina, l'Espart Girona i el Cadí la Seu se citaran en una final a partit únic a Reus el 23 de setembre. Anna Palma és jugadora del conjunt de l'Alt Urgell.
5: És un repte que també fa molta il·lusió, sobretot al club i a les jugadores que al final som d'aquí, no? Farà també veure on estem i cap a on volem anar, que també és important.
1: La gran novetat de les lligues catalanes d'enguany és la implementació d'una nova estadística avançada pels partits, un projecte innovador desenvolupat per l'empresa Optimal Way.
24: Hi ha encara un apunt de bàsquet perquè el Barça ha incorporat al nord-americà amb passaport dominicà Justi Minyaia. L'alè de 27 anys que signa contracte fins al juny del 2028 s'estrenarà a Europa després de competir als Estats Units, on ha jugat, entre d'altres, els Portland de l'NBA. És Marta l'onzè fitxatge de l'equip entrenat per Sekulic per aquesta temporada.
2: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 4 minuts i arribem ja a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida i ho farem amb més actualitat. Fins ara!

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
4: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioixeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
2: Salut Activa.
5: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que als nens i als adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: El govern tanca la porta a fer més concessions al col·lectiu de mestres. A una setmana per a l'inici del nou curs, amb convocatòria de vaga inclosa, l'executiu assegura que amb els recursos actuals no pot atendre més demandes. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, dona la negociació per finalitzada.
9: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
7: El govern ha nomenat avui Marta Clari, nova secretària general d'Educació, en substitució de Teresa Sambola, destituïda després de les errades comeses a les proves PISA. És dimarts, 1 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol mobilitzarà més de 300 milions d'euros en ajudes per a Ceuta d'aquí a final d'any. Sònia Kerr.
10: L'objectiu és dinamitzar l'economia local i fer front a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des de fa un mes. Més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors.
7: 5 anys després de l'alliberament de peatges, la sinistralitat Catalunya s'ha reduït a totes les vies, amb excepció de l'AP7.
10: La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat i per això una de les solucions que hi ha sobre la taula és la dels peatges variables. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
11: Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
7: S'enquista el conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona.
10: Avui la plantilla s'ha concentrat davant la Sagrada Família en senyal de protesta. El comitè d'empresa ha acusat l'Ajuntament d'immobilisme, mentre el Consorci de Biblioteques apunta que no s'han volgut adherir al nou conveni.
7: En cultura, la Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a final d'any.
10: La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, amb una desena de propostes. Pol Cruells, Arnau Tordera o Sara Roy són els noms destacats de la programació musical.
7: Els esports, Toni Castro, Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
12: El davanter brasiler de 29 anys, que arriba procedent de l'Arsenal, acaba de signar el seu contracte amb l'equip de Flick, que és el líder de la primera divisió masculina de futbol, després de la golejada 5-2 al Rayo.
7: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia. El setembre ha començat tal i com va ser gairebé tot el mes d'agost, per tant, amb calor, amb xafogó. De moment no es desboca gaire la temperatura, però sí que la humitat és elevada i, per tant, suem gairebé sense fer esforç. Per tant, una clàssica situació de finals d'estiu. Aquesta tarda arribarem a temperatures entre els 28 i els 32 graus a la majoria de comarques, però s'ha de dir que també hi haurà més núvols. Aquest matí hem despertat amb cel mig ennuvolat al Prepirineu, les comarques de Girona, a l'Ebre, a Tarragona, i aquests núvols han d'anar més a prop de la costa, del prelitoral, comarques de Tarragona, i fins i tot al llarg d'aquesta tarda s'acabaran escapant algunes gotes de fang, també algun tro. Tindrem cap a l'interior de l'Ebre, cap al port, però no estarem parlant de grans tempestes. Un cel més obert a l'Alt Pirineu de Lleida. Demà farà ja més calor, amb núvols al matí, cap al sud de Catalunya, sobretot a l'Ebre, i a la tarda alguna nuvolada a cavall del Ripollès i la Garrotxa, sense tempestes. Estem pendents a la xarxa.
7: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: El govern dona la negociació per acabada amb els sindicats educatius. A una setmana perquè arrenqui el curs amb una nova convocatòria de vaga, l'executiu descarta parlar de demandes que al seu parer no són possibles amb els recursos actuals. Avui s'ha fet públic el nom de la nova secretària general d'Educació. Es tracta de Marta Clari, un perfil de gestió pensat per fer front a les mancances detectades al departament. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Tot i que la consellera d'Educació, Esther Niubó, dedica aquesta setmana a reunir-se amb els principals sindicats del sector, també amb els convocants de la vaga del proper dimarts, el govern català deixa clar que no hi haurà canvis a la seva posició. La portaveu Sílvia Paneca ha defensat l'acord al qual es va arribar abans de l'estiu i que va ser rebutjat per una majoria de docents.
9: Si aquesta negociació va a un camí de demanar qüestions que no són possibles ni pels recursos que hi ha ni per poder-hi arribar, clar, això dificulta la negociació. Si la negociació s'emmarca en el fet de no som on volíem, però anem en la bona direcció i entenem que aquests recursos s'hi estan posant, pensem que aquí hi ha una via per avançar.
15: Per això, Paneque no pensa que hi hagi marge per negociar.
9: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
15: L'executiu ha anomenat avui la nova secretària del Departament d'Educació, Marta Clari, després de la destitució de Teresa Sambola, esquitxada per les errades que van portar l'exclusió de Catalunya de l'informe PISA. Marta Clari té experiència com a gerent a l'Ajuntament de Barcelona i justament se l'ha escollit pel seu perfil de gestió de grans organitzacions.
7: El govern també ha anunciat avui els actes de la Diada de l'11 de setembre, després de la seva reunió setmanal. Recordaran els 50 anys de la històrica mobilització a Sant Boi de Llobregat en defensa de la recuperació de les llibertats.
10: El govern vol que la commemoració de la Diada estigui marcada per la idea que la unitat d'acció de la societat fa avançar el país. Es vol recordar la protesta que va reclamar llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, amb l'objectiu d'establir un diàleg entre el passat, el present i un futur que es vol identitari, però també de modernitat. L'acte central de la celebració comptarà amb artistes com la ballarina Lorena Nogal, el cantant Joan Dausà, el grup Sopa de Cabra o la pallassa Pepa Plana. La imatge de la festa ha estat dissenyada per Javier Jaén. El cartell vol mostrar una ciutadania diversa que navega unida en una sola direcció.
7: I el govern també ha anunciat la concessió de les medalles d'or de la Generalitat, que enguany recauen en el cuiner Ferran Adrià i en la directora del Sincrotró Alba, Caterina Viscari.
10: En el cas d'Adrià, el govern destaca que ha renovat el llenguatge de la gastronomia contemporània i ha situat la cuina catalana al centre de la innovació mundial. En el cas de Viscari, diu, ha reforçat la projecció de la recerca feta des de Catalunya.
7: Més de 300 milions d'euros. Aquesta és la xifra del paquet d'ajudes que mobilitzarà el govern espanyol a Ceuta d'aquí a finals d'any. Ho farà per pal·liar la crisi que ha suposat l'arribada de més de 70.000 migrants a la ciutat autònoma. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors, segons ha aprovat aquest matí el Consell de Ministres. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Amb aquests 300 milions que representen el 16% del PIB de la ciutat de Ceuta, el govern espanyol vol reforçar-hi els serveis essencials amb 21 milions, la seguretat amb 90 milions i l'acollida de menors i l'atenció humanitària que reben la partida més quantiosa, més de 100 milions. Però el paquet econòmic també pretén ajudar les empreses i els autònoms i destinaran 80 milions d'euros en ajudes directes i indirectes. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
17: Somos conscientes y hemos sido testigos. De hecho, en esta mesa particularmente directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
16: Un executiu que crida a la no violència davant de les concentracions convocades per demà a Ceuta, mentre defensa que no hi ha evidències sobre la implicació del Marroc en la crisi migratòria i apunta a Israel i Rússia. L'executiu garanteix que tots els migrants seran retornats al Marroc. De fet, ja s'han retornat 3.700 i també insisteix en que la visita del rei a Ceuta serà una realitat malgrat no posar-hi data.
14: Notícies en xarxa.
7: Avui fa 5 anys de l'alliberament de peatges a les autopistes de l'Estat a Catalunya. Les barreres es van aixecar a la P7, la P2, la C33 i la C32 al Maresme. Una mesura que ha ajudat a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària, excepció feta de la P7, que ha registrat un augment d'accidents, especialment amb camions.
10: I la causa és l'increment de vehicles que ha registrat aquesta via en aquests 5 anys, amb puntes de 150.000 vehicles al dia en alguns punts. El resultat és que lidera el nombre d'incidències en valors absoluts, per bé que proporcionalment en té menys que d'altres vies. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, apunta que la perillositat és més alta al tram central, el que va des del Papiol fins a Mollet del Vallès.
18: El problema del tram central de Mollet al Papiol és, aquí sí, és un problema de la infraestructura. Aquesta infraestructura està encaixonada, no pot alliberar-se i donar més espai, perquè té la B30 al costat i perquè té uns ponts que travessen l'autopista que fan impossible d'ajuntar B30 i AP7, que ens aniria molt bé. I l'altra, la relació que té amb la C58 i la C16 és molt difícil.
10: Això cal afegir les avaries dels vehicles. La P7 ha patit un 40% més en els 7 primers mesos del 2026 respecte de l'any passat. Pel que fa al futur, la Miel ha anunciat la creació d'un grup de treball per decidir si cal apostar pels peatges variables.
18: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
7: Justament avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat a la xarxa viària catalana dels primers 8 mesos d'enguany. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període de l'any passat.
10: En total s'han registrat 87 morts, dels quals un 40% són motoristes. Es tracta del col·lectiu d'usuaris que ha registrat més defuncions.
7: I un altre element clau per a la circulació viària és el preu dels combustibles. La represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units ha tornat a disparar el preu del petroli i, per tant, fa imperceptible el descompte al gasoil que l'Estat aplica ja des d'avui.
10: Tot i que el descompte com té fixat és de 20 cèntims per litre, l'usuari final gairebé no el nota en el preu. Sobretot per l'augment d'entre 4 i 5 dòlars els últims dies del barril de Brent, i també pel fet que ja hi havia vigent un descompte de 10 cèntims.
7: Per pal·liar aquesta situació, Unió de Pagesos reclama una rebaixa en l'IVA del gasoil que s'assumi a la bonificació d'aquests 20 cèntims. L'objectiu del sindicat és que l'IVA passi del 21 al 10% per als professionals, perquè els empresaris del sector primari no hagin de repercutir aquest cost en l'alimentació. Ràdio Ripoll, Guido Cengerotti.
19: La crisi i la guerra entre els Estats Units i l'Iran ha fet pujar l'IPC fins al 3,5% interanual, segons les dades de mitjan agost. Gran part d'aquest augment es deu a l'increment del cost del petroli i dels combustibles fòssils. I tot i que el govern espanyol ja ha pres mesures per pal·liar els efectes d'aquest encariment, des d'Unió de Pagesos es reclama que es puguin implementar descomptes addicionals, com una reducció de l'IVA del 21% al 10% per als professionals, com ja s'havia fet anteriorment. Ho explica la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
20: Una de les mesures que ha anunciat és que a partir de l'1 de setembre, doncs, en lloc de 10 cèntims, farà un descompte de 20 cèntims per litre. Això està bé i afecta tota la ciutadania, però es continua aquest augment de l'IVA. Nosaltres el que demanem des d'Unió de Pagesos és que, ja que pel sector primari el gasoil, doncs, és una matèria primera essencial per poder produir aliments, de fet, si mengem és gràcies al gasoil, no? Doncs que es mantingui aquest IVA reduït.
19: Serrat adverteix que si no se'n prenen mesures, el cost l'haurà d'acabar pagant el client final perquè el sector ja va escanyat i no es pot permetre reduir encara més el marge.
21: Notícies en xarxa.
7: Nova protesta de la plantilla de les biblioteques de Barcelona per les seves condicions laborals. S'han concentrat davant de la Sagrada Família aquest matí i acusen l'Ajuntament d'immobilisme davant de la seva demanda d'adherir-se al nou conveni del consistori. El gerent del Consorci de Biblioteques, però, assegura que són els sindicats convocants els qui no van voler unir-se a l'acord. El fet és que avui han tancat en senyal de protesta 36 de les 41 biblioteques públiques de la ciutat. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha convocat avui una aturada total per la manca d'avenços en les 13 reunions que han tingut aquest any amb l'Ajuntament. Marina Martínez Iglesias és delegada de la Intersindical al comitè d'empresa del Consorci i tècnica auxiliar de biblioteques.
23: Fem jornades de fins a 11 hores de treball, això és una línia vermella. També, bueno, les nostres jornades són de fins a les 8 i mitja o fins a les 9 menys quart, això també estaria bé revertir-ho. Després hi ha un tema de reconeixement professional. L'Ajuntament no ens vol reconèixer la tasca que fem d'atenció directa a la ciutadania, com altres serveis municipals. I després hi ha un tema d'equiparació a les condicions del personal bibliotecari a les condicions de l'Ajuntament.
22: El gerent del Consorci de Biblioteques, Ferran Burguillo, s'assegura que l'Ajuntament vol que tota la plantilla s'adhereixi al conveni, que preveu millores com la jornada de 35 hores setmanals per a tot el personal.
24: El nostre objectiu és que tota la plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona s'adhereixi a aquest conveni municipal. El va aprovar el plenari municipal al febrer i ha tingut l'acord també dels sindicats Comissions Obreres, UGT i CESIF. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona està configurat per la Intersindical i per la CGT, que són dos sindicats que no es van adherir, diguéssim, a l'acord de condicions de l'Ajuntament.
22: La protesta del personal de les biblioteques de Barcelona s'ha estès més enllà de la capital catalana. El 18 de setembre se sumaran a la vaga de biblioteques que s'ha convocat a tot Catalunya.
7: El Port de Palamós comença avui la part més intensa de la campanya de creuers d'aquest any. Setembre concentra el nombre més alt d'escales, amb un total d'11, buscant així desestacionalitzar la temporada alta turística. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
25: Aquest mes d'agost passat, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en moments en què l'afluència turística ja és prou important i concentrar-la en els períodes de temporada mitja i baixa. El port de Palamós rep aquest any 65 escales de creuers amb un potencial d'uns 65.000 visitants. Un volum que ja ha arribat al seu topall, explica la cap de l'àrea municipal de promoció econòmica, Sílvia Romero.
26: I estem treballant això entre 65-70 escales, bueno, que ja les tenim garantides per uns quants anys en endavant i tenim la pressió de que les companyies ens demanen més perquè som un dels ports més ben valorats de tota la Mediterrània, de tota aquesta zona, i per tant les companyies volen tornar, però tenim aquest topall posat.
25: La primera de les 11 escales de creuer d'aquest setembre al port de Palamós la fa el vaixell Silver Ray, que avui ha portat 660 turistes nord-americans, britànics, brasilers i alemanys.
7: Són 3:15, més al sud, al Montsià. Les embarcacions de l'arrossegament i l'encerclament de la Ràpita i les cases d'Alcanar han reprès avui l'activitat pesquera. Ha estat després de 2 mesos d'aturada per la veda biològica. El sector afronta l'inici de la nova temporada amb bones expectatives i amb indicis d'una major presència de crustacis. Canal T, Dani Camacho.
27: Les previsions també apunten a una campanya amb menys problemes pel que fa al nombre de jornades de pesca que marca Europa. La planificació feta durant el primer semestre, juntament amb la incorporació de nous sistemes de pesca, permetria allargar l'activitat fins a final d'any. Ho explica el secretari de la Confraria de la Ràpita, Joan Balaguer.
28: Hi ha hagut una millor planificació durant el primer semestre i, bueno, de cara a final d'any, entre els dies que aportaran les embarcacions que han canviat les portes tradicionals com per portes voladores o per portes de baix impacte com la que tenim aquí darrere, que és de polietilè i acer, en el que reduïxen el pes i reduïxen l'impacte sobre el fons marí.
27: La principal preocupació continua sent, però, el cost del combustible, ja que el preu del gasoil té un impacte directe sobre la rendibilitat de les embarcacions. El sector també afronta amb incertesa les pròximes negociacions pesqueres a escala europea previstes per a final d'any. Les confraries confien que els resultats científics acrediten la recuperació dels recursos pesquers.
7: A Tarragona, una setmana després del fort temporal de pedra, aigua i vent, la ciutat es va refent i recupera la normalitat, però amb desperfectes que encara són visibles i amb d'altres que s'han anat reparant. Ara la feina feixuga passa per reclamar els danys a les companyies d'assegurances. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
0: El fort temporal de dilluns passat, denominat pels experts en meteorologia com a mesocicló o supercèl·lula, va ser del tot excepcional, ràpid i poc previsible. Va afectar tot el terme municipal, de punta a punta, sense excepció. Els bombers van arribar a tenir 200 serveis en espera, tal com ha explicat Gerard Domènech, tècnic especialista operador de control de bombers de la Generalitat.
1: Cadascun dels operadors que hi havia a la sala podia arribar a tenir 100 i 200 serveis per gestionar arbres caiguts, vidres trencats, pàrquings inundats, cotxes atrapats. Si no hi ha risc per persones, es va fent una priorització segons la gravetat i a partir d'aquí es va gestionant. Però fer aquesta priorització és complicat, comporta temps també, i necessites que una persona estigui alliberada només per fer de discriminador.
0: No en van quedar al marge les instal·lacions esportives municipals, on també es van veure imatges d'inundacions per la gran acumulació d'aigua. A Llevant també recupera progressivament la normalitat.
7: Anem ara fins a Lleida. Allà el nou cap regional del cos d'agents rurals serà Joan Baraut Plarromaní. Aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació. Baraut substituirà Llorenç Ricou, després de 23 anys, al capdavant d'aquesta àrea. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
2: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. En aquest sentit, el nou cap, Joan Baraut, ha explicat els reptes que afrontarà el cos relacionats amb el canvi climàtic, la gestió de la fauna salvatge i la preservació dels espais naturals.
3: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori. Val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria el de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa. Però no quan es produeix una emergència, una incidència, sinó abans.
2: En una altra qüestió, Baraut ha destacat les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la Sega, que enguany ha registrat 17 a la província de Lleida, afectant prop d'unes 700 hectàrees. Per acabar, el nou cap també ha abordat el tema de la pesta porcina africana i ha apuntat que a finals d'any es podria començar a veure un resultat significatiu, però encara és aviat per donar per resolta la situació.
7: Sis restaurants del Baix Empordà se sumen aquest setembre i octubre a la segona edició de Chefs amb Cor, Plats amb Causa. Es tracta d'una campanya que uneix gastronomia i solidaritat a favor de la Fundació Oncològica de Girona. Els restaurants adherits oferiran un plat o un menú solidari pel qual destinaran 2 euros a la Fundació, que ajuda persones amb càncer i a les seves famílies. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
4: La presidenta d'Oncolliga, Paqui Badosa, ha explicat que la participació dels restaurants és totalment lliure, sense cap obligació pel que fa al plat o menú escollit.
5: Tens la senyalització que aquest és el plat amb causa, o bé, pot ser un menú, i llavors d'aquell plat 2 euros van directament a la Fundació Oncolliga de Girona, i a veure, és fantàstic perquè gràcies a aquestes accions nosaltres podem anar fent la nostra tasca, que sempre és ajudar el malalt de càncer i els seus familiars.
4: Des de la Unió d'Empresaris, la gerent Judit Llobarol ha valorat molt positivament l'acollida de la primera edició i espera que cada any s'hi sumin més negocis. És una aposta que també ajuda a allargar la temporada turística.
6: Tot i que no és temporada molt alta, encara tenim bona recepció de turisme. Segurament no hi ha aquell volum, no?, de l'estiu, setembre-octubre, per tant la gent segurament pot venir més tranquil·la i poder gaudir d'aquests menús gastronòmics.
4: Oncolliga ha recordat que els recursos són clau per mantenir l'acompanyament diari als malalts i les seves famílies.
7: I és moment per a la cultura. La Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a finals d'any. La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, que entre el 8 d'octubre i el 17 de desembre inclourà una desena de propostes entre comèdies, monòlegs i improvisació. Girona FM, Pau Villafanye.
8: La música també serà protagonista de la tardor al Foment. Pol Cruells hi presentarà el 26 de setembre el seu darrer treball, Figues d'un altre paner. El 9 d'octubre, Arnau Tordera oferirà la preestrena de Sirènia i el 13 de novembre, Sara Roy hi tancarà la programació musical amb la gira Alter Ego. Ramon Aymeric és gestor cultural del Foment.
11: A vegades fer moltes coses no puc implicar molta gent. Llavors hem anat allò, a buscar la qualitat, a buscar també un preus populars i raonables perquè la gent hi pugui accedir i sobretot apostem per allò que funciona. Per això el Festival del No és conya, que és que tota la comèdia que portem anys fent ha rebut una resposta que ha dit fem un festival.
8: La programació inclou igualment la segona edició dels Premis Estic Tocat i activitats vinculades a la gastronomia i a les fires de Sant Narcís, com el campionat de botifarra o el combat de glosa.
7: I el Mercat de Nit torna el dissabte 12 de setembre a Tarragona en la seva setena edició. Com a novetat comptarà amb tres xefs convidats, Moja Aquach, Pep Moreno i Ramon Martí. Hi haurà més 40 varietats de tapes i de tastos gastronòmics amenitzats, com sempre, amb propostes musicals. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
0: A partir de les 8, el Mercat Central i la plaça Corsini s'ompliran de música i de gastronomia. I prendran part 14 parades que oferiran una proposta de tastos molt variada que s'acompanyarà d'un programa musical que s'allargarà fins ben entrada la matinada. Com a novetat, tres reconeguts xefs estan convidats. Moja Aquach, del restaurant El Terrat, Pep Moreno, del Deliranto, i Ramon Martí, cuiner del Llagut. Prepararan tastos per l'ocasió i serà un bon aparador per apostar pels productes de proximitat.
9: Jo sempre dic que la cuina comença al mercat, no? Res que no hi sigui, no? Al mercat i que no hi sigui producte de temporada.
10: Hem adaptat coses que dèiem a la carta, però em semblava... Jo al final he tingut etapes on he inclús tingut un local a Tarragona de que no podia faltar el romesco i no podia faltar el xartrès, perquè són festes.
0: Per segon any, dissabte al matí, també hi haurà esmorzars de forquilla.
7: I és moment per a la informació esportiva. I per Antoni Castro. Molt bon dia, Toni. Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
12: Bon dia, Marta. El davanter brasiler de 29 anys va passar-hi la revisió mèdica i en aquests moments està signant el seu contracte amb el club blaugrana. Gabriel Jesús arriba procedent de l'Arsenal, de la Premier, amb un traspàs per 10 milions d'euros. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, valorava el seu fitxatge.
13: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. Una mica em vaig sorprendre també que tinguéssim l'oportunitat de fitxar-lo. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil. I crec que ens pot ajudar molt. També en els partits. I crec que per nosaltres és un fitxatge important. I ho hem d'agrair també al Deco perquè ha fet una gran feina un altre cop.
12: El Barça és líder de la primera divisió masculina de futbol amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. Després de la golejada per 5-2 al Rayo Vallecano a l'Spotify Camp Nou, amb dos gols de Rafinha, dos a Lamine i un de Legend en pròpia porteria. La Federació Catalana de Bàsquet ha presentat aquest migdia les lligues nacionals catalanes a l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona, amb la participació de 40 equips. Joel Gomis, bon dia.
14: Bon dia. El setembre és sinònim de lligues catalanes. Un any més, fins a 40 equips que pertanyen a la Federació Catalana i competeixen en categoria nacional disputaran un torneig que serveix per preparar el curs, però també per guanyar un títol. A l'ACB, Kids Anas Manresa, Barça, Morabanc Andorra, Sisa Joventut, Fiat Girona i Lerna Lleida competiran a Tarragona entre el 9 i el 13 d'aquest mes per emportar-se la Lliga Catalana. Carles Sixto és el gerent del Club Bagenc, vigent campió del títol.
15: L'agafem amb el màxim de respecte, amb el màxim d'interès i amb les ganes de fer-ho el millor possible i guanyar-la si s'escau, que no és fàcil.
14: A la Lliga Femenina, l'Espart Girona i el Cadí la Seu se citaran en una final a partit únic a Reus el 23 de setembre. Anna Palma és jugadora del conjunt de l'Alt Urgell.
16: És un repte que també fa molta il·lusió, sobretot al club i a les jugadores que al final som d'aquí, no? Farà també veure on estem i cap a on volem anar, que també és important.
14: La gran novetat de les lligues catalanes d'enguany és la implementació d'una nova estadística avançada pels partits, un projecte innovador desenvolupat per l'empresa Optimal Way.
12: I un d'aquests equips al Barça ha incorporat el nord-americà amb passaport dominicà Justin Minaya, l'alè de 27 anys que signa contracte fins al juny del 2028. Per tant, dues temporades s'estrenarà a Europa després de competir als Estats Units, on ha jugat, entre d'altres, als Portland de l'NBA i amb diversos equips de la G League. És l'onzè fitxatge de l'equip entrenat per Sekulic per aquesta temporada.
17: Puc aportar molta energia. La defensa és la meva millor qualitat. Sento que tindré alguns dels millors defensors al meu voltant. Estic emocionat de poder mostrar el meu entusiasme en el joc, aportar energia i molt de bàsquet divertit amb joc ràpid. Estic content d'estar aquí.
12: Tornant al futbol, avui és l'últim dia del mercat de fitxatges. L'Espanyol és a punt de vendre Rubén Sánchez a l'Elx. L'entrenador de l'Hospitalet de Llobregat, Robert Moreno, és el nou seleccionador de Corea del Sud. I a la segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha fitxat Ángel Baena, l'extrem de Santa Coloma de Gramenet, de 25 anys, que signa per dues temporades, procedent del Vítsel Lodz polonès. I a la primera federació, el Sant Andreu ha fitxat el davanter Jeremy De León, internacional de Puerto Rico, procedent del Real Madrid, i un fitxatge, Marta, per les pròximes dues temporades.
7: Gràcies, Toni Gastro, s'ho han reforçant els equips. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: curs, amb una convocatòria de vaga inclosa, l'executiu assegura que amb els recursos actuals no pot atendre més demandes. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, dona la negociació per finalitzada.
1: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar, i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
0: El govern, per cert, ha anomenat avui a Marta Clari com a nova secretària general d'Educació en substitució de Teresa Sambolas, destituïda ahir, recordem-ho, després de les errades comeses a les proves PISA. I el govern espanyol mobilitzarà més de 300 milions d'euros en ajudes per Ceuta d'aquí a final d'any. L'objectiu és dinamitzar l'economia local i fer front a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des de fa un mes. Més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors. Carlos Cuerpo és ministre d'Economia.
2: Somos conscientes y hemos sido testigos, de hecho en esta mesa particularmente, directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
0: I avui fa 5 anys de l'alliberament de peatges a les autopistes de l'Estat a Catalunya. Les barreres es van aixecar a la P7, a la P2, a la C33 i a la C32 al Maresme. La mesura ha ajudat a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària, amb excepció de la P7, que ha registrat un augment d'accidents, especialment en camions. La causa és l'increment de vehicles a uns 150.000 en puntes de dia en alguns punts. Una de les solucions sobre la taula ara és la dels peatges variables. I el govern català destinarà més de 8.600.000 euros al desenvolupament del projecte de la nova comissaria virtual dels Mossos, una partida que ha de servir a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació pel disseny, el desenvolupament i la posada en marxa. Ha de permetre en una primera fase fer tràmits de forma telemàtica com denúncies de furts, ciberestafes, pèrdua d'objectes o autorització de sortida de menors a l'estranger. I els esports, nom propi, Gabriel Jesús, ja és nou jugador del Barça, el davanter brasiler de 29 anys, que arriba procedent de l'Arsenal, acaba de signar el contracte amb l'equip de Flick, que ja és líder de primera després de golejar-hi el Rayo.
3: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat. Vera patrocina el magazín.
4: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina aquest

Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts de cognom 1 de setembre de 2026 i un dia com avui de 1959 la doctora Ann Zarabevsky naixia a Londres. Zarabevsky era filla de pares polacs, es va graduar en medicina a principis dels 80 i va treballar en diversos hospitals abans de formar-se en colposcòpia, l'exploració del coll uterí. Va ser llavors que va créixer el seu interès en la detecció i cribat del càncer cervical de coll uterí. Aquest tipus de càncer, el responsable d'una enorme quantitat de casos, és un sol factor de risc, determinades soques del virus del papiloma humà. Si es detecta la infecció de manera precoç, s'analitza la soca a la qual pertany i s'impulsa la vacunació, el nombre de casos es redueix dràsticament. Tot i això, aquesta relació no sempre ha estat així de clara. A mitjans dels anys 90, molts metges eren escèptics que fos rellevant, i aquí entra la protagonista de la nostra efemèride d'avui. Zarabevsky va dirigir un estudi clínic que va determinar la importància de les proves de cribatge del coll uterí per detectar els casos precancerígens. Això va permetre fer un diagnòstic precoç, millorant radicalment el diagnòstic de les pacients. Aquell treball va ser seguit a un seguit d'estudis més amples que van influir decisivament a promoure

moure aquestes proves l'any 2004. Sarabevsky va contribuir també en el desenvolupament de la vacuna contra el virus del papiloma humà i va ser l'autora de diversos llibres especialitzats. Va morir inesperadament d'una pancreatitis aguda. I un dia com avui de 1989, Mano Negra publicava en el seu segon treball Putes Forever, o Putes Fever, perdó. Molts dels... He demanat perdó per haver-me equivocat, no pel Putes, que és com es diu. Molts dels seus temes es van convertir en clàssics de la banda, com aquest King Kong 5.

0: I aquest pròxim dissabte engega el compte enrere per la Festa Major de Sant Joan, com sempre, amb la presentació al Palau de l'Abadia del tradicional monogràfic que enguany està dedicat al 25è aniversari del jovent actiu Sant Joan i el jazz. A l'espera que el monogràfic arribi a les vostres bústies, avui en parlem amb la Martina Folcrà, que ha estat la coordinadora i autora del text a partir de les aportacions de membres de totes les generacions del jazz. Hola, Martina.
1: Hola, bones.
0: Què tal? Com va això?
1: Bé, amb ganes de que ja comenci la Festa Major, la veritat.
0: I aquest any deu ser especial per tu, perquè això d'escriure el monogràfic és com un honor per molts.
1: Sí, un honor i un gran repte ha sigut, perquè posar 25 anys d'una entitat en unes quantes pàgines d'un paper, la veritat és que no ha estat una cosa gaire fàcil, però al final crec que el resultat ha estat prou satisfactori i estem molt contents i amb ganes de que pugueu rebre'l i que us agradi, que pugueu ser també una mica part del jazz, tant els que n'heu set part com els que no, i que pugueu conèixer la història d'aquesta entitat al llarg dels 25 anys de la seva història.
0: Nosaltres hem pogut tenir accés a la prèvia abans de la impressió, l'hem pogut llegir per poder fer l'entrevista, i és això, no? Ho dèiem així, no? Crec que has parlat amb totes les generacions, amb...
1: Hem parlat amb unes quantes persones de cada generació, però al final també tenir una mica de la seva visió, perquè doncs, quan es va fundar el jazz jo no havia ni nascut, per exemple, si et vull dir que no, per tenir una mica com la realitat de cada un, i la veritat és que hi ha coses que sí que sabíem perquè es diuen pel poble, que s'han anat passant de generació en generació, però hi havia moltíssimes coses que no en teníem ni idea, i la veritat és que també m'ho he après moltíssim, i fent això encara hem reiterat l'orgull de poder formar part d'aquesta entitat i l'orgullosos que n'estem que estigui aquí Sant Joan l'entitat.
0: Clar, d'aquells primers anys ja en fa 25, són anys. Vull dir, no sé si t'has trobat amb versions diferents d'un mateix record. No sé si hi ha gent que ho recorda una cosa de formes diferents.
1: A vegades sí. O a vegades gent de que, no que es recordin de manera diferent, però gent que et diu, ostres, és que jo això no ho recordava, i que l'altre deia, sí, perquè va passar no sé què. I llavors ells mateixos com es van engrescant, recordant coses i anècdotes, i també és bonic això, com tornar a recordar moments i experiències que has viscut amb gent que doncs, potser ara no hi tens tanta relació, però que en algun moment de la teva vida va ser molt important, i per tant, doncs, això també és com molt bonic.
0: Com deies, tu no havies nascut quan va néixer el jazz. No sé si, què és el que t'ha sorprès més o què desconeixies abans de començar el treball?
1: O sigui, al principi, quan vam començar a fer una mica el monogràfic i estructurar-lo, perquè, clar, també havies de mirar una mica el que volies dir, no? Sí que a mi em cridava molt l'atenció i tenia molta curiositat per saber els motius que els havien empès a crear aquesta entitat, al final, perquè és com, ostres, quina inquietud van tenir tots aquells joves per de sobte dir, vale, doncs crearem una entitat autogestionada que donarà tret d'inici a la Festa Major, perquè sí que és veritat que ara fa un o dos anys que l'Entrevoltes, malauradament, no dona tret d'inici a la Festa Major perquè tenim el Fira Músics, però vull dir que des de fa 25 anys gairebé, que ha estat el que ha donat tret d'inici a la Festa Major, perquè abans no hi havia res els divendres, vull dir, la Festa Major s'iniciava el dissabte al matí, i era com, ostres, què els va cridar... Qui els va empènyer a poder tenir pues, això una nit només pel jovent, creada per ells i pues, també alhora destinada per ells directes, saps? I com, això és una de les coses que tenia com més curiositat per saber de la primera generació, al final.
0: Caldria saber, ara m'ha entrat la curiositat per buscar-ho, si justament aquell any, el primer Entrevoltes, si va acabar sortint el programa de Festa Major, si la Festa Major es deia que començava el divendres o el dissabte, perquè això, sí que recordo que gent molt purista deia no, la Festa Major comença el dissabte amb el repic de campanes, no?
1: Sí, clar, al principi sí que hi havia una mica aquesta mentalitat, però ara ja, com tothom sap que la Festa Major dona tret d'inici amb l'Entrevoltes, bueno, el Fira Músics en aquest cas, però com que s'ha anat passant dels anys i que tothom ja ha guardat la data del segon divendres de setembre com per assistir a l'Entrevoltes.
0: No, ara ho he vist, eh? Justament m'ha donat temps a buscar-lo l'any 2000. El 8 de setembre, divendres, a les 11 de la nit, ja parlava dels concerts d'Umbilical i de Dos Minguets.
1: I... Exacte, va ser la primera edició aquesta de l'Entrevoltes.
0: El que no recordava és que aquella mateixa nit hi havia ball al pavelló Moonlight, curiós.
1: Això no ho sabia jo, que es havien contraprogramat dues activitats. No me'n van parlar, d'això.
0: En tot cas, una es va acabar menjant l'altra.
1: Segurament.
0: Això, expliques que el jazz va néixer perquè una colla de joves considerava que no disposava d'un espai propi dins de la festa major.
1: Exacte.
0: Quin era el context d'aquell moment?
1: Sí, clar, en aquell moment el que a mi m'han anat parlant també, sobretot l'he parlat doncs, amb les primeres generacions, amb en Pere i la Gemma Esquerrà, amb en José Aguacil, amb en Pere Villanueva, que són una mica els que van crear ells i uns com els altres l'entitat, i ells el que m'explicaven és això, que trobaven que al final els joves no tenien un lloc a la Festa Major de Sant Joan perquè tot era pagant, que veien que hi havia moltes sardanes, que hi havia moltes coses a l'embalat, però al final ells no sentien que la Festa Major era seva, saps? I d'una mica aquí neix la inquietud de, vale, doncs, ostres, veiem que ens passa això, som una colla de gent que estem engrescats en poder fer coses, que tenim ganes de fer coses, pel context també històric, una mica que hi havia fa 25 anys, i llavors doncs van dir, vale, doncs, no ens ho faran, doncs ho fem nosaltres. Creem una cosa nosaltres de i per les joves. I una mica a partir d'aquí doncs, neix l'entrevoltes, el primer entrevoltes, que és el que comentaves tu ara, i després, amb els diners recaudats d'aquest entrevoltes, és quan es pot formalitzar el jazz. Vol dir que el primer entrevoltes es fa sense un paraigües d'una entitat a darrere, diguem-ne. Vull dir que el jazz sempre va un pas més enrere que l'entrevoltes, perquè primer es va fer l'entrevoltes i després amb aquells diners es va poder formalitzar el jazz, i no va ser fins l'any 2001 que va ser quan ja l'entrevoltes va ser fet pel jazz. Va ser com el primer any que va haver-hi la sinergia de l'entitat amb la festa.
0: No sé si consideres que tot això és cíclic, perquè de fet crec que això fa 25 anys es rebutjava una mica aquell model de festa de l'embalat típic, no?, i d'això, però crec recordar, i això hauríem de parlar perquè jo tampoc havia nascut, però que justament l'embalat també va néixer d'una forma semblant, és a dir, d'un grup de gent que va dir hem de renovar la festa. En tot cas, per això, fa 25 anys es va crear una entitat que ja pensava, no?, en que hi hauria d'haver anat en relleu cada 2x3 i que si l'entitat es deia Jovent Actiu Sant Joaní hi havia d'haver-hi joves i en algun moment s'havia de passar l'entorxa amb alguna altra generació, no?
1: Sí, totalment. O sigui, és el que deien els de la primera generació, que ells tenien molt clar que el nom era Jovent Actiu Sant Joaní. Vol dir, encara que els hi fes mal i que et fa pena al principi, doncs era una entitat que no estava destinada a tenir la mateixa junta durant ni 10 anys, però és que ni tampoc 5 o 6, saps? Vol dir que al final era ser una cosa que era un relleu, i com trencar una mica amb l'esquema de, vale, marxa algú, ai, quina pena, no sé què, l'entitat no tornarà a ser la mateixa. No, una mica amb la il·lusió de dir, vale, és que tens tu la responsabilitat de poder traspassar tot l'aprenentatge i tots els objectius ideals d'aquesta entitat a una nova generació, perquè ells, amb tot això que els hi has donat, amb tots aquests teus coneixements i aquest relleu, puguin modelar una mica l'entitat. I crec que això també és el bonic, perquè al final, al llarg d'aquests 25 anys, el jazz ha evolucionat, ha canviat molt, s'ha hagut d'adaptar també a totes les adversitats i a tots els canvis que hi ha hagut a nivell general de la societat i del poble, però com que l'essència i l'essencial de l'entitat és el que ha anat mantinguent, per tant, és com lo bonic de que cada generació ha portat el seu granet de sorra, però sense sortir-se molt de la línia que es va crear doncs fa 25 anys aquesta entitat.
0: Moltes vegades això, en les entitats el relleu, les juntes es fan com per obligació, perquè hi ha un desgast a vegades són doloroses, és a dir, costa trobar algú que s'hi posi. En el jazz hi ha la sensació que també pot passar, que hi ha les primeres, que has de buscar qui hi haurà el relleu, i que al principi potser costa una mica perquè s'han de posar al dia, però que això és una cosa com del dia a dia de l'entitat, no? El relleu.
1: Exacte. Sí, o sigui, jo crec que al principi també quan has de començar a voler buscar un relleu, perquè clar, nosaltres, per exemple, que ara ja fa uns quants anys que hi som, que és com, vale, no volem marxar ja imminentment, però sí que hem de doncs, començar a buscar una mica el relleu, sempre és amb els nervis de, oh, merda, i si som l'última generació, en plan, què, saps? Quina pena, no?, que el jazz mori amb nosaltres. Però jo crec que quan ja comences a ser una mica més adolescent, jo crec que ja hi ha molt la inquietud de, vale, que tu ja saps, que és una cosa com que ja està escrita, saps, en la gent del poble, de que en algun moment acabaràs formant part del jazz, sempre i quan, òbviament, vulguis, saps, però com que sempre hi ha algú disposat a poder-ho agafar, i crec que això també és com lo bonic, que fins i tot ara ja, durant aquest estiu, hi ha hagut joves que ens han dit, ostres, després de l'entrevoltes volem parlar amb vosaltres perquè volem passar a formar part del jazz. I llavors això, com a generació una mica més antiga en aquest cas, que ens ha estat tocant a nosaltres, és com molt il·lusionant de dir, vale, és que sí que és veritat, vull dir, pots tenir molts nervis a vegades de, ai, si em seré l'última, però no, perquè hi ha jovent disposat a agafar les rendes i a poder mantenir el llegat i la història de l'entitat, i crec que això també és com molt bonic.
0: El monogràfic també ajudarà, no? A aquesta gent ja els hi podeu dir, mira, primer llegeix això per posar-te al dia.
1: Els hi passarem el monogràfic quan, abans de formar part de l'entitat, i així ens estalviem una reunió gairebé.
0: Exacte. Hi ha hagut algun moment en què la continuïtat del jazz estigués en perill?
1: Mira, a mi pel que m'han explicat, sobretot durant els anys de la pandèmia, que hi va haver molta caiguda en tot el que és social, oci i això, sí que perillava una mica, però perquè més la generació que els hi va tocar la pandèmia era una generació que en principi s'ho volien deixar aquell any, i llavors amb la pandèmia van anar arrossegant, es van cremar molt perquè, clar, aquell any no es podia fer res, estaven en números vermells, pobres, vull dir, l'entrevoltes que van preparar amb totes les mesures de seguretat i tal, al final no es va poder fer, llavors el següent es va haver de fer el pavelló assentat. Vull dir, saps que era com una mica diada cremat entre tot, i sí que, doncs, en aquella generació, per exemple, que hi havia la Carla Riera, en Guillem Planagoma, la Carla Tor, l'Èlia Vallejo, vull dir, parlant amb ells era com, ostres, ho veiem perillar, però perquè nosaltres estem cremats, volem sortir-ne ja, i no trobem a ningú. I llavors va ser quan vam entrar nosaltres, doncs, que ens van agafar un dia i ens van dir, mira, hi ha això, nosaltres volem deixar-ho, però perquè ja no ens hem cremat molt, ja som grans, no volem, i és que us ho donem tot, vale? Vull dir, espavileu-vos. I sí que va ser com una mica ells quan ho vam veure per allà, perquè després, pensant, reflexionant-hi una mica, ens comentaven, ostres, és que, esclar, vam agafar-vos a vosaltres i no us vam fer gaire traspàs. O sigui, sí que van estar un temps amb nosaltres, però com estàvem tan cremats també i veiem tan poca sortida, no veiem la llum al final del túnel, que us ho vam deixar tot relegat, i potser no és la millor manera. Però bueno, llavors al final nosaltres els hi dèiem, mira, les coses van anar com van anar, també va ser una manera d'espavilar-nos nosaltres, perquè ens ho vam haver de fer, vull dir, era com, hem de tirar-ho endavant, sí que òbviament ens ajudaven amb tot el necessari, quan els hi demanàvem coses sempre estaven allà, saps? Però era una mica d'on, vale, tirem de les rendes d'algú que ara mateix està com molt en stand-by, perquè porta uns anys que no estan funcionant les coses a nivell general, saps? No només de poble, i llavors era potser el moment amb més impàs que la gent deia que els hi feia perillar una mica. I sobretot també amb la primera generació també em comentaven, que clar, els al principi ho van crear-ho, però no sabien si era una cosa seva o que de veritat funcionaria, i llavors sí que en el prim pas de la segona generació es va veure el fruit que sí que era veritat, que no era una cosa només d'ell, no era un projecte només d'aquesta colla, sinó que era un projecte a nivell de poble, i tampoc no van tenir problema en fer el relleu, però sí que hi havia els nervis aquests de dir, ostres, si ningú vol agafar el relleu, l'entitat mor aquí, i bueno, ha estat una prova i ja està, però al final 25 anys després estem aquí, per tant alguna cosa hauria funcionat.
0: I està bé també aquests moments durs, especialment el que comentes de la pandèmia, no? Que potser aquella junta té una sensació agredolça, però que amb el temps, doncs, se li ha donat la importància que tenia, que és que van justament, tot i a les circumstàncies, ho van mantenir.
1: Sí, exacte.
0: Ja ho hem comentat i tothom ho sap, que una de les activitats principals, si no la més important i justament la que a través de la qual va néixer l'entitat, és l'Entrevoltes. Hi han passat gent com Dus Minguet, la Pegatina, els Catarres o Itacabant, per dir-ne d'alguns dels més antics, que això, que moltes vegades venien aquí com a grups emergents, i que al cap d'un any, doncs, te'ls trobaves a grans cartells. Dus Minguet, justament, va passar que quan van venir ja eren coneguts, però perquè havien estat contratats un any abans, quan no. Hi ha molta intuïció musical, no? No sé si també hi ha una part d'atzar. Què hi ha aquí?
1: Juga una mica tot, jo crec. Nosaltres sempre tenim la broma amb les meves amigues, que diem que tothom que passa pel jazz després fa el salt a nivell més nacional, perquè és veritat que si tu et mires els cartells de tots aquests 25 anys, que de fet tindrem una exposició dels cartells durant l'Entrevoltes, de tots els 25 anys aquests, feu-hi una ullada i veureu que la majoria dels noms són coneguts i quan van venir aquí no estaven en cap de cartell de cap festival i ara la majoria hi són, alguns s'han retirat, però s'han retirat per tot lo alto. Llavors, que és una mica aquesta conya de que sempre és com el tret de sortida per tirar cap amunt. I el que comentaves, dèiem si hi ha intuïció, aviam, sí que és veritat que et mires una mica i has d'estar atent al panorama musical català, en aquest cas sobretot, per saber una mica qui destaca i qui serà una mica més conegut, perquè alhora tu també t'interessa doncs, contractar algú que sigui mínimament conegut, però que tampoc et costi molts diners, perquè òbviament tampoc t'ho pots permetre, ets una entitat autogestionada de Sant Joan de les Abadeses, saps? Vull dir, tampoc no pots aspirar a moltíssimes coses, però sí que és una mica el tenir visió i alhora una mica també l'atzar de dir, aviam, sí, doncs, en aquests al final t'acaba sortint bé i llavors acaben pujant amunt, que això és a vegades lo interessant, poder-los contractar abans de que facin el salt i llavors ja són coneguts quan venen a l'entrevolta. Això és com la cosa ideal. No sol passar moltes vegades, però sí que a vegades ha passat i llavors doncs, supercontents de que puguin haver tocat al nostre poble i que tinguin un bon record també, sobretot ells.
0: De fet, ja et podem... No sé si podem anunciar ja els d'aquest any, que tocarà aquest any, o no?
1: Sí, jo crec que sí. Perquè, o sigui, jo crec que quan ja s'haurà publicat el cartell, per tant, no hi ha problema.
0: Que són grup de ties, Grugui i Ruth, Fades, i la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. Sí. Per cert, l'altre dia ho comentàvem, DJ Tete fa servir un logotip que fa pensar amb el Tente, no? Amb les joguines aquestes que d'altres generacions.
1: És un noi de Can Davano que la veritat és que ja ha vingut bastantes vegades per al jazz i estem molt contents perquè porta també molta gent de la comarca, és el que agrada més al jovent també, ara una mica el DJ. Ens ha costat fer una mica el pas perquè històricament durant l'entrevoltes mai hi havia hagut DJ, però sí que és veritat que ara els gustos estan canviant, les generacions també una mica i pues, acabar amb un DJ sempre és com que anima una mica més la festa i llavors... Pues, i ha vingut algunes vegades en el Carnaval d'estiu i això, i ens agrada molt com ho fa, i vam dir, bé, doncs apostem també per ell per l'entrevoltes, i ja està.
0: Com a curiositat, que ell fa servir aquest logo d'aquesta joguina antiga del Tente, de la marca Exin, que és com un Lego. Curiosament, el logotip original el va fer en Jordi Canelles, que justament és qui ha dissenyat el monogràfic. Queda tot... tot tancat.
1: Que tot en família, al final.
0: Sí, sí. El monogràfic també parla del Carnaval d'estiu, dels escorxadors, de les diferents activitats organitzades durant l'any. Quina d'aquestes propostes creus que explica millor la capacitat del jazz per inventar-se nous formats?
1: És que crec que no te'n podria dir una, perquè al final totes han contribuït a poder estar on estem ara. Sí que és veritat que com cada generació ha contribuït de la seva manera. En el monogràfic també s'explica, i ho explicarem el dissabte a la presentació, però la primera generació va ser com la creadora tant de l'entitat com de l'Entrevoltes. La segona generació va crear el Primavera Viu, que durant uns quants anys va tenir molt d'èxit i va poder portar en el poble nom Antònia Font, va tocar xarango també, vull dir, grups amb molt renom. La tercera generació va ser l'encarregada també de portar el mític Carnaval d'estiu, que ara ja no hi ha tot el jovent de la comarca gairebé espera la data del 1 d'agost per poder venir a Sant Joan i que, de fet, altres poblacions de la comarca han copiat tampoc no mala fe, però vull dir, com veient com tota la sortida que tenia la festa, han replicat també la seva festa en els pobles, per tant, com corroborant que era una molt bona idea. I la quarta generació també al final una mica... va donar un tom una mica als escorxadors, va fer moltes provatures, va fer moltes coses, i alhora també va ser l'encarregada això del que parlàvem, de superar aquesta pandèmia, que no va ser una tasca fàcil. Vull dir, com cada generació ha fet la seva aportació en com desenvolupar una mica el jazz a la seva manera i aportant el seu granet de sorra. I llavors, com no te'n sabria dir una, sinó que són com totes les, una mica totes les que marquen aquesta trajectòria del jazz, i el jazz no s'entendria sense totes aquestes festes, i les festes no s'entendrien sense la globalitat del jazz.
0: L'activitat del jazz, d'alguna forma, això necessita de l'aixopluc de l'Ajuntament, per la cessió d'espais, per equips de so, per les autoritzacions. A la vegada, doncs, hi ha una relació curiosa, no? Perquè entenc que a vegades també això és incòmode, les activitats que feu a la nit, els veïns, vull dir que com veus aquesta relació?
1: O sigui, sí que és al final sí que som una entitat autogestionada, però pues, això l'Ajuntament també té com el dret i el deure a totes les entitats que s'han avingut dins de la població del municipi, doncs a donar pues, tant material com espais i això, i llavors normalment nosaltres solem fer les festes a l'Escorxador, que és com una mica el lloc ja mític, que quan parles de l'Escorxador el que el primer ve al cap a la gent és el jazz, tot i que no sigui un lloc que sigui nostre íntegrament, però com... és potser segurament l'entitat que li donem més ús de cara al públic. I llavors el que comentaves amb la relació amb els veïns, bueno, la festa sempre és una mica complicada a altres hores de la nit, sempre hi haurà gent que es queixarà. Al final també jo crec que s'ha de saber una mica separar i entendre que a vegades sí que costa una mica, però nosaltres intentem també com no... tampoc volem crear mal rotllo amb el poble, i intentar respectar al màxim també el descans o la qualitat dels veïns i intentar jugar una mica entre un i l'altre. I llavors sí que és veritat que l'Ajuntament és una mica el que està al mig i ha de fer de mediador, però bueno, de moment no hem tingut gaires problemes, per tant esperem que continuï sent així i ja hi ha un què.
0: Després d'escoltar tantes persones i ordenar aquests 25 anys d'història, amb aquesta ja acabem, amb quina idea... tardaria que es quedessin els lectors?
1: Pregunta difícil, eh? Jo crec que, o sigui, el que al final resumeix com breument tot el monogràfic i tota la història del jazz, i és una mica també on farem una mica més d'èmfasi durant la presentació, és que al final el jazz no és una sola cosa, el jazz no és una sola persona, el jazz no és només l'entrevoltes, el jazz no és només una festa, no és només una samarreta, i el més important de tot no és només un logo. El jazz és pues, la història darrere de pues, tot un poble, de gent que va voler canviar una mica la festa major i de gent que ha sabut doncs, crear un relleu per totes aquestes generacions, que aquestes generacions s'hi han anat adherint, i sobretot doncs, que és el jazz, ho diem moltes vegades i sembla una mica fins i tot curs, i doncs, que el jazz és tothom, perquè no només el jazz no només és la gent que ha format part d'aquesta entitat, és també doncs, tota la gent que ha vingut i ens ha donat suport en les festes que ni nosaltres mateixos hi creiem, o la gent que ve a la barra i et consumeix, la gent que t'apoya, la gent que et dona publicitat, la ràdio també és el jazz, perquè ens dona una altaveu en tot el poble, vull dir, com deixar una mica clar que el jazz no només és la gent que en forma, sinó és que tot el poble, perquè al final, si només fóssim la gent del jazz, no hagués arribat enlloc al jazz, saps? Vull dir que al final és una mica tothom el jazz i no ho és ningú a la vegada, saps? Una mica com aquesta idea de que al final és tot el poble i que la gent que en formem part és una mica com la representació i el que li dona veu, però sense l'altra gent tampoc no hagués estat on està el jazz ara, per tant, una mica aquesta com la idea final i que ens agradaria que la gent en tingués una mica, que es quedés amb això i sobretot per animar les altres generacions d'això, d'acord? Pues que tothom és el jazz i per tant que ells també han de formar part d'alguna manera o altra. Si t'hi vols implicat, pues pots formar-ne part, però si no, pues vinguin a les nostres activitats, consumint, donar-nos publicitat, vull dir una mica que hi ha moltes maneres de contribuir i això és el que ens agradaria, que es quedés més la gent una mica amb l'essència aquesta.
0: Doncs, Martina, moltíssimes gràcies. Recordem que la presentació del monogràfic es farà aquest dissabte 5 de setembre a les 6 de la tarda a la sala Abat Arnau de Vilalba. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i bona festa major.
1: A vosaltres, adéu, igualment.
0: I després d'esgotar les entrades dels seus últims concerts a València i Barcelona, a l'octubre, en poc més d'una hora, la Fumiga ha anunciat una nova data a la ciutat comtal, diumenge 18 d'octubre, al Sant Jordi Club, en horari matinal. Com sabeu, la banda d'Alzira s'acomiaden així dels escenaris després de 13 anys de trajectòria. Escoltem Havia de passar.

0: I ara parlem sobre cerveses i Sant Joan, perquè el darrer número de la revista bimestral de la Diputació de Girona, Revista de Girona, hi trobem un reportatge amb el títol La cervesa Coma, la primera gironina, que recupera l'aventura cervesera dels germans Narcís i Pere Coma a Sant Joan de les Abadesses. Part d'aquesta història molts la vam conèixer quan la minera va presentar l'any 2020 la seva Iron Beer al bar Paret, que també forma part d'aquesta història, com homenatge a l'antiga cervesa, amb cartells que anunciaven el retorn de la reina. Però la història sencera és més que interessant. Per conèixer tots els detalls, tenim ja al telèfon a l'autor del reportatge, l'historiador i periodista Albert Vilà Massó. Hola, Albert.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres per trucar-me.
0: Part d'aquesta història, com deia, ja l'havíem conegut en fragments, sobretot arran de la recuperació de l'Iron Beer, però n'hem conegut molts més a través del reportatge. Què et porta a tu estirar el fil i a convertir-la en un reportatge?
1: Bueno, tot comença perquè jo fa ja molts mesos que estic treballant en una història que és recuperar el que seria la història de la cervesa a Girona. I dins d'aquesta història intento recuperar totes les cerveses, totes les fires, totes les entitats i tots els locals de cervesa. Dins el món de la cervesa en si, de la creació de cervesa, jo una vegada vaig contactar amb en Josep Borrell de Virrard, que va fer la primera cervesa artesana de Girona l'any 2008, la Mosca de Girona. Em va un dia parlant amb ell i em diu: ostres, saps que jo com vaig anar fent la inscripció doncs me van dir que jo era la número 2. Dic: no eres la 1. I va dir: no, primer hi ha l'escola és una cervesa industrial que es va d'una fàbrica que es va construir aquí a Sant Feliu de Buixalleu. I jo dic: ostres, perdona, però això és de l'any 64. I dic: i jo n'he trobat una que és del 48. Dic: ostres, així, aquesta, que jo sàpiga, ha de ser la més antiga. I per això, en el títol de l'article, ho fico amb una interrogant, no? Perquè com a historiador sabem que només falta que diguis que és la primera, perquè al cap de poc temps surti algú i digui: no, n'he trobat una de més antiga, no? I per això hi ha la interrogant en el títol de l'article.
0: De fet, jo tinc uns 45 anys i... Jo de petit recordo que de cerveses sempre n'hi ha hagut dues, i de cop i volta fas un viatge a Madrid i en descobreixes algun altre o algun altre entorn, però era com impossible pensar que hi havia altres cerveses abans que això. Ara recentment doncs ja ha aparegut el boom de les cerveses artesanes, però que tampoc pel que veiem no era nou tampoc.
1: Home, aquí a Sant Joan de Valdeses en teniu dues artesanes. Teniu la minera, que aquesta va l'any 2020, com has dit tu ja abans, va repetir aquesta l'Iron Beer, canviant l'estil, canviant diverses coses, I també teniu l'altra cervesera.
0: La Calavera.
1: La Calavera, no? Que té un altre estil de treballar, Són dos marques i dos estils diferents, Una és més tradicional, poder, la minera, i l'altra és d'anar renovant i fent coses noves, no? Però, esclar, el fet de trobar aquesta, dius: este, com és possible que en un poble aquí petit, doncs mira, a vegades són casualitats de la vida, Resulta que un d'aquests germans, no? En Narcís, tenia els laboratoris a Barcelona, aquí va conèixer un mestre cerveser que deien que tots que era alemany i pel que he descobert era austríac, encara que ja sabem que parlen el mateix idioma. I mira, va decidir, el seu germà tenia el bar Paret i diu: bueno, pues, tu, fem una cervesa. La cervesa en aquella època, mira, deia haver alguna coseta, i esclar, decideixen fer aquesta cervesa, però clar, en quantitat una mica industrial, perquè clar, quan demanen permís al 48, ells volien fer 500 hectolitres, o sigui, 50.000 litres. 50.000 litres. Fica ampolles de 33, que no sé, poder eren més petites, poder eren de 25, però si fiquem de 33, que és el normal ara, però abans era de 20 o 25, que era, el vin era el famós quinto que dèiem abans, doncs això són 150.000 ampolles. Però és que al cap d'uns anys demana ampliar-ho a 500.000 litres. Això vol dir que 1,5 milions d'ampolles. Vull dir que aquesta cervesa, ells veien que aquesta cervesa tenia sortida. I per tant diuen, ostres, és que es trenca molts esquemes de lo que era la cervesa.
0: Clar, són xifres que són tan altes ja que se'ns escapen. Però amb una producció així, que fins on creies que arribava la distribució d'aquesta cervesa?
1: No, devien fer-ho només pel bar i per la zona. Devia fer per la zona, no crec que arribés ni a Barcelona això. Però esclar, aquí el problema va ser el mestre cerveser.
0: No? Ah, això és una de les coses interessants. Deixa'm, com que és interessant, deixa'm-ho deixar-ho per més endavant. Abans, per això, el reportatge és molt interessant, precisament perquè porta documentació i dates, la petició per fabricar cerveses de finals dels 40. Quines fonts has hagut de, o has pogut consultar per reconstruir tota aquesta història?
1: Bueno, complicat, perquè no hi ha gaire informació. Parlant amb gent del poble, la majoria, vull dir, no sabia gaire cosa. Només vaig trobar una persona que em va donar una referència, diu, sí, aquella cervesa era molt dolenta i demanava més una dam, no? Vull dir que, dic, ostres, és una cosa que ha desaparegut amb el temps. Al final, vaig parlar amb l'actual llogater del Masparet, que tenia informació, i a més té ampolles de l'època, i una caixa de l'època, que jo crec que això ha d'anar al museu ja fent tard, que dic jo. I després vaig poder parlar amb els descendents. Clar, vaig parlar amb un fill d'en Pere, Coma, i una jove, la que estava casada amb un altre fill d'en Pere, no? la Nati Sobirana, que em van donar força informació, no?, sobre de com va anar una mica tot, no? De que van fer la fàbrica, que després en Paret va decidir fer una fàbrica de gel, per crear algo nou. El que jo sé per altres empreses, per exemple la Mau, famosa Mau de Madrid, doncs aquests juntament amb la cervesa tenien una fàbrica de gel per accelerar el refredament de la cervesa. Els vaig preguntar si era complementària la fàbrica de gel amb la cervesera de Coma, i em van dir que no tenen coneixement o constància de que això es fes servir. Sabia que feien barres de gel per als bars, no? I per cases, i se repartia.
0: Sí que apuntes que potser es feia servir per refredar més ràpidament la cervesa, no?
1: Sí, això no. Algunes fàbriques ho tenien. Tenien fàbrica de cervesa i fàbrica de gel. I la Mau ho feia servir, per exemple. Però ells no me saben concretar. I tot això és agafat amb pinces, no? Dic, ostres, clar, com va entrar en funcionament? Bueno, perquè trobo, gràcies al butlletí oficial de la província, amb documents oficials, que me surt alguna informació molt puntual. Però, per exemple, en Narcís, que diu que deien que tenia un laboratori a Barcelona. Aquest laboratori encara no l'he trobat jo, no? Però al principi deien que eren els tres germans, en Narcís, en Pere i en Francesc. En Francesc tenia un hotel aquí a Mataró. Tampoc l'he vist en cap moment dels documents que he trobat surt el seu nom. Només surt en Narcís i en Pere. I bueno, són informacions que vas ajuntant, vas cosint, no? I mirar que tot tingui un fil conductor, la cervesa, i a veure com ha evolucionat en el temps, no?
0: En tot cas, per això, sí que sabem que era la planta baixa de l'antiga Font d'Orina, entorn de l'actual Bar Paret, a la plaça de l'estació, i física ja no existeix tal com era aleshores. Però sí que ha sabut quines màquines feien servir, no?
1: Sí, perquè a la petició es parla d'això, com havia de ser una fàbrica, sobretot amb això. Recordava molt de que tot el material havia de ser nacional, I tu no podies importar quasi res. I com fan, volen fer l'ampliació, fins i tot concreten el material que necessiten per fer la cervesa, no? Vull dir, necessitem 70 tones de malta i 50 quilos d'arrel de genciana de llúpol farmacèutic, no? Vull dir que, ostres, a vegades, mira, s'agraeix aquesta concreció, no?, del material necessari. Però, bueno, ha sigut de veritat, eh? Vull dir, anar molts de lloc, anar aquí al registre per veure què hi havia a nivell industrial, no?, per dir que a veure si trobo algun element. I aquí, bueno, finalment trobo que tanca, no?, el 56, el 22 de març en concret, es dona de baixa, per tant, tanca el negoci, no?, en Narcís.
0: I ara
1: Però vull dir
0: ja,
1: que...
0: sí, digues, perdona.
1: No, no, que a vegades això és com una feina de formigueta, no?, d'anar sumant elements i anar guardant i mirar de que te vagi lligant tota aquesta de manera lineal, si vols, però bueno, no ha estat fàcil, trobar informació sobre aquesta cervesa, i per això crec que era tan important, veient el que me va dir en Josep de la Mosca, de que ell era la primera, la van inscriure com a segona perquè hi havia l'escola primer, i l'escola és dels anys 60, i dic, ostres, doncs si aquesta era el 48, és la més antiga. Però
0: Clar.
1: tampoc jo no tinc... O sigui, dins de la meva recerca que estic fent del món cerveser gironí, ara per ara no he trobat cap més antiga, eh? Vull dir que
0: També és...
1: no sentenciaré que és la primera, no? Però
0: Clar,
1: ara per ara és la més antiga. Això t'ho puc confirmar, almenys per ara.
0: s'ha d'entendre que en aquell moment, en aquella època i en aquell lloc, doncs tot era molt diferent, perquè doncs hi havia les mines d'Ogassa, les cimenteres, el ferrocarril, i molta gent pujava i baixava. Aquesta línia de transport era molt important, vull dir que també tot això va afavorir, suposo, que passés això que dius, que per ara sigui doncs la més antiga,
1: Sí,
0: perquè ara
1: home,
0: puges allà
1: clar.
0: dalt i dius: com pot ser aquí, si no hi ha... Però
1: Però
0: clar.
1: si no hi ha res, sí. Bueno, no hi ha res, bueno, ja...
0: Bueno, sí,
1: Pensa,
0: però...
1: clar, allà acabava el tren, estava a la plaça de l'estació, vull dir, jo era una zona, segurament, un dos punts més vius del municipi, per als miners, per la gent que pujava i baixava, no?, per anar cap a Ripoll, segurament després havien d'anar amb un altre transport,
0: I la gent
1: i,
0: de
1: clar...
0: Pernet per anar a Camprodon, que després havien d'agafar des...
1: Exacte,
0: Sí,
1: vull
0: vull
1: dir
0: dir que
1: que és clar,
0: era un lloc
1: era un punt
0: estratègic.
1: estratègic, eh? Era un punt estratègic. Després, bueno, és clar, el tio també té el d'allò de dedicar als miners, no? Vull dir, aquí era terra de mines, i clar, l'Iron Beer, tu, la cervesa de ferro, no? Vull dir que, ostres, són detalls que, bueno, no sé d'on te surt tot això, però clar, pensa que aquells van fer dos cerveses. Això és una altra història, vull dir, només trobo d'informació de l'Iron Beer, fins i tot quan es va repetir l'any 2020 a través de Minera. Però, és clar, he trobat una etiqueta de la Pirinaica i quan ho comento dic, hosti, ni idea. He trobat dues ampolles de l'Iron Beer, una de 33 i una de 25 centilitres, però de la Pirinaica no trobo res. Només he trobat, bueno, vas trobar per internet, a més, aquesta etiqueta. Dic, ostres, si hi ha una etiqueta hi havia d'haver una cervesa, però no he pogut trobar res més. Vull dir que bueno, a vegades tot és agafat així amb pinces, poca cosa, però bueno, anar ajuntant fins crear prou informació com per poder fer un article i demostrar la importància d'aquests germans de voler tirar endavant una cerveseria aquí al Ripollès, no? Vull dir que això és una cosa extraordinària, perquè això generalment es feia, les cerveses estaven a les grans ciutats. Això era Barcelona, no? Barcelona, Damm, Moritz, eren els que emportaven el bacallà de totes les comarques catalanes. Vull dir, hi havia una lluita entre ells per dominar el mercat, que això el que va provocar també que el fet de que sortís aquesta, allò era com una pedra a la sabata, per ells.
0: Aquí
1: I
0: vull
1: van dir...
0: ara volíem deixar el marro pel final, perquè hem parlat d'aquest austríac, no, que
1: Sí.
0: entenc que era el que sabia fer la cervesa, i aquí contracten doncs per produir-la, perquè això els descendents relacionen al final de la cervesa amb la desaparició d'aquell mestre austríac que i fins i tot això, amb aquesta situació de domini de mercat i amb, sí, i amb males passades i males arts. Explica'ns com...
1: Sí, bueno, aquí, per el que m'ha explicat els familiars i que coneixen una mica la història del bar també, doncs és diu que, bueno, el cerveser aquests, segurament hi havia la pugna entre Adam, estava clar de que Adam estava controlant més aquest mercat d'aquí dalt, i li surt aquesta pedra a la sabata, que és cervesa Coma, i diu, no, aquesta no pot ser, sembla que aquesta la Coma era una bona cervesa, i diu, bueno, sembla que la jugada va ser tu, si me fas una mala cervesa, doncs jo te fitxo, no? Així de clar, i sembla ser que bé, la cervesa va fer uns tiratges de cervesa bastant dolenta, que fins i tot ja aquest senyor que m'ho explica dient, uf, comprovàvem aquella cervesa, van dir, no, dona'm una Adam, no? I és clar, vull dir, com pot ser que una cervesa que tenia un cert creixement de cop i volta és dolenta, aquí ha passat alguna cosa, no? I sembla ser que el raonament aquest que fiquen o es posen els familiars, això, fins i tot el fill d'en fill d'en Pere, encara viu, recorda que diu, ostres, el meu tio va agafar una clau i el ves matat en aquest senyor, perquè es va sentir enganyat del que els estaven fent, de fotent una cervesa dolenta per acabar malament.
0: Perquè el que no m'ha explicat és que el que no m'ha explicat és que aquest mestre austríac, expliques que el va fitxar Adam.
1: Sí, sembla ser que, clar, la jugada era tu me fas una mala cervesa i jo me quedaré a aquest mercat, me quedaré aquesta marca, per tant me la menjo i desapareix, i tu entres a dins a l'empresa, no? Aquesta va ser la jugada. Jo aquest senyor encara no l'he pogut descobrir qui és ni com es diu. Sé que hi havia uns altres alemanys o austríacs aquí, però no tenen res a veure amb aquest soci, no? Però bueno, tot apunta que va anar per aquí. Almenys la memòria oral, que també és important escoltar-la, cosa que a vegades diem que no té cap sentit si no hi ha documents, doncs la memòria oral també és bona. I aquesta memòria oral explica aquesta versió, no?, de que va fer una cervesa dolenta i al final els Comas se la van acabar venent perquè no tenia sortida, Dam se la queda, la fa desaparèixer, i el cerveser se'n va treballar, que ja vivia a Barcelona, perquè no vivien aquí, vivia a Barcelona i venia d'aquí de tant en tant, vivia sobre la fàbrica i ja està, i se'n tornava a Barcelona. I per tant devia entrar a l'Adam i en allà es va quedar, no? I clar, aquí va quedar un deute, perquè clar, ells van fer la fàbrica nova, i per tant van quedar aquí enganxats la família Coma. I amb aquesta la Nati Sobirana recorda molt, pues, que ja el seu sogre i així van haver d'anar pagant el deute, i ella quan es va casar i va entrar al bar, doncs també, vull dir, destinaven una part del benefici a anar a cobrir aquest deute, van estar molts anys, i quan van acabar, doncs van dir, bueno, tu mira, van tirar la fàbrica a terra i es van fer la caseta aquí, aquí a la plaça de l'estació, amb el divertiment de que tenien la casa i tenien al costat l'hort, i per separar les dues finques van fer un muret amb totes les ampolles sobrants de cervesa. I això diuen que els nens anaven ja amb escopeta balins a veure si en rebentaven alguna, no?
0: I que per això les van treure,
1: I per això les van treure. Però clar, allà hi havia un fotiment de cervesa, perquè clar, tot allò que no van poder vendre, al final les van utilitzar per fer un muret, no? I bueno, i aquí aquesta és una mica la història de la cervesera Coma. Va durar pocs anys, si vols, però me penso que el fet de que sigui la primera, o estàs marcant una fita important, no?
0: I de fet també això, ara precisament el Bar Paret està tancant les seves portes, d'aquesta cervesa que ha interrompuda, però l'esperit, no?, d'alguna forma s'ha mantingut viu o latent fins que fins i tot doncs, un altre projecte totalment independent n'ha agafat el relleu i fins i tot el nom.
1: Sí, va. Es diu que clar, quan Damm es queda a la cervesera Coma, es va quedar a la Pirinaica. I de la Iron Beer no, es diu que no se la va quedar, i per això un altre que es va donar compte se la va quedar a la marca, i és quan es va poder repetir a través de Minera. No sé, tot això és també el que dic, memòria oral, que a vegades diu, no sé si ficar-ho en pinces, no? Però bueno, almenys està clar que la Minera va fer un tiratge de l'Iron Beer diferent totalment a la cervesa que hi havia abans.
0: Sí.
1: Però bueno, va ser com una mica recordatori d'allò, la reina de les cerveses. Vull dir que sabien jugar molt bé també el tema publicitari. Vull dir que aquest Narcís tenia coneixements o tenia gent que li va saber jugar molt bé. El problema és això, mira, no va triomfar, i segurament això, les marques grosses, com passa ara també, vull dir que si tu vols tirar un projecte endavant i hi ha algú més gros, doncs mira, aquest peix gros sempre es menja el petit. I així va anar la història. Però bueno, és deixar constància, vull dir, perquè era una cosa que jo veia de que sabien quatre coses, era difícil trobar informació, i dic, bueno, però ahir doncs he intentat ajuntar-ho tot i deixar constància, i ara doncs mira, ha quedat per la memòria col·lectiva, no? Aquest fet puntual, si vol, però jo crec que és molt important pel tema cerveser gironí.
0: Sí. Traiem-ne pit, i els santjuïns també, fins que potser paregui algú que digui, no, als anys 30 a Sants, a tant no sé què ja se'n feia, però bé, tampoc és una competició.
1: Bueno, en informació diversa, buscant per internet i així, alguns parlaven, no? Diu, no, aquesta cervesa, la cervesera Coma, va començar entre els anys 30 i 40, per exemple, ho deien. I no, els 30 no, vull dir que els 30 va haver una cosa pitjor, que va ser una guerra civil, no? Però als anys 40, ja amb una mica amb la postguerra i així, doncs mira, va haver-hi uns senyors que van decidir apostar, i a més surt constància que és el 48 quan demana el permís, vull dir que tenim proves aquesta, el 48 comença i el 56 finalment tanca la barraca, no? I bueno, tenim aquests 8 anys de vida cervesera que bueno, que aquí Sant Joan de Sabadell es manté viu a través de dugues, vull dir que, ostres, també sembla estrany, no? Que en aquest mateix poble hagi aparegut dues cerveseres.
0: I fa anys, i que aguanten, no? i per molts anys.
1: I aguanten, sí, perquè. Ostres, ja... Un és el... La Minera és el 2013. I la Calavera del 2011.
0: Sí. I a més a més el mateix polígon, eh? Vull dir que...
1: Sí, el mateix polígon.
0: Sí. Albert, moltíssimes gràcies. Hem parlat de la cervesa Coma amb l'historiador i periodista Albert Vilà. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
1: Bon dia.
0: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Més de 300 milions d'euros és la xifra del paquet d'ajudes que mobilitzarà el govern espanyol a Ceuta.

0: lo antes posible.
1: 5 anys després de l'alliberament dels peatges, la sinistralitat a Catalunya s'ha reduït a totes les vies, excepte a l'AP7. La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat amb puntes de 150.000 vehicles al dia en alguns punts. Per això, una de les solucions que hi ha sobre la taula per part del govern és la dels peatges variables. Escoltem Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit.
2: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
1: Justament avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat a la xarxa viària catalana dels primers 8 mesos de l'any. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període de l'any passat. En total s'han registrat 87 persones mortes, de les quals el 40% són motoristes. Més xifres. El port de Palamós comença avui la part més intensa de la campanya de creuers d'aquest any. Setembre concentra el nombre més alt d'escales, d'un total d'11, buscant desestacionalitzar la temporada turística. Aquest mes d'agost, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en mesos de més afluència turística. El port rep aquest any 65 escales de creuers amb un potencial de 65.000 visitants. I el govern ha anunciat la concessió de medalles d'or de la Generalitat, que enguany recauen al cuiner Ferran Adrià i a la directora del sincrotró, Alba Caterina Viscari. I 6 restaurants del Baix Empordà se sumen aquest setembre i octubre a la segona edició de Chefs amb Cor, Plats a la Causa, amb la campanya Coneix Gastronomia i Solidaritat a favor d'Oncolliga Girona.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna calta, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

el so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern dona la negociació per acabada amb els sindicats educatius. A una setmana perquè arrenqui el curs amb una nova vaga, l'executiu descarta parlar de demandes que al seu parer no són possibles amb els recursos actuals. Avui s'ha fet públic el nom, per cert, de la nova secretària general d'Educació. Es tracta de Marta Clari, un perfil de gestió pensat per fer front a les mancances detectades al departament. El govern català deixa clar, tot i això, que no hi haurà canvis a la seva posició. La portaveu Sílvia Paneque ha defensat l'acord al qual es va arribar abans a l'estiu i que va ser rebutjat per una majoria de docents.
2: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi, nosaltres pensem que

0: Nacional d'Unió de Pagesos.
1: Una de les mesures que ha anunciat és que a partir de l'1 de setembre, doncs, en lloc de 10 cèntims, farà un descompte de 20 cèntims per litre. Això està bé i afecta tota la ciutadania, però es continua aquest augment de l'IVA. Nosaltres el que demanem des d'Unió de Pagesos és que, ja que pel sector primari el gasoil, doncs, és una matèria primera essencial per poder produir aliments, de fet, si mengem és gràcies al gasoil, no? Doncs que es mantingui aquest IVA reduït.
0: Els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu policial arran de la mort a ganivetades d'un home de 45 anys al carrer Sant Jaume de Manresa aquesta matinada. La víctima era un veí de Castellnou de Bages. S'ha fet un escorcoll en un pis de la travessera dels drets de la ciutat. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació. No es descarta que es puguin fer més registres. I parlem de la Fundació El Foment de Girona, que oferirà una trentena d'activitats a finals d'any. La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, entre el 8 d'octubre i el 17 de desembre, que inclourà una desena de propostes entre comèdies, monòlegs i també molta improvisació.
2: Notícies en xarxa. L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: how the story ends. I let her turn me down and say, can't we be friends?
1: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Hola, ¿qué tal?
1: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6. Us parla Mercè Roura. 5 anys després de l'alliberament dels peatges, la sinistralitat a Catalunya s'ha reduït a totes les vies, a excepció de la AP7. La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat, amb puntes de 150.000 vehicles al dia en alguns punts. Per això, una de les solucions que ara hi ha sobre la taula del govern és la dels peatges variables. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
2: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
1: Justament avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat de la xarxa viària catalana dels primers 8 mesos de l'any. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període de l'any passat. S'han registrat 87 persones mortes, de les quals el 40% són motoristes. I avui han tancat en senyal de protesta 36 de les 41 biblioteques públiques de Barcelona. S'han concentrat davant la Sagrada Família aquest matí i acusen l'Ajuntament d'immobilisme davant la seva demanda d'adherir-se al nou conveni del consistori. Reivindiquen millors horaris i conciliació, diuen que fan jornades d'11 hores i demanen reconeixement professional. Escoltem Marina Martínez Iglesias, delegada d'Intersindical.
3: Fem jornades de fins a 11 hores de treball. Això és una línia vermella.

0: que deixen tot el residu de plàstic que envolta el cable enmig dels camps i provoca problemes a la maquinària agrícola i també alguns animals que se l'han menjat i han emmalaltit. I dos detinguts a Tortosa per blanqueig de capitals i per tenir un punt de venda de cocaïna. Els arrestats són un home de 52 anys i una dona de 43. La investigació es va iniciar al febrer arran de diversos indicis que apuntaven a l'existència d'un punt de venda continuada de cocaïna en un habitatge d'aquesta ciutat. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Baixa les finestres. Puja el volum. Aquest estiu, a la veu. There she was.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna calta, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7. Us parla Mercè Roura. Rússia ha reclamat avui al govern espanyol que presenti informació que acrediti la seva suposada vinculació amb la campanya de desinformació que hauria contribuït a desencadenar la crisi migratòria a Ceuta. El Ministeri d'Exterior rus ha respost així a les acusacions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre una possible intervenció de Moscou a la crisi. Avui, per cert, el govern espanyol ha aprovat un paquet d'ajudes de més de 300 milions d'euros a Ceuta d'aquí a final els anys per pal·liar la crisi que ha suposat l'arribada de més de 70.000 migrants a la ciutat autònoma. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors. Ho ha aprovat aquest matí el Consell de Ministres. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
2: Somos conscientes y hemos sido testigos, de hecho en esta mesa particularmente, directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
1: Avui s'ha anunciat, per cert, els actes de la Diada de l'11 de setembre. Recordaran els 50 anys de la històrica mobilització a Sant Boi de Llobregat en defensa de la recuperació de les llibertats. El govern vol que la commemoració de la Diada estigui marcada per la idea de la unitat d'acció de la societat que fa avançar el país. Es vol recordar la protesta que va reclamar llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. L'acte central de la celebració comptarà amb artistes com la ballarina Lorena Lorena Nogal, la cantant Joan Dausà, el grup Sopa de Cabra o la pallassa Pepa Plana. La imatge de la festa ha estat dissenyada per Javier Jaén. I el nou cap regional del cos dels agents rurals de Lleida serà Joan Baraut Plarromí, que aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació. Baraut substituirà Llorenç Ricou després de 23 anys al capdavant d'aquesta àrea.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu. You can't touch this. You can't touch this.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Alemanya assenyala Rússia com a responsable de l'intent d'atac amb drons carregats d'explosius contra l'aeroport de Leipzig a principis d'agost. El ministre d'Exteriors d'Alemanya ha assegurat que la investigació ha detectat coincidències entre el patró de l'atac, els aparells i la tecnologia utilitzada i els mètodes emprats per Moscou en la guerra contra Ucraïna. Segons el ministre, l'incident forma part d'un seguit d'activitats destinades a desestabilitzar Alemanya. Per cert, que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, mantindrà el viatge a Kiev, a Ucraïna, tot i l'avís que li han fet arribar de l'ambaixada espanyola sobre l'increment d'atacs russos a la capital ucraïnesa. Finalment, però, viatjarà amb una comitiva més petita de la prevista inicialment. Collboni argumenta que la intenció de Rússia és aïllar Kiev a través dels bombardejos i que per aquest motiu manté intacte el compromís de visitar el país en guerra aquest dijous, dia 3 de setembre. 5 anys després de l'alliberament de peatges, la sinistralitat a Catalunya s'ha reduït a totes les vies, a excepció de l'AP7. La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat en puntes de fins a 150.000 vehicles en alguns punts. Per això són les solucions que hi ha sobre la taula per part del govern, una d'elles, si més no, és dels peatges variables. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
2: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
1: Una setmana després del fort temporal de pedra, aigua i vent a Tarragona, la ciutat es va refent i recuperant la normalitat, però amb desperfectes encara visibles i altres que s'han anat reparant. Ara la tasca feixuga passa per reclamar els danys a les companyies d'assegurances. Els bombers van arribar a fer 200 serveis en espera. Ho explica Gerard Domènech, tècnic especialista d'operador de control dels bombers.
3: Cadascun dels operadors que hi havia a la sala podia arribar a tenir 100 i 200 serveis per gestionar arbres caiguts, vidres trencats, pàrquings inundats, cotxes atrapats. Si no hi ha risc per persones, es va fent una priorització segons la gravetat i a partir d'aquí es va gestionant. Però fer aquesta priorització és complicat, comporta temps també, i necessites que una persona estigui alliberada només per fer de discriminador.
1: I dos menors estan sota custòdia policial en relació amb l'apunyalament mortal a Manresa d'un home de 45 anys aquesta matinada. La víctima era veí de Castellnou de Bages i una persona molt coneguda. Els dos menors tenen 15 i...

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Amb aquest programa comencem la 18a temporada aquí a la Veu de Sant Joan amb el Mixtures. Déu-n'hi-do. La veritat és que fa inclús una mica de vertigen. 18 temporades. Bé, doncs ho farem picotejant d'aquest

les quatre seccions que han anat definint el programa al llarg dels anys i que s'han quedat. La de la novetat, la de la descoberta, la dels concerts i la del record. Anirem doncs picotejant per començar i perquè doncs així d'aquesta manera doncs avancem el que passarà també en propers programes. Hem començat amb el darrer disc de Ray Lema, un veterà de la música africana des del Congo que acaba de complir 80 anys i que ha fet un disc realment ambiciós amb orquestra, com hem sentit, i alhora doncs recordant-nos una vegada més el lligam entre la música del Congo i la música del Carib. El disc es diu Passion Congo i el tema que hem sentit, doncs, Salsa Gombo. Ray Lema, per començar el Mixtures, no hi ha una millor manera, però anirem buscant a través d'aquestes discogràfiques que ens serveixen també de referència i de això, que anem a veure què publicaran, doncs què han anat publicant en els darrers mesos. Algunes publicacions són d'aquest mateix juliol i agost passat i doncs comencem amb Nou Format. Nou Format, que va publicar el disc de Fatoumata Diawara, doncs entre les novetats hi trobem el nou disc de Lucas Santana. En aquest disc, que es diu Brasiliano, doncs hi ha tota una sèrie de col·laboracions, moltes col·laboracions. Gilberto Gil, Flavia Coelho, Chico César, que escoltarem, i, per exemple, les noies de Cucanya, en un tema realment interessant. Però anem a buscar aquest que canten Lucas Santana i Chico César.

Lucas Santana, nou disc aquest 2026 i un disc del qual doncs estirarem en propers programes. Si del Brasil volguéssim venir cap al Mediterrani, la referència podria ser el segell Buda, un segell doncs, inicialment de música clàssica, però que també dedica una part de les seves publicacions a les músiques del món o al folklore, sobretot aquest mediterrani. I un dels darrers discos publicats és d'una formació que ens agrada i que es diuen L'Alba, són de Còrsega i han publicat un disc en directe que realment val molt la pena. Es diu tal qual, Vivo, L'Alba.

I des de Còrsega marxem a Mali, bressol de totes les músiques, on doncs hi trobaríem novetats com la del disc de Ma Damba, una veterana també, 60 i tants anys, que doncs acaba de publicar un nou disc a través del segell One World, un segell danès, en el qual doncs aquesta senyora, que és això, filla de griots, dona de, bueno, tots són músics al voltant seu, i doncs ella publica el que no és pas el primer, però un dels discos que realment doncs tindrà una importància en la seva discografia i la seva carrera. Es diu Tabolo Cura i és publicat aquest mateix juliol del 26. Ma Damba.

I no ens movem de Mali per la propera novetat, una novetat que és d'abans de l'estiu del mes de maig, però que encara no havíem escoltat aquí al programa. També des de Mali, però no a Bamako, sinó al nord, a la ciutat de Kidal, doncs la gent de Tammy Crest han publicat un nou disc. Ho fan amb la seva discogràfica de sempre, Glitter Beat Records. I doncs és un disc increïble, com tots els de Tammy Crest, potser la nostra banda de rock del desert preferida. El disc es diu Asikel.

Tammy Crest, la banda de rock del desert que millor marca aquesta urgència i aquesta cruesa de la vida i de la música al desert del Sàhara i més en aquella regió fronterera entre Mali i Algèria on doncs, el conflicte és permanent entre els propis exèrcits, els jihadistes o els mercenaris russos. Allà doncs, realment la vida és difícil. La urgència que aquesta música hi transmet, aquesta cruesa. De fet, el disc està gravat analògicament en una cinta, com es feia abans, i en directe, sense gaires, diguem-ne, mescles i remescles. Imanin, el tema del disc, nou disc de Tammy Crest. I per la primera de les descobertes que volem presentar avui, doncs tampoc marxem de Mali. Ell es diu Gassou Sobra Kouyaté, un jove guitarrista que fa un disc d'homenatge als guitarristes de Mali, per tant, a Ali Farka Touré. Niaba.

La segona descoberta que volem presentar avui i que estirarem, que seguirem escoltant en altres programes, és el disc de La Missy. La Missy, una de les artistes actualment amb més força a Ghana, que, de fet, doncs, viu a Ghana i milita a Ghana. És una activista pels drets de les dones a Ghana i ho fa el disc també de la mà d'un altre activista com és, doncs, Wallow de Kubolor, aquest nom, aquest sobrenom sota el qual s'amaga el productor i autor d'aquesta música que barreja les músiques tradicionals amb la música urbana per, d'alguna manera, fer aquest instrument de militància i de transformació social. Els drets de les dones i de les noies a l'Àfrica, a Ghana, i alhora els drets LGTBI també a Ghana. Des d'Accra, des de la capital de Ghana. Estem acostumats també a que moltes de les músiques del món que ens venen de l'Àfrica, doncs ho fan des de la metròpoli, des de Londres. Hem fet programes sobre la diàspora de Ghana a Londres, però, doncs, en aquest cas, ells són activistes allà. Publica Real World Records. La Missy realment val la pena. I els la seguirem escoltant. Ara ens anem a escoltar concerts, perquè el mes de setembre tenim dos referències importantíssimes, dos festivals, o diguem-ne, un és un mercat de música viva a Vic, evidentment, i l'altre és el BAM, la Barcelona Acció Musical durant la Mercè. Aquestes dues cites, doncs, ens portaran concerts molt importants aquests propers dies de setembre. Si ens anem el dia 23 a la plaça Catalunya, un dels escenaris, doncs hi passaran tres concerts que realment, doncs, des de les 11 fins a les 2 ompliran de músiques del món la plaça Catalunya, començant amb Via Ferreira. Amen.

En el mateix escenari, després de Via Ferreira, actuarà Brahma, la formació occitana, amb aquesta viola de gamba electrificada i realment, doncs, distorsionada. I, per acabar la nit, ja a quarts de dues, els nostres estimats Imarjan.

I just abans de la Mercè, a Vic, el Mercat de la Música Viva, la 38a edició, doncs porta, evidentment, com cada any, un gran programa amb moltes actuacions i, sobretot això, moltes mostres del que serà la programació dels propers mesos, però perquè és un mercat, doncs, entre elles sempre hi ha músiques del món més que interessants. Aquest any el conserva Amaro Freitas, el brasiler, i Momi Maiga, el pianista de Recife, i el senegalès Momi Maiga amb la seva cora. Però ens crida molt l'atenció també un concert que tindrà lloc el 18 de setembre a l'Atlàntida, a la Sala 2. És un grup internacional, però belga, o sigui, viuen a Bèlgica, un quartet que fan una música realment especial. Es diuen A.O. i el disc es va dir Malanda, amb aquest tema. Tal vez A.O. seran al Mercat de la Música Viva de Vic.

Un concert i una descoberta dins del mercat de la música viva de Vic. La música de A.O., el quartet belga. I ens queden uns minuts per tenir un petit record per un disc que fa 40 anys, que es va publicar l'agost de l'any 1986. El disc es diu Graceland, ell és Paul Simon, i aquest disc va marcar també un abans i un després pel que fa a les músiques del món, a la seva acceptació, a la curiositat, com la que va tenir Paul Simon, que va incloure músics de Sud-àfrica en aquest disc, com els Ladysmith Black Mambazo, o bé, com el que escoltem ara, els Boyoyo Boys. Paul Simon, des del seu disc Graceland, 40 anys. Gràcies per escoltar el Mixtures i comencem la 18a temporada. Gumboots, Paul Simon. Paul Simon.

premis al d'escales d'un total de 11, buscant així desestacionalitzar la temporada alta turística. Aquest mes d'agost passat, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en els mesos de més afluència i concentrar-la en períodes de temporada mitja o baixa. El port rep 65 escales de creuers amb un potencial de 65.000 visitants. I els Mossos d'Esquadra van enxampar aquest cap de setmana un cotxe a 180 km per hora i una moto a 201 durant un dispositiu especial de trànsit establert a les Terres de l'Ebre a motiu del Gran Premi del Canyís de motociclisme. Els fets van passar a la carretera N420, dins el terme municipal de Batea, un espai, concretament, on la velocitat està limitada a 90 km per hora. I el 2026 ha estat l'estiu més càlid de tota la sèrie climàtica de l'Observatori Fabra, amb una temperatura mitjana de 27,1 graus centígrads, clarament per sobre del rècord anterior, el de l'estiu del 2003. La calor excepcional no s'ha limitat al conjunt de l'estació. L'agost també ha entrat al podi dels mesos més càlids de la sèrie a Barcelona, estem parlant, i ha culminat un estiu que quedarà marcat per unes temperatures extraordinàries. Ha estat, a més, l'agost el segon més càlid de tota la sèrie a l'Observatori des de 1914.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna calta, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
2: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Rússia ha reclamat avui al govern espanyol que presenti informació que acrediti la seva suposada vinculació amb la campanya de desinformació que hauria contribuït a desencadenar la crisi migratòria a Ceuta. El Ministeri d'Exteriors rus ha respost així a les acusacions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre una possible intervenció de Moscou a la crisi. El govern espanyol insisteix que té proves per assenyalar Rússia i Israel d'intentar desestabilitzar Espanya i la Unió Europea a través dels missatges que van portar 70.000 migrants a finals de juliol a la ciutat autònoma. Escoltem la ministra portaveu Elma Saiz.
2: Lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales tanto de Israel como Rusia amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa y por ende incluso la sociedad española.
1: Avui el govern espanyol ha aprovat un paquet d'ajudes de més de 300 milions d'euros a Ceuta d'aquí a finals d'any per pal·liar la crisi. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors. Ho ha aprovat aquest matí el Consell de Ministres. Per cert, que Alemanya ha assenyalat també Rússia com a responsable de l'intent d'atac amb drons carregats explosius contra l'aeroport de Leipzig a principis d'agost. El ministre d'Exteriors alemany ha assegurat que la investigació ha detectat coincidències entre el patró d'atac, els aparells i la tecnologia utilitzada i els mètodes emprats per Moscou amb la guerra contra Ucraïna. Segons el ministre, l'incident forma part d'un seguit d'activitats destinades a desestabilitzar Alemanya. Com a represàlia, l'executiu alemany ha anunciat el tancament de l'últim consulat de Rússia que quedava a la ciutat de Bonn i també noves sancions imposades des de la Unió Europea. I Societat Civil Catalana ha presentat un escrit al Tribunal de Comptes demanant comprovar l'origen de 5 milions d'euros que l'entitat vincula a l'organització del referèndum de l'1 d'octubre abans de pronunciar-se sobre la llei d'amnistia. Entre les persones incloses en el procediment hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i diversos exconsellers. 9.004 estudiants s'han matriculat de la prova d'accés a la Universitat de l'ESPAU en la convocatòria extraordinària de setembre, que tindrà lloc demà, dimecres, dijous i divendres. Els alumnes inscrits es distribueixen en 22 tribunals. La xifra de matriculats suposa un increment de 770 estudiants respecte a l'any passat. I el Mercat de Nit torna dissabte dia 12 de setembre a Tarragona amb la seva setena edició. Com a novetat, tres xefs convidats, Moa Quac, Pep Moreno i Ramon Martí. Hi haurà 40 varietats de tapes diferents per fer tastos gastronòmics.
3: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat. Vera patrocina el magazín.
4: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina

Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts de cognom 1 de setembre de 2026 i un dia com avui de 1959 la doctora Ann Zarabevsky naixia a Londres. Zarabevsky era filla de pares polacs, es va graduar en medicina a principis dels 80

a mitjans dels anys 90 molts metges eren escèptics que fos rellevant, i aquí entra la protagonista de la nostra efemèride d'avui. Sarabevsky va dirigir un estudi clínic que va determinar la importància de les proves de cribatge del coll uterí per detectar els casos precancerígens. Això va permetre fer un diagnòstic precoç, millorant radicalment el diagnòstic de les pacients. Aquell treball va ser seguit a un seguit d'estudis més amples que van influir decisivament a promoure aquestes proves l'any 2004. Sarabevsky va contribuir també en el desenvolupament de la vacuna contra el virus del papiloma humà i va ser l'autora de diversos llibres especialitzats. Va morir inesperadament d'una pancreatitis aguda. I un dia com avui de 1989, Mano Negra publicava en el seu segon treball Putes Fever. Molts dels... He demanat perdó per haver-me equivocat, no pel Putes, que és com es diu. Molts dels seus temes es van convertir en clàssics de la banda, com aquest King Kong 5.

0: I aquest pròxim dissabte engega el compte enrere per la Festa Major de Sant Joan, com sempre, amb la presentació al Palau de l'Abadia del tradicional monogràfic que enguany està dedicat al 25è aniversari del jovent actiu Sant Joaní, el jazz. A l'espera que el monogràfic arribi a les vostres bústies, avui en parlem amb la Martina Folcrà, que ha estat la coordinadora i autora del text a partir de les aportacions de membres de totes les generacions del jazz. Hola, Martina.
1: Hola, bones.
0: Què tal? Com va això?
1: Bé, amb ganes de que ja comenci la Festa Major, la veritat.
0: I aquest any deu ser especial per tu, perquè això d'escriure el monogràfic és com un honor per molts.
1: Sí, un honor i un gran repte ha sigut, perquè posar 25 anys d'una entitat en unes quantes pàgines d'un paper, la veritat és que no ha estat una cosa gaire fàcil, però al final crec que el resultat ha estat prou satisfactori i estem molt contents i amb ganes de que pugueu rebre'l i que us agradi, que pugueu ser també una mica part del jazz, tant els que n'heu set part com els que no, i que pugueu conèixer la història d'aquesta entitat al llarg dels 25 anys de la seva història.
0: Nosaltres hem pogut tenir accés a la prèvia abans de la impressió, l'hem pogut llegir per poder fer l'entrevista, i és això, no? Ho dèiem així, no? Crec que has parlat amb totes les generacions, amb...
1: Sí, hem parlat amb unes quantes persones de cada generació, però al final també tenir una mica de la seva visió, perquè doncs, quan es va fundar el jazz jo no havia ni nascut, per exemple, Saps? Vull dir que no, per tenir una mica com la realitat de cada un, i la veritat és que hi ha coses que sí que sabíem perquè es diuen pel poble, que s'han anat passant de generació en generació, però hi havia moltíssimes coses que no en teníem ni idea, i la veritat és que també m'he après moltíssim i fent això encara hem reiterat l'orgull de poder formar part d'aquesta entitat i l'orgull.

0: orgullosos que n'estem que estigui aquí Sant Joan l'entitat.
1: Clar, d'aquells primers anys això ja en fa 25, són anys. Vull dir, no sé si t'has trobat amb versions diferents d'un mateix record. No sé si hi ha gent que recorda una cosa de
0: A
1: formes
0: vegades
1: diferents.
0: sí, a vegades sí, o a vegades gent de cop, no que es recordin de manera diferent, però gent que et diu, ostres, és que jo això no ho recordava, i que l'altre et deia, sí, perquè va passar no sé què, i llavors ells mateixos com es van engrescant, recordant coses i anècdotes, i també és bonic això, com tornar a recordar moments i experiències que has viscut amb gent que pues, potser ara no hi tens tanta relació, però que en algun moment de la teva vida va ser molt important, i per tant, doncs, això també és com molt bonic.
1: Com deies, tu no havies nascut quan va néixer el jazz. No sé si, què és el que t'ha sorprès més o què desconeixies abans de començar el treball.
0: O sigui, al principi quan vam començar a fer una mica el monogràfic i estructurar-lo, perquè clar, també havies de mirar una mica el que volies dir, no? Sí que a mi em cridava molt l'atenció i tenia molta curiositat per saber els motius que els havien empès a crear aquesta entitat al final, perquè és com, ostres, quina inquietud van tenir tots aquells joves per de sobte dir, vale, doncs crearem una entitat autogestionada que donarà tret d'inici a la festa major, perquè sí que és veritat que ara fa un o dos anys que l'Entrevoltes, malauradament, no dona tret d'inici a la festa major perquè tenim el Fira Músics, però vull dir que des de fa 25 anys gairebé que ha estat el que ha donat tret d'inici a la festa major, perquè abans no hi havia res els divendres, vull dir, la festa major s'iniciava el dissabte al matí, i era com, ostres, què els va cridar, que els va empènyer a poder tenir pues, això, una nit només pel jovent creada per ells i pues, també alhora destinada per ells directes, saps? I com, això és una de les coses que tenia com més curiositat per saber de la primera generació al final.
1: Caldria saber, ara m'ha entrat la curiositat per buscar-ho, si justament aquell any, el primer Entrevoltes, si va acabar sortint el programa de Festa Major, si la Festa Major es deia que començava el divendres o el dissabte, perquè això, sí que recordo que gent molt purista deia, no, no, la Festa Major comença el dissabte amb el repic de campanes, no?
0: Sí, clar, al principi sí que hi havia una mica aquesta mentalitat, però ara ja, com tothom sap que la Festa Major dona tret d'inici amb l'Entrevolts, bueno, la Fira Músics en aquest cas, però com que s'ha anat passant dels anys i que tothom ja ha guardada la data del segon divendres de setembre com per assistir a l'Entrevoltes.
1: No, ara ho he vist, eh? Justament m'ha donat temps a buscar-lo l'any 2000. El 8 de setembre, divendres, a les 11 de la nit, ja parlava dels concerts d'Umbilical i de Dos
0: Sí.
1: Minguets. I
0: Exacte, va ser la primera edició aquesta de l'Entrevoltes.
1: el que no recordava és que aquella mateixa nit hi havia ball al pavelló amb Moonlight, curiós. No, no, això no
0: Ah,
1: ho
0: mira,
1: recordo
0: això
1: gens.
0: no ho sabia jo, que s'havien contraprogramat dues activitats. No, no,
1: Sí,
0: no,
1: sí. En
0: no me'n van parlar, d'això.
1: tot cas, una es va acabar menjant l'altra.
0: Segurament.
1: Això, eh? Expliques que el jazz va néixer perquè una colla de joves considerava que no disposava d'un espai propi dins de la festa major.
0: Exacte. O
1: Quin era el context d'aquell moment?
0: sigui, clar, en aquell moment el que a mi m'han anat parlant també, sobretot l'he parlat doncs, amb les primeres generacions, amb en Pere i la Gemma Esquerrà, amb en José Aguacil, amb en Pere Villanueva, que són una mica els que van crear ells i uns com els altres l'entitat, i ells el que m'explicaven és això, que trobaven que al final els joves no tenien un lloc a la Festa Major de Sant Joan perquè tot era pagant, que veien que hi havia moltes sardanes, que hi havia moltes coses a l'embalat, però al final ells no se sentien com, no sentien que la Festa Major era seva, saps? I d'una mica aquí neix la inquietud de, vale, doncs, ostres, veiem que ens passa això, som una colla de gent que estem engrescats en poder fer coses, que tenim ganes de fer coses, pel context també històric, una mica que hi havia fa 25 anys, i llavors doncs van dir, vale, doncs, no ens ho faran, doncs ho fem nosaltres. Creem una cosa nosaltres de i per les joves. I una mica a partir d'aquí doncs, neix l'Entrevoltes, el primer Entrevoltes, que és el que comentaves tu ara, i després, amb els diners recaudats d'aquest Entrevoltes, és quan es pot formalitzar el jazz. Vol dir que el primer Entrevoltes es fa sense un paraigües d'una entitat a darrere, diguem-ne. Vull dir que el jazz sempre va un pas més enrere que l'Entrevoltes, perquè primer es va fer l'Entrevoltes i després amb aquells diners es va poder formalitzar el jazz i no va ser fins l'any 2001 que va ser quan ja l'Entrevoltes va ser fet pel jazz, va ser com el primer any que van haver-hi la sinergia de l'entitat amb la festa.
1: No sé si consideres que tot això és cíclic, perquè de fet crec que això fa 25 anys es rebutjava una mica aquell model de festa de l'embalat típic, no? I d'això, però crec recordar, i això hauríem de parlar perquè jo tampoc havia nascut, però que justament l'embalat també va néixer d'una forma semblant, és a dir, d'un grup de gent que va dir hem de renovar la festa. En tot cas, per això, fa 25 anys es va crear una entitat que ja pensava, no, en que hi hauria d'haver en relleu cada dos per tres i que si l'entitat es deia Jovent Actiu Sant Joaní hi havia d'haver-hi joves i en algun moment s'havia de passar l'entorxa amb alguna altra generació, no?
0: Sí, totalment. O sigui, és el que deien els de la primera generació, que ells tenien molt clar que el nom era Jovent Actiu Sant Joaní. Vol dir, encara que els hi fes mal i que et fa pena al principi, doncs era una entitat que no estava destinada a tenir la mateixa junta durant ni 10 anys, però és que ni tampoc 5 o 6, saps? Uh-huh. Vol dir que al final havia de ser una cosa que era un relleu i com trencar una mica amb l'esquema de, vale, marxa algú, ai, quina pena, no sé què, l'entitat no tornarà a ser la mateixa. No, una mica amb la il·lusió de dir, val, és que tens tu la responsabilitat de poder traspassar tot l'aprenentatge i tots els objectius ideals d'aquesta entitat a una nova generació, perquè ells, amb tot això que els hi has donat, amb tots aquests teus coneixements i aquest relleu, puguin modelar una mica l'entitat. I crec que això també és el bonic, perquè al final, al llarg d'aquests 25 anys, el jazz ha evolucionat, ha canviat molt, s'ha hagut d'adaptar també a totes les adversitats i a tots els canvis que hi ha hagut a nivell general de la societat i del poble, però com que l'essència i l'essencial de l'entitat és el que ha anat mantinguent, per tant, és com lo bonic de que cada generació ha portat el seu granet de sorra, però sense sortir-se molt de la línia que es va crear doncs fa 25 anys aquesta entitat.
1: Moltes vegades això, en les entitats el relleu, les juntes es fan com per obligació, perquè hi ha un desgast a vegades són doloroses, és a dir, costen, són, vaja, costa trobar algú que s'hi posi. En el jazz hi ha la sensació que també pot passar, que hi ha les primeres, que has de buscar qui hi haurà el relleu, i que al principi potser costa una mica perquè s'han de posar al dia, però que això és una cosa com del dia a dia de l'entitat, no? El relleu.
0: Exacte. Sí, o sigui, jo crec que al principi també quan has de començar a voler buscar un relleu, perquè clar, nosaltres, per exemple, que ara ja fa uns quants anys que hi som, que és com, vale, no volem marxar ja imminentment, però sí que hem de doncs, començar a buscar una mica el relleu, sempre és amb els nervis de, oh, merda, i si som l'última generació, en plan, què, saps? Quina pena, no?, que el jazz morim nosaltres. Però jo crec que quan ja comences a ser una mica més adolescent, jo crec que ja hi ha molt la inquietud de, vale, que tu ja saps, que és una cosa com que ja està escrita, saps, en la gent del poble, de que en algun moment acabaràs formant part del jazz, sempre i quan, òbviament, vulguis, saps, però com que sempre hi ha algú disposat a poder-ho agafar, i crec que això també és com lo bonic, que fins i tot ara ja, durant aquest estiu, hi ha hagut joves que ens han dit, ostres, després de l'entrevoltes, volem parlar amb vosaltres perquè volem passar a formar part del jazz. I llavors això, com a generació una mica més antiga, en aquest cas, que ens ha estat tocant a nosaltres, és com molt il·lusionant de dir, vale, és que sí que és veritat, i pots tenir molts nervis a vegades de, ai, si em seré l'última, però no, perquè hi ha jovent disposat a agafar les rendes i a poder mantenir el llegat i a la història de l'entitat, i crec que això també és com molt bonic.
1: El monogràfic també ajudarà, no? A aquesta gent ja els hi podeu dir, mira, primer llegeix-te això per posar-te al dia.
0: Els hi passarem el monogràfic abans de formar part de l'entitat, i així ens estalviem una reunió gairebé.
1: Exacte. Hi ha hagut algun moment en què la continuïtat del jazz estigués en perill?
0: Mira, a mi pel que m'han explicat, sobretot durant els anys de la pandèmia, que hi va haver molta caiguda en tot el que és social, oci i això, sí que perillava una mica, però perquè més la generació que els hi va tocar la pandèmia era una generació que en principi s'ho volien deixar aquell any, i llavors amb la pandèmia van anar arrossegant, es van cremar molt perquè, clar, aquell any no es podia fer res, estaven en números vermells, pobres, vull dir, l'entrevoltes que van preparar amb totes les mesures de seguretat i tal, al final no es va poder fer, llavors el següent es va haver de fer el pavelló assentat. Vull dir, saps que era com una mica diada cremat entre tot, i sí que, doncs, en aquella generació, per exemple, que hi havia la Carla Riera, en Guillem Planagoma, la Carla Tor, l'Èlia Vallejo, vull dir, parlant amb ells era com, ostres, ho veiem perillar, però perquè nosaltres estem cremats, volem sortir-ne ja, i no trobem a ningú. I llavors va ser quan vam entrar nosaltres, doncs, que ens van agafar un dia i ens van dir, mira, hi ha això, nosaltres volem deixar-ho, però perquè ja no ens hem cremat molt, ja som grans, no volem, i és que us ho donem tot, vale? Vull dir, espavileu-vos. I sí que va ser com una mica ells quan ho van veure per allà, perquè després pensant reflexionant-hi una mica, ens comentava, ostres, és que, esclar, vam agafar-vos a vosaltres i no us vam fer gaire traspàs, o sigui, sí que van estar un temps amb nosaltres, però com estàvem tan cremats també i vèiem tan poca sortida, no vèiem la llum al final del túnel, que us ho vam deixar tot relegat i potser no és la millor manera. Però bueno, llavors al final nosaltres els dèiem, mira, les coses van anar com van anar, també va ser una manera d'espavilar-nos nosaltres, perquè ens ho vam haver de fer, vull dir, era com hem de tirar-ho endavant, sí que òbviament ens ajudaran en tot el necessari, quan els hi demanàvem coses sempre estaven allà, saps? Però era una mica d'on va l'e... tirem de les rendes d'algú que ara mateix està com molt en stand-by perquè porta uns anys que no estan funcionant les coses a nivell general, saps? No només de poble, i llavors era potser el moment amb més impàs que la gent deia que els hi feia perillar una mica. I sobretot també amb la primera generació també em comentaven que, clar, els al principi ho van crear-ho, però no sabien si era una cosa seva o que de veritat funcionaria, i llavors sí que en el prim pas de la segona generació es va veure el fruit que sí que era veritat, que no era una cosa només d'ells, no era un projecte només d'aquesta colla, sinó que era un projecte a nivell de poble, i tampoc no van tenir problema en fer el relleu, però sí que hi havia els nervis aquests de dir, ostres, si ningú vol agafar el relleu, l'entitat mor aquí, bueno, ha estat una prova i ja està, però al final 25 anys després estem aquí, per tant alguna cosa deuria funcionar.
1: I està bé també aquests moments durs, especialment el que comentes de la pandèmia, no? Que potser aquella junta té una sensació agredolça, però com el temps, doncs, se li ha donat la importància que tenia, que és que van justament, tot i a les circumstàncies, ho van mantenir.
0: Sí, exacte.
1: Ja ho hem comentat i tothom ho sap, que una de les activitats principals, si no la més important i justament la que a través de la qual va néixer l'entitat, és l'Entrevoltes. Hi han passat gent com Dus Minguet, la Pegatina, els Catarres, Rita Cavant, per dir-ne d'alguns dels més antics, que això, que moltes vegades venien aquí com a grups emergents i que al cap d'un any doncs te'ls trobaves a grans cartells. Dus Minguet, justament, va passar que quan van venir ja eren coneguts, però perquè havien estat contratats un any abans, quan no. Hi ha molta intuïció musical, no? No sé si també hi ha una part d'atzar. Què hi ha aquí?
0: Juga una mica tot, jo crec. Nosaltres sempre tenim la broma amb les meves amigues, que diem que tothom que passa pel jazz després fa el salt a nivell més nacional, perquè és veritat que si tu et mires els cartells de tots aquests 25 anys, que de fet tindrem una exposició dels cartells durant l'Entrevoltes de tots els 25 anys aquests, feu-hi una ullada i veureu que la majoria dels noms són coneguts, i quan van venir aquí no estaven en cap de cartell de cap festival, i ara la majoria hi són, alguns s'han retirat, però s'han retirat per todo lo alto. Llavors, que és una mica aquesta conya de que sempre és com el tret de sortida per tirar cap amunt. I el que comentaves, dèiem si hi ha intuïció, aviam, sí que és veritat que et mires una mica i has d'estar atent al panorama musical català, en aquest cas sobretot, per saber una mica qui destaca i qui serà una mica més conegut, perquè alhora tu també t'interessa, doncs, contractar algú que sigui mínimament conegut, però que tampoc et costi molts diners, perquè òbviament tampoc t'ho pots permetre, ets una entitat autogestionada de Sant Joan de les Abadeses, saps? Vull dir, tampoc no pots tirar a moltíssimes coses, però sí que és una mica el tenir visió i alhora una mica també l'atzar de dir, aviam, sí, doncs, en aquests al final t'acaba sortint bé i llavors acaben pujant amunt, que això és a vegades és l'interessant, poder-los contractar abans de que facin el salt, i llavors ja són coneguts quan venen a l'Entrevolta. Això és com la cosa ideal. No sol passar moltes vegades, però sí que a vegades ha passat, i llavors doncs, supercontents de que puguin haver tocat al nostre poble i que tinguin un bon record també, sobretot ells.
1: De fet, ja podem, no sé si podem anunciar ja els d'aquest any, que tocarà aquest any, o no?
0: Sí, jo crec que sí. Perquè, o sigui, jo crec que quan ja s'haurà publicat el cartell, per tant, no hi ha problema.
1: Que són grup de ties, Grugui i Ruth, Fades, i la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. Sí. Per cert, l'altre dia ho comentàvem, DJ Tete fa servir un logotip que fa pensar amb el Tente, no? Amb les joguines aquestes que d'altres generacions.
0: És un noi de Can de Bànol que la veritat és que ja ha vingut bastantes vegades per al jazz i estem molt contents perquè porta també molta gent de la comarca, que és el que agrada més al jovent també ara, una mica el DJ. Ens ha costat fer una mica el pas perquè històricament durant l'entrevoltes mai hi havia hagut DJ, però sí que és veritat que ara els gustos estan canviant, les generacions també una mica i pues, acabar amb un DJ sempre és com que anima una mica més la festa i llavors pues, ja ha vingut algunes vegades com és en el Carnaval d'estiu i això, i ens agrada molt com ho fa, i vam dir, bé, doncs apostem també per ell, per l'Entrevoltes, i ja està.
1: Com a curiositat, que ell fa servir aquest logo d'aquesta joguina antiga del Tente,
0: Sí.
1: de la marca Exin, que és com un Lego. Curiosament, el logotip original el va fer en Jordi Canelles, que justament és qui ha dissenyat el monogràfic. Queda tot
0: Queda
1: tancat.
0: tot en família al final.
1: Sí, sí, sí. El monogràfic també parla del carnaval d'estiu, dels escorxadors, de les diferents activitats organitzades durant l'any. Quina d'aquestes propostes creus que explica millor la capacitat del jazz per inventar-se nous formats?
0: És que crec que no te'n podria dir una, perquè al final totes han contribuït a poder estar on estem ara. Sí que és veritat que com cada generació ha contribuït de la seva manera, en el monogràfic també s'explica i ho explicarem el dissabte a la presentació, però la primera generació va ser com la creadora tant de l'entitat com de l'Entrevoltes, la segona generació va crear el Primavera Viu, que durant uns quants anys va tenir molt d'èxit i va poder portar en el poble nom Antònia Font, va tocar xarango també, vull dir, grups amb molt renom. La tercera generació va ser l'encarregada també de portar el mític Carnaval d'estiu, que ara ja no hi ha tot el jovent de la comarca gairebé espera la data del 1er d'agost per poder venir a Sant Joan i que, de fet, altres poblacions de la comarca han copiat tampoc no mala fe, però vull dir, com veient com tota la sortida que tenia la festa, han replicat també la seva festa en els pobles, per tant, com corroborant que era una molt bona idea. I la quarta generació també al final una mica va donar un tomb una mica als entrevoltes, als entrevoltes dels escorxadors, va fer moltes provatures, va fer moltes coses, i alhora també va ser l'encarregada, això del que parlàvem, de superar aquesta pandèmia, que no va ser una tasca fàcil. Vull dir, com cada generació ha fet la seva aportació en com desenvolupar una mica el jazz a la seva manera i aportant el seu granet de sorra. I llavors, com no te'n sabria dir una, sinó que són com una mica totes les que marquen aquesta trajectòria del jazz, i el jazz no s'entendria sense totes aquestes festes, i les festes no s'entendrien sense la globalitat del jazz.
1: L'activitat del jazz, d'alguna forma, això necessita de l'aixopluc de l'Ajuntament per la cessió d'espais, per equips de so, per les autoritzacions. A la vegada, doncs, hi ha una relació curiosa, no? Perquè entenc que a vegades també això és incòmode, les activitats que feu a la nit, els veïns, vull dir que com veus aquesta relació?
0: O sigui, sí que és al final sí que som una entitat autogestionada, però pues, això l'Ajuntament també té com el dret i el deure a totes les entitats que s'han avingut dins de la població del municipi, doncs a donar pues, tant material com espais i això, i llavors normalment nosaltres solem fer les festes a l'escorxador, que és com una mica el lloc ja mític, que quan parles de l'escorxador el que el primer ve al cap a la gent és el jazz, tot i que no sigui un lloc que sigui nostre íntegrament, però com és potser segurament l'entitat que li donem més ús de cara al públic. I llavors el que comentaves amb la relació amb els veïns, bueno, la festa sempre és una mica complicada a altes hores de la nit, sempre hi haurà gent que es queixarà. Al final també jo crec que s'ha de saber una mica separar i entendre que a vegades sí que costa una mica, però nosaltres intentem també com no... Tampoc volem crear mals rotllos amb el poble, i intentar respectar al màxim també el descans o la qualitat dels veïns i intentar jugar una mica entre un i l'altre. I llavors sí que és veritat que l'Ajuntament és una mica el que està al mig i ha de fer de mediador, però bueno, de moment no hem tingut gaires problemes, per tant esperem que continuï sent així i ja hi ha amb què.
1: Després d'escoltar tantes persones i ordenar aquests 25 anys d'història, amb aquesta ja acabem. Amb quina idea tardaria que es quedessin els lectors?
0: Pregunta difícil, eh? Jo crec que, o sigui, el que al final resumeix com breument tot el monogràfic i tota la història del jazz, i és una mica també on farem una mica més d'èmfasi durant la presentació, és que al final el jazz no és una sola cosa, el jazz no és una sola persona, el jazz no és només l'entrevoltes, el jazz no és només una festa, no és només una samarreta, i el més important de tot no és només un logo. El jazz és pues, la història darrere de pues, tot un poble, de gent que va voler canviar una mica la festa major i de gent que ha sabut doncs, crear un relleu per totes aquestes generacions, que aquestes generacions s'hi han anat adherint, i sobretot doncs, que és el jazz, ho diem moltes vegades i sembla una mica fins i tot curs, i doncs, que el jazz és tothom, perquè no només el jazz no només és la gent que ha format part d'aquesta entitat, és també doncs, tota la gent que ha vingut i ens ha donat suport en les festes que ni nosaltres mateixos hi creiem, o la gent que ve a la barra i et consumeix, la gent que t'apoya, la gent que et dona publicitat, la ràdio també és el jazz, perquè ens dona una altaveu en tot el poble, vull dir, com deixar una mica clar que el jazz no només és la gent que en forma, sinó és que amb tot el poble, perquè al final, si només fóssim la gent del jazz, no hagués arribat enlloc el jazz, saps? Vull dir que al final és una mica tothom el jazz i no ho és ningú a la vegada, saps? Una mica com aquesta idea de que al final és tot el poble i que la gent que en formem part és una mica com la representació i el que els hi dona, el que li dona veu, però sense l'altra gent tampoc no hagués estat on està el jazz ara, per tant, una mica aquesta com la idea final i que ens agradaria que la gent en tingués una mica, que es quedés amb això i sobretot per animar les altres generacions d'això, d'acord? Pues que tothom és el jazz i, per tant, que ells també han de formar part d'alguna manera o altra. Si t'hi vols implicat, pues pots formar-ne part, però si no, pues vinguin a les nostres activitats, consumint, donar-nos publicitat, vull dir, una mica, que hi ha moltes maneres de contribuir, i això és el que ens agradaria, que es quedés més la gent una mica amb l'essència aquesta.
1: Doncs, Martina, moltíssimes gràcies. Recordem que la presentació del monogràfic es farà aquest dissabte 5 de setembre a les 6 de la tarda a la Sala Abat Arnau de Vilalba. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i bona festa major.
0: A vosaltres, adeu, igualment.
1: I després d'esgotar les entrades dels seus últims concerts a València i Barcelona, a l'octubre, en poc més d'una hora, la Fumiga ha anunciat una nova data a la ciutat comtal, diumenge 18 d'octubre, al Sant Jordi Club, en horari matinal. Com sabeu, la banda d'Alzira s'acomiaden així dels escenaris després de 13 anys de trajectòria. Escoltem, havia de passar.

0: I ara parlem sobre cerveses i Sant Joan, perquè el darrer número de la revista bimestral de la Diputació de Girona, Revista de Girona, hi trobem un reportatge amb el títol La cervesa Coma, la primera gironina, que recupera l'aventura cervesera dels germans Narcís i Pere Coma a Sant Joan de les Abadesses. Part d'aquesta història molts la vam conèixer quan la minera va presentar l'any 2020 la seva Iron Beer al Bar Paret, que també forma part d'aquesta història, com homenatge a l'antiga cervesa, amb cartells que anunciaven el retorn de la reina. Però la història sencera és més que interessant. Per conèixer tots els detalls, tenim ja al telèfon a l'autor del reportatge, l'historiador i periodista Albert Vilà Massó. Hola, Albert.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres per trucar-me.
0: Part d'aquesta història, com deia, ja l'havíem conegut en fragments, sobretot arran de la recuperació de l'Iron Beer, però n'hem conegut sí. Molts més a través del reportatge. Què et porta a tu estirar el fil i a convertir-la en un reportatge?
1: Bueno, tot comença perquè jo fa ja molts mesos que estic treballant en una història que és recuperar el que seria la història de la cervesa a Girona. I dins d'aquesta història intento recuperar totes les cerveses, totes les fires, totes les entitats i tots els locals de cervesa. Dins el món de la cervesa en si, de la creació de cervesa, jo una vegada vaig contactar amb en Josep Borrell de Birrard, que va fer la primera cervesa artesana de Girona l'any 2008, la Mosca de Girona. Em va un dia parlant amb ell i em diu, ostres, saps que jo quan vaig anar fent la inscripció doncs me van dir que jo era la número 2, dic, no eres la 1. I va dir, no, primer hi ha l'Escol. L'Escol és una cervesa industrial que es va d'una fàbrica que es va construir aquí a Sant Feliu de Buixalleu. I jo dic, ostres, perdona, però això és de l'any 64. I dic, i jo n'he trobat una que és el 48. Dic, ostres, així, aquesta, que jo sàpiga, ha de ser la més antiga. I per això, en el títol de l'article, ho fico amb una interrogant, no? Perquè com a historiador sabem que només falta que diguis que és la primera, perquè al cap de poc temps surti algú i digui, no, n'he trobat una de més antiga, no? I per això hi ha la interrogant en el títol de l'article.
0: De fet, jo tinc uns 45 anys i... Jo de petit recordo que de cerveses sempre n'hi ha hagut dues, i de cop i volta fas un viatge a Madrid i en descobreixes algun altre o en algun altre entorn, però era com impossible pensar que hi havia altres cerveses abans que això. Ara recentment doncs ja ha aparegut el boom de les cerveses artesanes, però que tampoc pel que veiem no era nou tampoc.
1: Home, aquí a Sant Joan de Badesa en teniu dues artesanes. Teniu la minera, que aquesta va l'any 2020, com has dit tu ja abans, va repetir aquesta l'Iron Beer, canviant l'estil, canviant diverses coses, eh? I també teniu l'altra cervesera.
0: La Calavera.
1: La Calavera, no? Que té un altre estil de treballar, eh? Són dos marques i dos estils diferents, eh? Una és més tradicional, poder, la minera, i l'altra és d'anar renovant i fent coses noves, no? Però, esclar, el fet de trobar aquesta, dius, este, com és possible que en un poble aquí petit, doncs mira, a vegades són casualitats de la vida, eh? Resulta que un d'aquests germans, no? En Narcís tenia els laboratoris a Barcelona, aquí va conèixer un mestre cerveser que deien que tots que era alemany i pel que he descobert era austríac, encara que ja sabem que parlen el mateix idioma. I mira, va decidir, el seu germà tenia el bar Paret i diu, bueno, pues, tu, fem una cervesa, la cervesa en aquella època, mira, deia haver alguna coseta. I esclar, decideixen fer aquesta cervesa, però clar, en quantitat una mica industrial, eh? Perquè clar, quan demanen permís al 48, ells volien fer 500 hectolitres, o sigui, 50.000 litres. 50.000 litres. Fica ampolles de 33, que no sé, poder eren més petites, poder eren de 25, però si fiquem de 33, que el normal ara, però abans era de 20 o 25, que era, el vin era el famós quinto que dèiem abans,
0: sí.
1: Doncs això són 150.000 ampolles. Però és que al cap d'uns anys demana ampliar-ho a 500.000 litres. Això vol dir que 1,5 milions d'ampolles. Vull dir, aquesta cervesa, ells veien que aquesta cervesa tenia sortida. I per tant diuen, ostres, és que trenca molts esquemes de lo que era la cervesa.
0: Clar, són xifres que són tan altes ja que se'ns escapen. Però amb una producció així, que fins on creies que arribava la distribució d'aquesta cervesa?
1: No, devien fer-ho només pel bar i per la zona. Devia fer per la zona, no crec que arribés ni a Barcelona, això. Però, esclar, aquí el problema va ser el mestre cerveser.
0: No? Això és una de les coses interessants. Deixa'm, com que és interessant, deixa'm-ho deixar-ho per més endavant. Abans, per això, el reportatge és molt interessant, precisament perquè porta documentació i dates, la petició per fabricar cerveses de finals dels 40. Quines fonts has hagut de, o has pogut consultar per reconstruir tota aquesta història?
1: Bueno, complicat, perquè no hi ha gaire informació. Parlant amb gent del poble, la majoria, vull dir, no sabia gaire cosa. Només vaig trobar una persona que em va donar una referència, diu, sí, aquella cervesa era molt dolenta i demanava més una dam, no? Vull dir que, dic, ostres, és una cosa que ha desaparegut amb el temps. Al final, vaig parlar amb l'actual llogater del Mas Paret, que tenia informació, i a més té ampolles de l'època, i una caixa de l'època, que jo crec que això ha d'anar al museu ja pintar, que dic jo. I després vaig poder parlar amb els descendents. Clar, vaig parlar amb un fill d'en Pere, Coma, i una jove, la que s'ha casat amb un altre fill d'en Pere, no? la Nati Sobirana, que em van donar força informació, no?, sobre de com va anar una mica tot, no? De que van fer la fàbrica, que després en Paret va decidir fer una fàbrica de gel, per crear alguna cosa nou. El que jo sé per altres empreses, per exemple la Mau, famosa Mau de Madrid, doncs aquests juntament amb la cervesa tenien una fàbrica de gel per accelerar el refredament de la cervesa. Els vaig preguntar si era complementària la fàbrica de gel amb la cervesera de Coma, i em van dir que no tenen coneixement o constància de que això es fes servir. Sabia que feien barres de gel per als bars, no? I per cases, i se repartia.
0: Sí que apuntes que potser es feia servir per refredar més ràpidament la cervesa, no?
1: Sí, això no? Algunes fàbriques ho tenien. Tenien fàbrica de cervesa i fàbrica de gel. I la Mau ho feia servir, per exemple. Però ells no me saben concretar. I tot això és agafat amb pinces, no? Dic, ostres, clar, com va entrar en funcionament? Bueno, perquè trobo, gràcies al butlletí oficial de la província, amb documents oficials, que me surt alguna informació molt puntual. Però, per exemple, en Narcís, que diu que deien que tenia un laboratori a Barcelona. Aquest laboratori encara no l'he trobat jo, no? Al principi deien que eren els tres germans, en Narcís, en Pere i en Francesc. En Francesc tenia un hotel aquí a Mataró. Tampoc l'he vist en cap moment dels documents que he trobat surt el seu nom. Només surt en Narcís i en Pere. I bueno, són informacions que vas ajuntant, vas cosint, no? I mirar que tot tingui un fil conductor, la cervesa, i a veure com ha evolucionat en el temps. No?
0: En tot cas, per això, sí que sabem que era la planta baixa de l'antiga Font d'Orina, entorn de l'actual Bar Paret, a la plaça de l'estació, edifici que ja no existeix tal com era aleshores. Però sí que ha sabut quines màquines feien servir, no?
1: Sí, perquè a la petició es parla d'això, com havia de ser una fàbrica, sobretot amb això. Recordava molt de que tot el material havia de ser nacional, I tu no podies importar quasi res. I com volen fer l'ampliació, fins i tot concreten el material que necessita per fer la cervesa, no? Vull dir, necessitem 70 tones de malta i 50 quilos d'arrel de genciana de llúpol farmacèutic, no? Vull dir que, ostres, a vegades, mira, s'agraeix aquesta concreció, no?, del material necessari. Però, bueno, ha sigut de veritat, eh? Vull dir, anar molts de lloc, anar aquí al registre per veure què hi havia a nivell industrial, no?, per dir que a veure si trobo algun element. I aquí, bueno, finalment trobo que tanca, no?, el 56, el 22 de març en concret, es dona de baixa, per tant, tanca el negoci, no?, en Narcís.
0: I ara,
1: Però vull
0: ara
1: dir
0: ja...
1: que...
0: Sí, digues, digues, perdona.
1: No, que a vegades això és com una feina de formigueta, no?, d'anar sumant elements i anar guardant i mirar de que te vagi lligant tota aquesta de manera lineal, si vols, però bueno, no ha estat fàcil, trobar informació sobre aquesta cervesa, i per
0: Una...
1: això crec que era tan important, veient el que em va dir en Josep de la Mosca, de que ell era la primera, la van inscriure com a segona perquè hi havia l'escola primer, i l'escola és dels anys 60, i dic, ostres, pues si aquesta és el 48, és la més antiga. Però
0: Clar.
1: tampoc jo no tinc... O sigui, jo dins de la meva recerca que estic fent del món cerveser gironí, ara per ara no he trobat cap més antiga, vull dir que
0: També és...
1: no sentenciaré que és la primera, no?
0: Clar,
1: Però ara per ara és la més antiga, això t'ho puc confirmar, almenys per ara.
0: s'ha d'entendre que en aquell moment, en aquella època i en aquell lloc, doncs tot era molt diferent, perquè doncs hi havia les mines d'Ogassa, les cimenteres, el ferrocarril, i molta gent pujava i baixava. Aquesta línia de transport era molt important, vull dir que també tot això va afavorir, suposo, que passés això que dius, que per ara sigui doncs la més antiga,
1: Sí,
0: perquè ara
1: home,
0: puges allà
1: clar.
0: dalt i dius: com pot ser? Aquí, si no hi ha... Però
1: Però
0: clar...
1: si no hi ha res, sí. Bueno, no hi ha res, bueno, ja...
0: Bueno, sí,
1: Pensa,
0: però...
1: clar, allà acabava el tren, estaven a la plaça de l'estació, vull dir, jo era
0: Sí.
1: una zona, segurament, un dos punts més vius del municipi, per als miners, per la gent que pujava i baixava, no?, per anar cap a Ripoll, segurament
0: Sí.
1: després havien d'anar amb un altre transport,
0: I la gent
1: i
0: de
1: clar...
0: Pernet per anar a Camprodon, que després havien d'agafar...
1: Exacte,
0: Sí,
1: vull
0: vull
1: dir
0: dir que
1: que és clar,
0: era un lloc
1: era punt
0: estratègic.
1: estratègic, eh? Era punt estratègic. Després, bueno, és clar, el tio també té el d'allò de dedicar als miners, no? Vull dir, aquí era terra de mines, vull dir, clar, l'Iron Beer, tu, la cervesa de ferro, no? Vull dir que, ostres, són detalls que, bueno, no sé d'on te surt tot això, però, clar, pensa que aquells van fer dos cerveses. Això és una altra història, vull dir, només trobo d'informació de l'Iron Beer, fins i tot quan es va repetir l'any 2020 a través de Minera. Però, és clar, he trobat una etiqueta de la Pirinaica i quan ho comento dic, hòstia, ni idea. He trobat dues ampolles de l'Iron Beer, una de 33 i una de 25 centilitres, però de la Pirinaica no trobo res. Només he trobat, quan ho vaig trobar per internet, a més, aquesta etiqueta, dic, ostres, si hi ha una etiqueta hi havia d'haver una cervesa, però no he pogut trobar res més. Vull dir que bueno, a vegades tot és agafat així amb pinces, poca cosa, però bueno, anar ajuntant fins crear prou informació com per poder fer un article i demostrar la importància d'aquests germans de voler tirar endavant una cerveseria aquí al Ripollès, no? Vull dir que això és una cosa extraordinària, perquè això generalment es feia, les cerveses estaven a les grans ciutats.
0: Sí.
1: Això era Barcelona, no? Barcelona, Damm, Moritz, eren els que portaven el bacallà de totes les comarques catalanes. Vull dir, hi havia una lluita entre ells per dominar el mercat, que això el que va provocar també que el fet de que sortís aquesta, allò era com una pedra a la sabata, per ells,
0: Aquí
1: i
0: vull,
1: van dir...
0: ara volíem, hem deixat el marro pel final, perquè hem parlat d'aquest austríac, no? Que
1: Sí.
0: entenc que era el que sabia fer la cervesa, i aquí contracten doncs per produir-la, perquè això, els descendents relacionen el final de la cervesa amb la desaparició d'aquell mestre austríac que i fins i tot això amb, les, amb aquesta situació de domini de mercat i amb, sí, i amb males passades i males arts. Explica'ns com
1: sí, bueno, en aquí, per el que m'ha explicat els familiars i que coneixen una mica la història del bar també, doncs és diu que bueno, el cerveser aquest segurament hi havia la pugna entre Adam, estava clar que Adam estava controlant més aquest mercat d'aquí dalt, i li surt aquesta pedra a la sabata, que és cervesa Coma, i diu, no, aquesta no pot ser, sembla que aquesta la Coma era una bona cervesa, i diu, bueno, sembla que la jugada va ser tu, si me fas una mala cervesa, doncs jo te fitxo, no? Així de clar, i sembla ser que bé, la cervesa va fer uns tiratges de cervesa bastant dolenta, que fins i tot ja aquest senyor que m'ho explica dient, uf, comprovar amb aquella cervesa, van dir, no, dona'm una Adam, no? I esclar, vull dir, com pot ser que una cervesa que tenia un cert creixement de cop i volta és dolenta, aquí ha passat alguna cosa, no? I sembla ser que el raonament aquest que fiquen o es posen els familiars, això, fins i tot el fill d'en fill d'en Pere, encara viu, recorda que diu, ostres, el meu tio va agafar una clau i el vés matat en aquest senyor, perquè es va sentir enganyat del que els estaven fent, de fotent una cervesa dolenta per acabar malament.
0: Perquè el que no m'ha explicat és que el que no m'ha explicat és que aquest mestre austríac expliques que el va fitxar Adam.
1: Sí, sembla ser que, clar, la jugada era tu me fas una mala cervesa i jo me quedaré a aquest mercat, me quedaré aquesta marca, per tant me la menjo i desapareix, i tu entres a dins a l'empresa, no? Aquesta va ser la jugada. Jo aquest senyor encara no l'he pogut descobrir qui és ni com es diu. Sé que hi havia uns altres alemanys o austríacs aquí, però no tenen res a veure amb aquest soci, no? Però bueno, tot apunta que va anar per aquí. Almenys la memòria oral, que també és important escoltar-la, cosa que a vegades diem que no té cap sentit si no hi ha documents, doncs la memòria oral també és bona. I aquesta memòria oral explica aquesta versió, no?, de que va fer una cervesa dolenta i al final els comes se la van acabar venent perquè no tenia sortida, Dam se la queda, la fa desaparèixer i el cerveser se'n va treballar, que ja vivia a Barcelona, perquè no vivien aquí, vivia a Barcelona i venia d'aquí de tant en tant, vivia sobre la fàbrica i ja està, i se'n tornava a Barcelona. I per tant devia entrar l'Adam i en allà es va quedar, no? I clar, aquí va quedar un deute, perquè clar, ells van fer la fàbrica nova, i per tant van quedar aquí enganxats la família Coma. I amb aquesta la Nati Sobirana recorda molt, pues, que ja el seu sogre i així van haver d'anar pagant el deute, i ella quan es va casar i va entrar al bar, doncs també, vull dir, destinaven una part del benefici a anar a cobrir aquest deute, van estar molts anys, i quan van acabar, doncs van dir, bueno, tu mira, van tirar la fàbrica a terra i es van fer la caseta aquí a la plaça de l'estació, amb el divertiment de que tenien la casa i tenien al costat l'hort, i per separar les dues finques van fer un muret amb totes les ampolles sobrants de cervesa. I això diuen que els nens anaven ja amb escopeta balins a veure si en rebentaven alguna, no?
0: I que per això les van treure,
1: I per això les van treure. Però clar, allà hi havia un fotiment de cervesa, perquè clar, tot allò que no van poder vendre, al final les van utilitzar per fer un muret, no? I bueno, i aquesta és una mica la història de la cervesera Coma. Va durar pocs anys, si vols, però me penso que el fet de que sigui la primera o s'estàs marcant una fita important, no?
0: I de fet també això, ara precisament el bar Paret està tancant les seves portes, d'aquesta cervesa que interrompuda, però l'esperit, no?, d'alguna forma s'ha mantingut viu o latent fins que fins i tot doncs, un altre projecte totalment independent n'ha agafat el relleu i fins i tot el nom.
1: Sí, va. Es diu que clar, quan Dam es queda a la cervesera Coma, es va quedar a la Pirinaica. I de l'Iron Beer no, es diu que no se la va quedar. I per això un altre que es va donar compte, se'l va quedar a la marca, i és quan es va poder repetir a través de Minera. No sé, tot això és també el que dic, memòria oral, que a vegades diu, no sé si ficar-ho en pinces, no? Però bueno, almenys està clar que la Minera va fer un tiratge de l'Iron Beer diferent totalment a la cervesa que hi havia abans.
0: Sí.
1: Però bueno, va ser com una mica recordatori allò, la reina de les cerveses. Vull dir que sabien jugar molt bé també el tema publicitari. Vull dir que aquest Narcís tenia coneixements o tenia gent que li va saber jugar molt bé. El problema és això, mira, no va triomfar, i segurament això, les marques grosses, com passa ara també, vull dir que si tu vols tirar un projecte endavant i hi ha algú més gros, doncs mira, aquest peix gros sempre es menja el petit. I així va anar la història. Però bueno, és deixar constància, vull dir, perquè era una cosa que jo veia de que sabien quatre coses, era difícil trobar informació, i dic, bueno, però ahir pues he intentat ajuntar-ho tot i deixar constància. I ara, pues mira, ha quedat per la memòria col·lectiva, no? Aquest fet puntual, si vol, però jo crec que és molt important pel tema cerveser gironí.
0: Sí. Traiem-ne pit i els santjonins també, fins que potser paregui algú que digui, no, als anys 30 a Sants. Ah. No sé què ja se'n feia, però bé. Tampoc és una competició.
1: Bueno, en informació diversa, buscant per internet i així, alguns parlaven, no? Diu, no, aquesta cervesa, la cervesera Coma, va començar entre els anys 30 i 40. Per exemple, ho deien. I no, els 30 no. Vull dir que als 30 va haver una cosa pitjor, que va ser una guerra civil.
0: Sí.
1: Però als anys 40, ja amb una mica amb la postguerra i així, doncs mira, va haver-hi uns senyors que van decidir apostar. I a més, surt constància que és el 48 quan demana el permís. Vull dir que tenim proves aquesta. El 48 comença i el 56 finalment tanca la barraca, no? I bueno, tenim aquests 8 anys de vida cervesera que bueno, que aquí Sant Joan de les Abadeses es manté viu a través de dugues, vull dir que, ostres, també sembla estrany, no? Que en aquest mateix poble hagi aparegut dugues cerveseres.
0: I fa anys, i que aguanten, no? I per molts anys.
1: I aguanten, sí, perquè. Ostres, ja... Un és del... La Minera és el 2013 i la Calavera del 2011.
0: Sí. I a més a més el mateix polígon, eh? Vull dir que...
1: Sí, el mateix polígon.
0: Sí. Albert, moltíssimes gràcies. Hem parlat de la cervesa Coma amb l'historiador i periodista Albert Vilà. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
1: Bon dia.
0: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau. L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana. Catalunya Ràdio.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7.